0: Més de 4.000 persones, més de la meitat d'aquests treballadors, tenen contractes fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats legalment. El jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, de la mort d'un home per una ganivetada durant una baralla entre clans l'any 2022 en un bar de Mollerussa, al Pla d'Urgell. El jurat ha considerat culpable d'un delicte d'homicidi al fill, mentre que el pare se'l considera culpable d'intent d'homicidi. Pel jurat popular també queda demostrat que tots dos són culpables d'un delicte de temptativa d'homicidi per les lesions que van causar a un dels germans de la víctima. La fiscalia demana 19 anys i mig de presó pel fill i 8,5 pel pare. En total, 6 individus s'han assegut al banc dels acusats per delictes d'homicidi, lesions o participació en una baralla. Aquest judici ha quedat vist per sentència. En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el seu segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol en joc l'Equador Curaçao. Aquest dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 del matí, Tunísia, Japó. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció, arran de la lesió que va patir divendres. De moment no s'especifica el temps que tindrà de recuperació. I més futbol, el Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
1: Fins aquí les notícies.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
2: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir...
2: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
2: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya. El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
9: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
10: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
11: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
2: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
11: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

ha alguns mites fundacionals que expliquen de manera diàfana el tarannà d'una editorial. La passió d'uns lletraferits que omplen la motxilla de versos i es lliuren a l'autodistribució és una de les primeres pedres de l'edifici literari que ha acabat construint la Breu Edicions. Han passat 20 anys i el catàleg s'ha expandit, feliçment, enllà de la poesia, literatura catalana i estrangera traduïda, que conformen un fons global de més de 200 títols amb una combinació de talents joves, consagrats, clàssics o moderns i sempre amb l'exigència literària com a bandera. Avui és un plaer celebrar el 20è aniversari de l'editorial La Breu de la mà de dos dels seus editors, l'Esther Andorrà i en Marc Romera, i en companyia l'Anna Vallbona i en Borja Bagunyà. Amb tots plegats repassarem títols, autors, gustos i tendències d'aquestes dues dècades d'intensitat editora.

0: som i obrim. Saludant l'Ester Andorrà, com estàs?
1: Hola.
0: Ben tornar al programa, un plaer. Anna Vallbona.
2: Hola, què tal?
0: Borja Begunyà.
3: Hola, hola.
0: I en línia també en Marc Romera, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé.
0: Contents de tenir-vos aquí per celebrar aquests 20 anys a l'editorial L'Abreu, la primavera del 2006, si no vaig errat, mentre aquest país, mentre Catalunya s'enredava a discutir sobre la reforma de l'Estatut, no? Doncs vosaltres vau decidir donar carta de naturalesa editorial a una mena de pulsió compartida que ja teníeu, que era la poesia, en molts formats, el Marc també, diguem-ne, en format creatiu, i tota la història de l'original i tota aquesta, no, de necessitat, gairebé sentit comú, de dir, no, aquí hi ha una, ara on diria, si fóssim una ràdio moderna i alternativa, diríem, hi ha una escena catalana, hi ha una escena poètica molt important i molt potent i molt jove, i han de tenir una sortida, que potser no la tenien, no, Ester i Marc?
1: El que ens trobàvem va ser una resposta a la nostra acció, la nostra iniciativa, en una conversa típica de bar que podia haver quedat en res. Podíem haver estat parlant, el Marc i jo i més poetes que hi havia per allà, i haguessin dit ja ho farem i no ho farem mai, i en canvi ens hi vam posar. Això crec que és la diferència, perquè moltes iniciatives no tenen continuïtat perquè hi ha dimissions molt d'hora o perquè al final no s'engeguen, no? I nosaltres doncs vam tenir com la perseverància i també certa visió de... Jo crec que el Marc, a vegades no estem d'acord, eh? Potser diré una cosa i el Marc diré una altra.
0: Estarem encantats de sentir-vos discrepar.
1: Però vam començar a publicar els llibres que volíem llegir i que no existien. Escoltàvem el Jordi Vintró, escoltàvem l'Andreu Subirats, escoltàvem el Pedrals i dèiem, com pot ser que no tinguin llibre? I llavors ells...
0: I no en tenien cap, en aquell moment.
1: Sí, el Pedrals tenia l'Escola Italiana, el Vintró havia publicat feia anys, però havia deixat de publicar, i l'Andreu Subirats era poesia oral. Crec que sí, hi havia plaquets, hi havia el grup del Parnasso Tortosí dels anys 80, però eren coses introbables i deies, com pot ser que no puguis llegir-lo? Perquè també, igual que nosaltres al principi se'ns ha relacionat amb l'oralitat en la poesia com a performance i que d'això en fèiem llibres, els poetes escollien el que eren els seus poetes, els seus poemes més espectaculars per ser dits en directe, però també tenien una obra d'un contingut més valorable i més per ser llegit que no escoltat. Clar. I aquest no arribava a ningú, perquè el recital no sortia mai. I llavors era de dir, jo tenia una impremta familiar, teníem l'oportunitat i va ser una mica de tirar-se de cap. Vam quedar una tarda després de tornar de vacances, els vam reunir tots, hem dissenyat aquesta coberta, què us sembla? Comencem la col·lecció de la Batre l'any que ve. I això va ser...
0: Comencem a batre les ales.
1: Exacte.
0: M'encanta la Batre com a concepte per començar a donar, no, aire a aquesta col·lecció. Pedrals, Vintró i Subirats, m'agrada molt que sigui aquesta tríada i m'agrada molt recordar, aneu a buscar-los cadascú en el seu moment, que tots tres han passat per aquest programa, de manera que, no, els podeu gaudir. Marc, que m'imagino que també estaves en sintonia amb això, sí que estàveu d'acord, no?, amb l'Ester, d'aquesta línia poètica i de començar amb aquests textos.
4: Sí, vull dir, aquests tres els teníem molt clars, en teníem clars alguns més, algun dels quals s'ha convertit, entre cometes, en autor de la casa, dit que entre cometes perquè no els tenim retinguts. d'amenaça ni res, la gent és lliure i de fet hi ha autors de la casa que han fet coses en altres cases, no? I estem encantats perquè tot això confirma que l'elecció és bona. Jo que sí que volia dir és que una cosa molt important d'aquest fet, d'aquesta conversa que diu l'Ester, no? De coses, projectes que mai no realitzen, hi havia una circumstància que va ser transcendental, no? I que jo en certa manera potser me'n vaig aprofitar per portar a terme un somni. Jo des de feia molts anys, amb la meva relació amb Francesc Garriga, des de molt jove sempre teníem quèiem en això, no? En el projecte no realitzat, i el nostre projecte no realitzat és a imatge de revistes com la revista que publicava el Ministeri de Cultura espanyol, que es deia Poesia, que era espectacular, o revistes com Litoral. Volíem fer una revista. Volíem fer una revista per esbombar, per projectar, per apostar, per canonitzar una mica, doncs, una revista que combinés la qualitat poètica, la crítica poètica i també l'estètica, no? I això, aquest desig és un desig que amb el temps es va transformar, doncs, a muntar una col·lecció de poesia. Per què això es va acabar realitzant? Doncs perquè l'Ester tenia una impremta, I la nostra manera de veure-ho aleshores és que això facilitava molt les coses, no? Perquè ens ho podíem fer tot a casa i ens ho podíem fer tot a la nostra mida. I gràcies a això vam començar.
0: Clar.
4: I després va demostrar que això no era necessari, no? Però perquè les coses van anar com van anar, però realment aquest és el, jo crec que és el punt que va fer, ostres, podem tirar endavant perquè ens hi podem posar ja i tenim el material, no? La part material per poder-ho. L'altra part material eren les motxilles amb les quals anàvem a repartir llibres, doncs, per tota...
1: Si nosaltres del 2006 al 2008 fèiem autodistribució, que també va ser una manera de conèixer totes les llibreries del territori, a Poblet Petit ja estàvem, els caps de setmana, els dissabtes els dedicàvem a voltar pel món, i però també va ser la manera d'una carta de presentació del que volíem fer. També és molt important que les llibreries ens van acceptar i ens van acollir. Si amb aquest sistema a vegades hi havia alguns llibreters desgarrifats de dir, aquí hi ha gent que ha deixat dipòsits fa 6 anys i mai més han vingut, i nosaltres vam jurar i així vam complir de fer una continuïtat, unes reposicions, un seguiment dels llibres que entregàvem. Però si, no sé, jo me'n recordo el Guillem Terribas de la llibreria 22, que em va obrir un quarto dels horrors, on tenia tot de paquetets de 3 llibres i deia, mira què em passa. Dic, això a nosaltres no passarà. I mira, ens van fer confiança, però vull dir, llibreries que eren absolutament consolidades, que llavors no hi havia aquest format de llibreries més petites, independents, que aquestes evidentment han nascut en consonància amb editorials com nosaltres, els que ja eren unes llibreries amb un historial, van estar oberts a noves iniciatives, que això si no hagués sigut impossible.
0: Sí.
1: A partir del 2008 ja vam tenir distribució i va entrar la narrativa, perquè tampoc pots moure un fons gros com ara tenim de 250 títols d'una manera particular, és impossible. Llavors, doncs és allò, la consonància entre la indústria de la repartició, la distribuïdora, i a la petita feina de cada llibre.
0: Sí, sí, ara entrem també en col·leccions i en noms, però has dit un munt de coses interessants, perquè certament són 20 anys en 20 anys aquest país en la indústria editorial, sobretot en distribució, en llibreries, en tota la cadena del llibre, viscut i ha conegut moltes mutacions, no? Moltes en positiu, per descomptat. Sou també amb això pioners o formeu part del nucli inicial d'aquest anomenat boom de les editorials independents, que va fluctuant, continuant naixent. Hi ha una declaració, però, d'intencions que fa la Breu Edicions, que a mi m'agrada molt i m'agradaria matisar, o sobretot hem d'insistir-hi perquè sembla tan una mica òbvia i no ho és tant, no? Diu, la Breu Edicions s'autogestiona i està empentint-te allò que estima. Bé, diries, home, qualsevol editorial està empentint-te allò que estima. Però no, perquè sabem que qualsevol editorial, per sobreviure, a vegades necessita estar empentint-te coses que no s'estima, però que considera que tindrà una projecció comercial que li permetrà, no, estampar altres rareses que potser s'estima més. Jo tinc la sensació, i ara potser m'enfonsaré perquè em direu que no, però que tots els títols, aquests 250 títols que atresoreu, diguem-ne, es poden defensar cadascun d'ells, no? I que no heu publicat res que no tinguéssiu allà, doncs, una convicció literària, una intenció, un gest també programàtic, no? De dir, doncs, aquesta col·lecció a la batre serà millor si publiquem aquest poemari.
1: Nosaltres som un punt assemblea... Bueno, Marc, si de cas dius tu, no? Però hi ha el punt que nosaltres ara som 5 editors,
0: sí.
1: I és posar-nos d'acord en els nostres gustos...
0: Cada cop costa més.
1: Bueno, la gràcia és que són persones molt diferents, però convergim amb coses molt concretes que dius, això sé que t'agradarà, i dius, i per què ho saps, no? Perquè ens coneixem i sabem el que llegim i sabem les nostres referències, però evidentment l'amor cap al llibre dependrà també de cadascú, però hi ha alguns que són de la majoria, que són d'amor unànime cap a aquell llibre. I de fet, a mi, ja sabeu, no? Normalment l'any primer de presentar un llibre, d'haver-lo tret, és quan té més moviment d'explicar, de fer bolos, de fer presentacions, de fer entrevistes, i jo quan aquest cicle d'aquest any de segons quin llibre s'acaba, em sap molt de greu, perquè jo em passaria, no sé, per exemple, parlant de Birnam del Víctor Sunyol, em passaria 10 anys. Evidentment no pot ser, no? Llavors hi ha aquesta cosa del cicle del llibre, encara que estigui present a llibreries, quan ja no el tens tan viu perquè no el pots comunicar, doncs em sap greu, perquè ja has de pensar sempre en el futur, no? Llavors tens un peu en el passat en tot el catàleg que tens, perquè el tens al cap i voldria sempre per sort hi ha tots els clubs de lectura que recuperen llibres molt antics, no? I vas fent aquesta cadena, aquesta baula contínua de, i cada vegada que has de com a mínim jo, cada vegada que he de rellegir llibres que hem publicat, me n'enamoro més.
0: Clar.
1: I això sempre és bo, mai m'ha passat de dir, mare meva.
0: Bé, és que com sempre diem, no? Els bons llibres no caduquen, ni Birnan, ni amb Nausica, ni qualsevol dels llibres jo diria que ha publicat en Víctor Sunyol amb vosaltres, sempre són qualsevol moment, diguem-ne, reivindicables, no? Marc?
4: No, no, jo una mica anava en la mateixa línia de vegades alguns deies, vosaltres feu long sellers, no? I una mica és això, nosaltres intentem fer llibres que al cap de 10 anys siguin tan llegibles i tan atractius com quan han sortit. Vull dir, ningú s'enganya, no? Shakespeare segueix sent, o fins i tot encara és més atractiu ara que quan era viu Shakespeare. I intentem fer aquesta mena de literatura, la qual cosa ens porta a aquesta frustració que diu l'Ester, perquè clar, vivim en temps ja no líquids, com deia en Bauman, sinó absolutament eteris, no? I tot passa, o sigui, som en temps de novetats i la literatura es llegeix i s'exposa a les llibreries i als mitjans i a tot arreu en termes de novetat, i això va una mica a la contra de la nostra manera de funcionar, que porta al fet de que en el nostre catàleg de 200 i pic i no sé quants, i escaig llibres que ha dit que hi ve l'Ester, només em sembla que tenim descatalogats dos o tres títols, com a molt. Intentem mantenir sempre, encara que sigui en una respiració assistida, els llibres sempre vius.
0: Clar.
4: Sempre vius. Que si algú, si per algun motiu es desperta algun interès per un llibre, doncs encara el tinguem a mà. De fet, es fan clubs de lectura de vegades que a mi em sorprèn. Ei, que fem un club de lectura. I és un llibre que fa 5 o 6 anys que el vam publicar. Clar. I de sobte, pam, es fa un club de lectura. Vull dir que aquest llibre està viu i estarà sempre.
0: Aprofito per recordar, per exemple, el que ho has comentat, un llibre que sé que us demanaven repetidament de tornar a les llibreries és El gran Gatsby, no?
1: Sí.
0: Scott Fitzgerald, la gran traducció amb Ferran Ràfols, que també va passar per aquest programa.
1: Amb el Ferran Ràfols va començar a traduir amb nosaltres, ara ja té...
0: Doncs no ha parat, eh?
1: No ha parat, i té moltíssims llibres, però vull dir que aquell moment encara estava, quan es va traduir els primers llibres de l'Anaïs Nin, encara estava dubtant si s'hi dedicaria professionalment.
0: Imagina't,
1: ja veieu.
0: Michel Bernard, d'Anaïs Nin, Henry James també va fer amb vosaltres, per descomptat El gran Gatsby, Suma i segueix, i amb d'altres editorials també, no para de treballar, és un gran dels grans traductors que tenim, tant de francès com de l'anglès. Borja, Anna, els vostres labreus, que cadascú en té molts, és que clar, aquí hauríem pogut portar, jo estava l'altre dia a la biblioteca de casa mirant, dic, bueno, no, necessito 4 motxilles si ho hagués portat tots els, no, labreus que em vindrien de gust comentar.
2: Clar, és que jo crec que per moltíssima gent que s'ha dedicat a la literatura d'una manera o altra, labreu ha estat un formador de gustos, un formador d'educació, d'educació intel·lectual, sentimental, poètica, de moltes menes, no? Perquè al capdavall la premia, clar, a l'abatre, les alabatrades de l'original. Mm-hmm. Vull dir, això durant anys van ser esdeveniments de cada dimecres que es presentaven 3 llibres i que això, de vegades era la cosa de dir a veure quin un en farà l'Andreu Subirats, però de vegades era la possibilitat de descobrir algú que tu no coneixies i com recitava, o descobrir, ara que dic també l'Andreu Subirats, pues descobrir, per exemple, les balades de Villon, no? Que també l'Abreu crec que clar, jo és que anava repassant la biblioteca de casa i dius què tries, per on tires? Evidentment, els alabatres i les traduccions de poesia crec que han estat molt importants, i en aquest sentit, potser en un primer moment, o en la memòria de la gent o en l'imaginari, no? Es pensa l'Abreu com, ostres, això, el que dèiem al començament de l'editorial, que va donar a conèixer molts poetes nous, joves, lligats a l'oralitat, però és que també ha donat a conèixer clàssics com el Villon, que lliguen molt amb un imaginari que és molt propi de l'Abreu, amb una coherència, diguem-ne, en certa manera, no? I llavors, al mateix temps, al costat d'això, jo pensava... però també heu donat a conèixer això, el que dèiem abans, a la Zoraida Burgos, amb Convivència d'aigües, és a dir, el poetes que havien de ser, o en Francesc Garriga Barat, amb diferents poemaris, però a més amb...
1: O les darreres obres de Màrius Sampere, a vegades amb infragràcia, que se'ns lliga... Perquè la premsa aquell moment necessitava un titular de, és una editorial de joves poetes. Dius, doncs al nostre catàleg hi ha molts sèniors, diem,
0: sí,
1: que havien desaparegut del panorama perquè bàsicament el món editorial els havia rebutjat.
2: Exacte, no els havia fet lloc.
1: I si no tenien estímul a un lloc on publicar, segurament escrivien, però jo quedava als seus calaixos. I llavors vam fer amb el Marc una recerca, de, per exemple, amb el Màrius, visites i anar mirant, anar dialogant amb ell, i quan veuen que tenen una atenció... doncs llavors la creació té un sentit perquè sap que serà publicat.
2: Clar, i llavors també jo pensant, títols així més recents, però per exemple hi sumaria, teniu enviar el Mesquida, però és que molts altres, recent Premi d'Honor, però a més penso algú com la Susana Rafart, que crec que l'ha publicat, Torreu ha publicat aviat.
1: Sí. Al setembre traurem Dietari del Puma, i d'ella hem publicat en poesia com narrativa.
2: Exacte, no? I jo recordo, crec que va ser del 2024, que no l'he trobat per casa i he portat L'ocell a la cendra, però recordo Contracant,
1: sí.
2: com Susana Rafart és una autora incontrovertible, però i té una obra sòlida i amb força llibres, però per exemple Contracant és un llibre que a mi em va al·lucinar, no? Una mena de llibre amb dos poemes dramàtics, amb moltes veus, amb molt de dolor, vull dir, una cosa com molt especial que copsava molt bé un cert aire del temps de confusió i de dolor, no? I li sumo perquè això, perquè són poetes que llavors han fet la seva trajectòria o han acabat de solidificar la trajectòria amb vosaltres.
1: M'agrada molt i m'il·lusiona molt que la Susana, jo la Susana l'anava a escoltar des dels anys 90 quan anava a fer recitals i anava a fer, vull dir, era un seguiment, diguem, una mica de fan, no? I quan ella ens va dir, m'agradaria publicar amb vosaltres, també, per exemple, amb Antònia Vicenç i altres, no? Que són noms que tu respectes i admires moltíssim, i un dia t'arriba un mail amb molta modèstia dient, no sé si us agradaria. Dius, perdona, llavors t'aixeques, aplaudeixes i contestes el mail. Però vull dir, llavors, per exemple, amb el Contracant, en les dues parts del llibre anaven ser independents, i parlant amb la Susana i amb el Marc i amb la Teresa i amb el Bernat vam dir, fem-ne un volum, i me recordo una tarda deliciosa a casa del Marc proposant títols del llibre, que els tinc tots apuntats, els que eren alternatius, però llavors, o sigui, formes part de l'estímul cap a l'autor i surten coses meravelloses.
3: Jo crec que justament aquesta convivència en el catàleg, no? Que no és només, bueno, som editorial que publica títols joves, és el que ha fet, i no sé si estareu d'acord amb mi, però de l'abatre una col·lecció de referència, és a dir, almenys per mi, una mica el que deia l'Anna, és a dir, començaves a llegir poesia perquè començaves, situaves en el món poètic, en el meu cas, parlo també generacionalment, però a través i a partir d'aquesta col·lecció, i em fa l'efecte que també heu aconseguit que qualsevol poeta vulgui publicar amb vosaltres des d'aquest lloc, no? De que aquí hi ha una referència a alguna cosa, una mica reprenent la mitja broma que deia el David abans, perquè aquí és on passen coses, és a dir, després, òbviament, hi ha una altra mena de col·lecció poètica que canonitza d'una altra manera, i òbviament, doncs, n'hi ha interessantíssimes, però em fa l'efecte de que a l'Abatre i a l'Abreu veu aconseguir, i ho heu aconseguit, que a banda de ser una molt bona col·lecció, una col·lecció excel·lent, sigui un lloc on sents que passen coses, i que passen coses estimulants, i això s'expressa o té part de relació amb tota la moguda de l'original, però crec que no només, és a dir, crec que hi ha alguna cosa d'aconseguir una atenció respecte a la feina que feu que té a veure amb aquí és on jo he d'anar a llegir i a mirar què es publica, perquè aquí és on realment hi ha un índex dels temps, no? No és una col·lecció, diguem-ne, de recuperació de clàssics, no sé si m'explico, que té el seu valor i que és imprescindible, també, sinó que aquí hi ha alguna sensació que va més enllà de lo jove, però sí que connecta amb el fet d'aquí és on la poesia s'està d'alguna manera articulant, gestionant, no? Prenent forma, i crec que és un dels èxits, per mi, de referència de la feina que heu fet amb l'Abreu.
0: Marc, en reculls tu?
4: Sí, bé, nosaltres la intenció modesta, però també amb una d'una vanitat, ja sé que és oximonòric això, però modesta era anar també fabricant, no un cànon, però sí anar sembrant, perquè d'aquí molts anys, perquè els cànons ja sabem que es foren amb el temps, però sí apostant per allò que nosaltres pensàvem que en un futur podria formar part del cànon. No tots els títols són títols en els quals tots els membres de l'Abreu hi apostaríem, perquè ja abans parlàvem d'això i també tenim discussions. Jo hi ha títols que no hagués publicat i l'Ester segurament hi ha títols que no hagués publicat, però que...
0: I els diràs ara o no? És a dir, o morirem amb la curiositat?
1: Morireu.
0: No, és broma.
4: En principi som amics amb els nostres autors i no voldria generar disgustos, però això ha passat, no? Que algú diu, ostres, aquest llibre m'entusiasma, això s'ha publicat, i l'altre es queda com fred, diu, ostres, això no, a mi no m'arriba, però si tu hi creus, doncs endavant, no?
0: Això és
4: però la idea aquesta és aquesta aposta de dir, ostres, tot el que publiquem és perquè creiem que en un futur pot formar part d'un cert cànon. De vegades t'equivoques perquè hi ha alguns poetes que ja no són poetes, per dir-ho d'alguna manera, que són gent que ha fet un llibre que ens va fascinant al seu moment però que després no ha fet res més, i això et quedes una mica desencantat, perquè també el que ens agrada a nosaltres és apostar per gent que ha estat tramant i traçant tota una trajectòria, no? I ens agrada estar doncs a l'inici o a mig camí d'aquesta trajectòria, i si pot ser acompanyar-la fins al final.
0: Sí, de fet, la trajectòria, això, la convivència de generacions que dèiem abans, no? L'Ester, tu deies, no, a vegades ens han dit de si érem poetes joves. Zoraida Burgos ja ha sortit, Biel Mesquí, de Susanna Rafart.
4: Antònia Vicenç,
0: exactament, no? I tot això en la mateixa col·lecció que Mireia Calafell, que Míriam Cano, Víctor Sunyol, que també n'hem parlat abans, Esteve Miralles, Martí Sales, Anna Enric, per tornar als joves, Blanca Llum Vidal, Antoni Clapés, per tornar als sèniors, Pol Guasch també ha publicat amb vosaltres, no? És a dir, en fi, hi ha un munt de... Exacte, vull dir que és molt bonica aquesta idea de... En molts casos, a més, jo no vull ara també dir, oh, és que l'Abreu ha descobert gent que després no ha fitxat pel Barça, no és ben bé això. Però és veritat que veus que hi ha una trajectòria de poetes consolidats que han fet escola en diferents projectes, que han passat per l'editorial i que han passat per a l'Abatre, no?
1: Home, el que està claríssim és que altres editorials més grans estan molt atents al que traiem per sortir amb el talonari o el premi literari.
0: Això, ja ho has dit tu, no
1: ho dic jo, però vull dir, també és una cosa que s'ha de dir, no passa res, ja us en portarem de nous per d'aquí un parell d'anys.
3: De poetes i de prosistes, jo també ara volia, sí. Ara estem parlant de l'Abatre, però per mi una de les col·leccions, també que repassant títols, no?, i repassant això que deia l'Anna de la biblioteca de casa, per mi ha estat bastant de referència, que és Cicuta, és a dir, repasses noms, una mica amb el que deia el Marc, de noms que són apostes d'autors, sí, que després han fet recorregut, és que gairebé et diria que esteu en una ràtio d'encerts impressionant, començant amb en Joan Tudó, que em sembla que és va inaugurar la col·lecció, no?
1: Sí.
3: Per mi un dels, això que deies, un dels labreus és el Volcano, del Max Besora. Feliç reedició posterior, però són llibres, o el Sant Jordi Miralles amb la Dona Meravellosa, o els Irredems amb la Cristina García Molina, que em semblen llibres tots ells alhora molt diferents i alhora excel·lents en cadascuna de les seves propostes poètiques, i això també trobo que és molt difícil. Crec que a part d'aquesta convivència que dieu, no?, de diferents criteris o diferents sensibilitats, també aconsegueix una cosa en termes de catàleg editorial, que és això que acabo de dir, que siguin llibres excel·lents amb propostes poètiques molt diferents, però que totes elles tenen un lloc, i trobo que això, no sé com us ho heu fet, de no aplanar, trobo que part del que esteu apuntant va per aquí, no?, però de no aplanar diguem-ne poèticament el criteri editorial, no?
0: Com a prèvia, és imprescindible també que expliqueu el verí socràtic que dona nom a la col·lecció i per què, diguem-ne.
1: Sí, Cuta, bé, perquè era la voluntat era de narrativa verinosa.
0: Ara ja
1: sabia. Bé, narrativa que no fos apamadeta, fàcil i presentació, nus i desenllaç, sinó cridar a les rareses mortals que el llibre et deixi... Allò que diuen, no et deixarà indiferent, no. Nosaltres et deixarà estabornit, en general. I aquesta era la idea, sense que prenguéssiu mal, no? Però, com tu deies, Borja, la Cicuta i fins i tot de les traduccions de La Intrusa, quan ja tens una trajectòria de catàleg, els autors també saben, en general, què van oferir de la seva pròpia obra. Potser també el Marc a vegades diu que no ens convertim en un catàleg de rareses estranyíssimes, no? Però el punt mig de no la literatura pamada i no la superexperimental, però jo crec que quan has llegit, els autors coneixen el catàleg i fins i tot els traductors, a nosaltres ens han vingut traduccions de narrativa suggerides per títols que eren com paral·lels, no? Per exemple, al seu moment vam traduir el George Fauser en matèria primera, i era perquè qui havia llegit aquest autor i no nosaltres no el coneixíem per res, el va relacionar relacionar amb Doblatov i va dir, si us agrada Doblatov, us agrada Fauser, mireu aquest llibre, no? Vull dir que...
0: Els ritmes humans.
1: Sí. I a vegades passa això, que els suggeriments o el catàleg que tu fas, tu tens les teves intencions i vas a buscar. Però també t'arriben, no, a vegades els agents literaris estan molt mal vistos, no? Però els agents literaris també, si ja veuen el que tu els has comprat i el que mira el catàleg, que t'han suggerit coses, però nosaltres ara hem tret l'Alice Renard, que és una autora francesa molt jove, amb La còlera i el desig, que ha traduït precisament la Cristina García Molina, i és un llibre deliciós, i la gent va pensar que això ens podia agradar dins de les nostres trajectòries del que havíem triat altres vegades, no? I ens vam quedar fascinats i l'hem fet. Però vull dir, qui ha llegit els nostres llibres també, a part, o sigui, forma part d'un univers literari, estètic, cultural, que saben el que encaixa més o menys. Això tant per part dels creadors com els que creen la biblioteca. A mi sempre ho penso, tots els llibres que hem publicat, aquests 250 títols amb més o menys tiratge, però ja hem omplert bastant amb aquests 20 anys, Marc, a les biblioteques del país. Són bastants, vull dir, estem a moltes lleixes i sé que estem amb les relectures, que això és el fantàstic.
0: Marc, hi ha un, clar, aquí parlarem de títols, alguns són coneguts, vaja, i formen part d'un catàleg conegut i celebrat, i fins i tot a la pàgina web el podeu trobar. També m'agradaria parlar de coses que són menys conegudes, per exemple, un mite, i t'assenyalo a tu, Marc, perquè he vist fotografies i a més he conegut històries amb Jordi Vintró llegint Galerades i així. Hi ha un espai, i ara parlo de geografia, molt important també als anys 60, la contracultura, que és Fontclara. Fontclara és un micropoble del Baix Empordà on crec que en Marc Romera ha fet un munt de correccions i de poemes i de galerades, no? Allà tancats, a dir que li devem a Fontclara també un munt de títols d'aquests 20 anys a l'Abreu.
4: Bueno, Fontclara és un mite com Macondo, una mica. Però és un mite real, perquè a Fontclara
1: hi ha un
4: casalot, un casalot que compartim unes quantes famílies, entre elles la que formen l'Esther i l'Ignasi i la meva, i bé, és el lloc on ens retirem, on escrivim i on suposadament jo faig les maquetacions dels llibres. No totes les faig allà, però sí que aquesta voluntat de convertir-ho en mite, perquè a més no hem d'oblidar que al principi de començar la sèrie teníem un personatge que ens ajudava, que era la Clara Font, i que natural de Fontclara, evidentment, que era l'encarregada de dir que no quan ens enviaven un original que no ens agradava, per no quedar malament nosaltres, era la Clara.
1: Ara ho diu perquè no la fem servir, ara ja ho diem directament. Però hi ha moments com mítics, que és llevar-me al matí i trobar-me que l'Andreu Subirats i el Marc han passat la nit en blanc fent galerades del Billon, o que el Marc Masdeu i el Marc Romera han passat la nit en blanc fent les galerades del Cosmonauta del Garriga. I jo, en plan, com va, nois? Anem fent. Això... vull dir, no és tot mite, és molta feina.
0: Sí, no, segur que jo recordo un dia una visita que em va fer en Pedrals, que també ha passat temporades allà al casalot de Fontclara, i em va dir, mira, aquesta habitació porta tancada és on el Marc fa les galerades, no? Hi ha com tot una aura mística de qui es cuina la poesia de l'abatre en tot el millor sentit. Per això volia destacar-ho, perquè a vegades no se'n parla prou, no? I algunes fotografies expliquen alguns grans moments de creació editorial en aquella casa. Marc, no voldria, sé que has de marxar, entretenir-te gaire, no et faré triar el pare, la mare, diguem-ne quin dels títols, però sí que si abans d'emprendre tota aquesta aventura editorial t'haguessin preguntat quins poetes o quins novel·listes o quins narradors t'agradaria llegir i veure publicats que depenguessin de tu, m'imagino que de tots els d'aquests títols que heu anat cuinant durant anys, quins hauries dit?
4: Mira, te'n diré 4 o 5 només.
0: Som-hi, va.
4: Jordi Vintró i Andreu Subirats, que són els que van...
0: Fundacionals.
4: Els que van incitar a crear la col·lecció. Silvi Rotkovich, sense cap mena dubte, que per mi és la veu poètica més, juntament amb Antònia Vicent, més interessant, més aportadora de nou llenguatge poètic que hi ha hagut a la poesia catalana dels últims anys. Marc Masdeu i Felip Costaioli. I a part d'això, evidentment, el que per mi és l'axis mundial, l'eix central de la nostra editorial, que és Paul Celan, i l'edició que n'està fent l'Arnau Pons.
0: Déu-n'hi-do, que això són també paraules importants, eh? I que és una, perquè no és una traducció fàcil, m'imagino. Les tenies molt clars, eh? Els títols i els noms, i que fantàstic.
4: Sí.
0: Mar Romera, moltíssimes gràcies, l'enhorabona per aquests 20 anys i per molts títols més. Que vagi
4: gràcies bé. A vosaltres, una abraçada.
0: Una abraçada. S'estrada.

0: això, una mica de pizzica salentina, que sempre va bé per escalfar les cames i els braços, i sobretot les cames, Mira, Borja. Som avui a Ciutat Marac celebrant aquests 20 anys a la Breu, un munt de títols i de col·leccions i de poesia. Ja t'ho preguntaré més tard a tu, Esther, i et cauran el... Ves pensant noms i ja sé, no, és molt difícil de triar. No hem vingut aquí a triar, sinó a celebrar, perquè efectivament Pol Celan, veus, l'ha incorporat uns quants. Home, Francesc Garriga, que jo crec que té un pes importantíssim en la història de l'editorial, fins i tot sou cofundadors del premi, que crec que són 11 edicions aquest any, no?
1: De fet, fins al dia 31 de maig està oberta la convocatòria del Premi Francesc Garriga per poetes inèdits, perquè nosaltres a vegades ens havíem convidat a publicar premis de premis literaris, però nosaltres vam crear el nostre d'homenatge al Garriga, que el fem amb Cafè Central, Dia Edicions i Edicions del Buc, o sigui, tot el territori, Illes Balears i País Valencià també. I és això, fer descobriments. Quan un parell de vegades hem deixat desert perquè no ens acaba de convèncer...
0: Però això, honora sempre un premi.
1: Quan ho hem fet, ha sigut molt convençuts, i la veritat és que el planter del Premi Garriga fa molt de goig. Sí. I també està molt bé perquè, clar, érem poetes que encara no havíem publicat, i s'ha creat com una dinàmica de complicitat, amistat al voltant dels Premis Garriga entre ells, que també han creat un món que, quan van a residències literàries, per exemple, ara a Santanyí, a la casa de Blai Brunet, ha anat la Raquel Pena, ha anat el Juncosa, el Toni R. Juncosa, i veig que ha creat un caliu al voltant del Garriga, que això és el que més li hagués agradat a ell.
0: Que bo. Sí, un dels poetes també més estimats i amb, no? I amb més hereus,
1: sí,
0: declarats d'aquest país. Ja també parlàvem de no m'agrada especialment els números, però tu n'has citat els 150. És curiós perquè no sé si és curiós o era intencionat, la col·lecció Cicuta, crec que són 34 sí, llibres, a Editor Catalana, i en canvi Els Intrusos, és a dir, literatura traduïda, és una cinquantena, no? Mig centenar, sí, de cosa que és fantàstica. M'agradaria sumar els noms que hem dit abans, Scott Fitzgerald, doncs, per exemple, Doblatov, també, importantíssima la història de Doblatov en aquesta editorial.
1: Al setembre hi haurà un de nou.
0: Ah, veus que bé.
1: Pels edictes.
2: Sí,
1: pels
2: Doblatians. Em vaig alegrar molt. També,
0: fa de mal recomanar, però torno a recomanar un Ciutat Maragda especial de Doblatov que vam fer amb en Miquel Cabal i en Miquel Adam, dos dels responsables i culpables de la publicació, no? Cynthia Ozick, Michel Bernard, que n'hem parlat, Matt Bejevich, Anna Isny, en Carrer. Exacte, vull dir, Duras, Evelyn Waugh, Solzhenitsyn, déu-n'hi-do, vull dir que no... Per això et deia, no sé si és programàtic allò de... hi ha un forat d'autors no traduïts al català, o de textos no traduïts, que aquí vosaltres vau trobar un tresor.
1: Sí, de fet, ara, l'altre dia, el Bernat va fer un mail de properes intruses, que tenim fins al 2028 programat, i llavors vaig començar a buscar en les meves llibretes tots els que tenim pendents de valorar en ment. El mail no l'he acabat, està a mitges perquè és llarguíssim. Wow. Dic, no sé si ens donarà la vida per fer tants llibres. O sigui, vam començar que fèiem un parell de llibres de la intrusa de traduccions l'any, i ara estem 5. No és una barbaritat, però 5 amb les altres col·leccions, sí, també, déu-n'hi-do, no? I llavors, per exemple, el que sí que fem és política també de traductor. Amb el Miquel Cabal va haver-hi un moment que van passar uns anys que no es feien Doblatovs perquè aquell moment tenia encàrrecs i no ho podia agafar, i va dir, bueno, podria fer un altre traductor, i ens vam esperar que ell ho pogués.
0: Bravo.
1: Havia agafat la veu i era el Doblatov, sí, català, és ell, no? I llavors, doncs, ens adaptem també les propostes al traductor que trobi el moment, i el que, no sé, hi ha llibres i autors que ens agraden moltíssim, i aquests també trobem paral·lelismes. O sigui, és una curiositat contínua, d'il·lusions i de quimeres, vés a saber, però llavors ho mires amb els anys i dius, doncs mira, al final el vam fer. No? Vull dir que és complicat. Nosaltres, jo me recordo, encara no havíem fet la intrusa, i el Marc em va regalar Un espí a casa de l'amor amb una edició antic, dels anys 80, antiga, i va dir, mira, aquest llibre i tal, però llavors, o sigui, no fèiem encara ni narratives. I al final no n'hem fet una. Ara traiem, hem començat el primer volum de Henry June, dels diaris, ja portem 6 llibres de la nit, no? Vull dir que a vegades les idees, les il·lusions es manifesten en llibre, i llavors hi ha la feina de poder-ho gestionar, però hi ha molta literatura, i això ho demostren quantitat d'editorials que no existien i que estan publicant traduccions de llibres que són molt interessants, i uns entrem en l'univers dels altres, no? De dir, aquest diàleg. Jo trobo que és molt interessant. A mi m'agrada molt, per exemple, o sigui, quan fem presentacions per atmosfera, per època, per estil, fer diàleg entre llibres que ha publicat
2: editorials,
1: no sé, Veles i Vents, ha publicat Cràter, ha publicat Cap de Brot, ha publicat Gata Maula, i dius, escolta, a vegades, o sigui, hi ha editorials també que són més receptives, o sigui, per exemple, nosaltres quan havíem fet el Gats, havíem parlat amb altres de fer presentacions o anar a la Documenta i fer un diàleg de 3 o 4 títols que han publicat a diverses editorials, algunes mai contesten al mail i altres estan trucant de seguida, que això és preciós, fem-ho, no? Però aquesta xarxa transversal del que són el diàleg entre els llibres, jo trobo que és molt interessant, perquè el lector també li dona una altra visió.
3: Clar. Sí, sí, no, jo repassant Intruses teniu títols absolutament, per mi l'Antiguitat de la Cintia Lesi, sí. Ja saps. Però és meravellós, i també crec que part de l'experiència amb la Intrusa de vegades, no sé si us passa, és com això no estava en català, sí, sí. O com pot ser que Osi, que estigui tan poc traduïda,
1: jo Osi que em tenia molt meravellada, sí. Però per exemple, una cosa com a detall, nosaltres volíem fer un recull de contes amb alguns assajos de la Osic. I la gent va dir que la senyora Osic, amb els seus 90 anys, crec que tenia gairebé, que només volia publicar estava interessada en que féssim el que estava escrivint en aquell moment, que era el 2020, que era Antiguitats. O sigui, ella no volia, estava escrivint un llibre amb un títol que es diu Antiguitats, però no volia publicar les seves Antiguitats, no? I llavors, a vegades també els desitjos topen amb el desig de l'autor, si és viu, de dir no, o els hereus, no? Però vull dir que és complicada també la gestió en el sentit, no econòmica, sinó de convenciment de per què això s'ha de fer, no? I no sé si altres editorials, quan havien volgut fer Osi, que havien topat amb les seves idees, però llavors vam esperar que l'acabés i va sortir La Meravella d'Antiguitats.
3: No, i a més sempre generes aquesta il·lusió de dir, bueno, potser després podrem fer els volums d'assajos o...
1: Sí, clar.
3: Però tant és, perquè al final també és una manera en la qual crec que part de la Intrusa, almenys a mi em funciona des d'aquí, no? De fer un Osic i llavors els lectors que potser coneixen Osic a través d'aquesta traducció, o del Xal, que és l'altra cosa que hi havia traduït al català, ja vagin a buscar i a remenar altres coses. O sigui, també feu una funció de, diguem-ne, no és una qüestió d'ocupar tot un espai enciclopèdicament, de dir, farem tot a Osic o res, sinó dir, bueno, escolta, cridem l'atenció, posem el focus sobre una autora, potser desconeguda o poc coneguda, i després que el lector faci el seu camí, o el que deies, de la xarxa transversal, no? De dir, hòstia, que es això generi també, un interès,
1: exemple,
3: o una possibilitat.
1: L'any passat amb l'Antoni Clapés hem fet Els mascarells de l'Ange Bert, que tampoc era bastant desconeguda. I bé, ha agradat, bueno, ha colpit, la paraula no s'ha agradat, ha colpit gratament a molts lectors i lectores.
0: Està bonic, no?
1: Les hem deixat estabornides però contentes. I bé, és això de la curiositat lectora i també estar amb les antenes posades de a vegades jo crec que publiquem llibres que són respostes a llibres anteriors que hem publicat, no? Que potser, vist des de fora, qui no té la visió global del catàleg, no ho veu tan clar, però per nosaltres riem molt, a vegades. Diem. O, per exemple, quan fiquem els colofons amb la cita d'alguna cosa, doncs li fiquem el colofó de Cavalls salvatges de l'Antònia Vicenç i posem la Patti Smith amb els horses d'ella. No? I llavors ho vam fer al revés, com hem fet la Patti Smith, que per primera vegada es feia la poesia d'ella, li vam ficar el colofó a l'Antònia Vicenç. Vosaltres heu dialogat, no ho sabíeu, però aquí esteu, no?
2: Sí. Clar, és que jo crec que aquesta espècie d'alimentació de la conversa, o de la conversa quasi infinita, a la manera de vegades de converses que començaven a l'original i s'allargaven, i s'allargaven, sí que és bastant la imatge del catàleg, perquè... també tornant amb la Intrusa, és a dir, per mi, i jo crec que per molts lectors, seguidors, fidels, fans de l'hebreu, Doblatov ocupa un lloc central, perquè, perquè primer perquè és una història feliç, molt feliç, no? d'un autor i un traductor que creix amb l'autor, no? Però jo recordo alguna vegada d'haver-ne parlat amb en Miquel Cabal en algun club de lectura, no? I ell deia, ostres, aquestes traduccions jo veig que he canviat i que ara potser canviaria coses. Això és fantàstic, perquè penso que Doblatov i Cabal han crescut plegats en aquest país per sort nostra, no? I jo què sé, La maleta, El compromís, Els nostres són títols ineludibles, però a més Doblatov llavors acaba irradiant a moltes bandes, en lectors, en altres autors que heu tingut i...
1: o amb editorials, sí. Per exemple, la Mònica Batet amb Les nits blanques ho deia, soc d'autora segons com de la curiositat que em va publicar, em va provocar Doblatov. Això és molt gros.
2: Que
0: bo.
2: Sí, és una història alhora singularíssima, no? Una editorial publicant un autor que no és dels que qui havia arribat més, ni molt menys, amb en San Vicente en castellà una mica i prou, però en castellà no ha tingut aquest recorregut, no? I és realment molt xulo. I llavors jo, repassant les meves intruses, repassant-la ràpid, però hi ha dos títols que per un potser és bastant més desconegut, però un títol és El monstre de Hochlein de Richard Brautigan, que és aquest cas, no? Això no hi era en català i com és que jo no l'havia llegit, també, i quan el llegeixes, uah, fantàstic, no? Amb traducció del Miquel Izquierdo. I llavors hi ha un llibre que jo recordo que em va impactar molt i que jo després esperava més llibres d'ells, però segur que deu ser dificilíssim, que és El cobrador, de Rubén Fonseca.
1: Sí, és que El cobrador és
2: d'un autor brasiler que no sé si ara si és viu o mort, ja.
1: Va morir després, fins i tot amb el Miquel Adam va fer una xerrada al Caixa Fòrum i vam anar ja com a presentar-nos. Però és un llibre que va agradar, però no prou, diguem,
2: sí,
1: és
2: la impressió,
1: un dels petits
2: tenir
1: fracassos, i llavors segons amb qui parlaves diu, la literatura brasilera és impossible, no es vendrà, i bé,
0: una mica estrany,
1: Bueno, però la pràctica va ser així, sí, en aquell moment, i va quedar com una mica agafat, pobre home, en aquest sentit.
2: Sí, és que jo la sensació que he tingut, sí, amb traducció de Domènec Ponsatí,
1: i però els relats són brutals,
2: és que són relats molt, molt, jo més recordo que per mi és un autor que te vas també pel periple vital amb què associes un autor, no? Fonseca, que és un autor molt colpidor, molt, molt aspre, hi ha contes que són això, la pobresa en el desert,
1: no? Sí, però també hi ha de molt divertit, sí. Sí, hi ha una rebel·lió d'avis en una residència, sí, que acaben segrestant a les infermeres, i bé, sí, i altres, també té un punt de vegades, o sigui, ell és principalment cínic i àcid, sí, però també té un punt nostàlgic i de la degradació, però la degradació des d'un punt de vista comparatiu a la vida del personatge.
2: Sí, una degradació compassiva.
1: Sí. I llavors hi ha, per exemple, crec que és l'últim relat, que hi ha ell va a una urbanització amb una gran festa i mentre fa el camí se n'adona que aquella casa ell havia viscut moments feliços i diu, estic fent la mateixa ruta, espero que m'equivoqui, que no hagi d'anar per allà i ara fer el paperot de que tot és normal, no? I llavors és aquell caminant per aquells carrers enmig de mansions luxoses i ell que ara està pobre com una rata fent veure que no, i hi ha un punt de dolçor en el fons. Ara el Tudor, si ens escolta, dirà què dius, però jo crec que el Joan Tudor aniria cap al cobrador amb la trajectòria vital dels seus relats que hem anat fent la contística del Tudor.
2: Últims, sí.
1: Els Oi? Últims s'emparenten amb el Fonseca.
2: Bona, sí. És veritat, no ho havia pensat. Sí, sí, clar, no, i el Fonseca per mi, per exemple, és un autor que quan el vaig llegir era l'època de, si us en recordeu, de tota la polèmica, escàndol, que va quedar després tapat de les preferents, que era l'estafa doncs, a molta gent gran, sí, sí, de caixes i bancs diversos que segueixen fent molts calés.

0: Que important el conte també, perquè a vegades parlem de narrativa i la cicuta o tal, mm-hmm. És a dir, i sempre és un... Mira, l'altre dia no fa gaire feia un programa reivindicant el gènere, com si s'hagués de reivindicar, no cal reivindicar-ho perquè hi és present, però a vegades hi ha aquesta cosa, i celebro que l'Ebre no hi hagi caigut, el conte no funciona, els lectors no s'hi acosten, hi ha dificultat, i en canvi hi ha glorioses excepcions. En tot tipus de contes, en Borges citava abans a Cristina García Molina, que premi llibreter, si no vaig errat, a més amb els irredems, que és un tríptic, per tant, i no són ben bé tres contes, poden ser tres novel·les, és a dir, que aquí no us fixeu en altres coses, no tant en el gènere, no hi ha, per fortuna, prejudicis en aquest sentit, no?
1: I som molt partidaris dels híbrids, que aquests llibres que no són difícils d'etiquetar, no?
0: Sí, ben bé que són.
2: Citaves de Brotigan, no? El western gòtic, ja és una mica... Encara que hi hagi el subtítol, de vegades no, però... De fet, Brotigan, ara, no sé, us volia preguntar si la gent farà el que estic a punt de fer, que és demanar-vos més llibres de...
1: Demaneu.
2: Més Brotigan, sisplau, per exemple, no?
1: Per exemple.
2: O jo et demanaria, entre altres.
1: Sí, això també passa.
0: Mare meva. Escolta'm, abans d'acabar, hem fet una pregunta que no té a veure amb títols preferits ni res de tot això, però sí que a mi m'agrada quan parlo amb editors i fem una mica de balanç. Aquell llibre que a tu... t'agradava, t'emocionava especialment, que a més hi tenies grans esperances i grans confiances que funcionés i que et sap breu que no hagi tingut prou difusió o la difusió que t'hauria agradat, que és el moment per reivindicar-lo.
1: Reivindiquem. Per qui emprenc, de Lori Saint Martin, traduïda per l'Antoni Clapés, i és una autora canadenca que fa un canvi de llengua per crear un personatge creador de literatura, perquè es veu incapaç de fer-ho amb la seva llengua original, i també perquè se sent desclassada i té una ambició que li fa crear un personatge nou. Llavors és un llibre molt incòmode perquè renega de la família, renega del seu barri, és aspiracional, és com una mena de personatge fake basat en ambició artística que li fa canviar nom, llengua, família, ciutat, i per exemple vam rebre unes petites ressenyes que deia un llibre que a la tercera plana diu que Barcelona és una ciutat bilingüe, no mereix ser llegit. Uf. I bé, ella havia era el Ricard Ripoll, ella, la Lluïsa Martin, estava al PEN i va venir bastant a Barcelona i tenia amistats, es va morir l'any abans de publicar el llibre, i coneixia molt la ciutat, però me recordo aquella ressenya que ja deslegitimava el llibre només per aquesta frase. Però bé, és un llibre incòmode dels que més, però també és l'efecte de l'art en la vida personal i com pots és una mena de quixot literari a la francesa.
0: Doncs bé, queda reivindicada.
1: Sí. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant
0: quelques instants. Va, que vull acabar amb un altre mestre. Aquest repàs, aquest homenatge, aquesta celebració i aquesta felicitat que ens ha donat l'Abreu per 20 anys amb bona literatura, tant en poesia com en narrativa verinosa, com en narrativa estrangera traduïda, que no teníem, com també fora de catàleg, amb Tina Vallès i amb llibres ben singulars, que tots ells tenen allà un component, no? Que no sé per quina raó, també a vegades queden fora de catàleg.
1: Sí, el moment que vam publicar la Tina, podríem haver-la posat a la cicuta, però com els seus relats venien del llunyà món dels blogs, creiem que era una altra mena de categoria com a origen, no?
0: Són molt interessants els llibres que estan catalogats com fora de catàleg, perquè tenen una singularitat ben interessant.
1: Són molt diversos.
0: Sí,
1: hi ha el llibre de fotografia de l'original, que ja està tothom retratat, molt ben retratat per la Marta Huertas i el Didac. I bé, també tenim un que a mi em va interessar molt d'Amazoni, del cantant, del Jaume, que era el seguiment del diari d'una gira d'una temporada que va fer concert per dia per tot el territori, com es desquiciava en aquella gent de boja, i al revés, la quietud absoluta quan va estar al centre de Santa Mònica fent composició i creació en directe, visquent allà dins.
0: És un bon contrast.
1: La quietud total i la disbauxa també total.
0: Boníssim. Per tots plegats, per tots els títols, gràcies un cop més, Esther, que vagi molt bé, i per molts anys a l'Abreu, que vagi bé. Fins aviat en Navallbona.
1: Que vagi bé.
0: Borja Bagunyà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Aquest diumenge haurien de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. Això és el que ha dit Vance abans de pujar a l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Justament els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, aquest dissabte el règim ha anunciat que tornava a tancar l'estret d'Hormuz quan el trànsit de vaixells tot just començava a repuntar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Doncs les conseqüències econòmiques d'aquest nou tancament de l'estret dependran de si és una simple tàctica de l'Iran per forçar la fi dels atacs israelians al Líban o tornem a parlar d'un bloqueig total. Si passa aquesta segona opció, i això coincideix amb la pujada de l'IVA dels carburants l'1 de juliol, aquí l'impacte per als consumidors serà molt negatiu. Maria Llop, catedràtica de la Rovira i Virgili.
3: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: I al Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans d'aquest país, tot i que Downing Street, de moment, ho desmenteix. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament també del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit que oficialment lluitaria fins al final. L'onada de calor que ens ve a sobre també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir de diumenge al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu de la Diada de la Música. Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, estem parlant de 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes també, com aquí, als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar els concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2023. Aleshores van morir 15.000 persones. En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol en joc, l'Equador-Curaçao, ara mateix estan 0-0. Aquest dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 del matí hi ha Tunísia-Japó. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, jugarà Espanya amb l'Aràbia Saudita. El Brasil, per cert, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres, tot i que no s'especifica quant temps trigarà a recuperar-se. I més futbol, el Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final, 1-2, i tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
5: com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: I see, but it...

0: solidaris. Tothom té una història.
1: El nostre benefici! El nostre sacrifici! El nostre benefici! El nostre sacrifici! Prou ja de pressió comercial! Prou ja de pressió comercial! Objectius impossibles!
2: Ja n'hi ha prou de la pressió laboral, de les càrregues, de cada cop menys plantilles, menys persones atenent persones. No podem donar el servei que voldríem a la clientela.
3: Si som tots representats i això es produeix en tot el sector financer.
4: Perquè al final totes les entitats financeres tenim el punt en comú, que són les mateixes queixes, sobretot el que és el tema de les pressions comercials que està sofrint la nostra plantilla.
2: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius, quan hem vengut. Contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
4: Abans teníem models que eren una retribució, uns objectius anuals, van passar a objectius quadrimestrals.
5: Controlen la gent mitjançant semàfors, els semàfors de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
4: Pues el tema dels rànquings, dels teams, no? D'aquestes pressions.
6: I el problema que hi ha és que la gent aguanta moltíssim. Abans d'agafar una baixa, hi ha un pas previ de la gent que va prenent medicació d'ansiolítics a treballar.
3: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
7: Volem donar una visió de que l'empleat de banca és això, un empleat de banca, no és un banquer.
3: Tenim unes direccions que cada vegada exigeixen més i en unes condicions que esdevenen fruit de les promeses de grans dividends en els accionistes que només es poden pagar amb el suor i amb les llàgrimes de molts i molts companys.
8: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Els treballadors de la banca es concentraven fa uns dies a Barcelona per protestar contra la sobrecàrrega de feina i les pressions comercials que asseguren que reben per vendre tota mena de productes als seus clients. Ho feien convocats pels sindicats Comissions Obreres i CGT, també a 7 ciutats més de l'Estat. Però aquesta no és la primera mobilització dels treballadors del sector financer aquest any. Els empleats d'oficina de CaixaBank també han sortit al carrer en 3 ocasions durant els mesos de febrer i març amb els mateixos arguments. Alberto Azas, el portaveu de CECA, associació que representa la patronal de la banca.
9: Yo creo que en los últimos años los empleados de las entidades bancarias han tenido que adaptarse a una profunda transformación del modelo de servicio. Y es verdad que hoy los empleados prestan un servicio más amplio y yo creo que en este contexto el objetivo de las entidades ha sido siempre el mismo, es decir, acompañar y sostener a esas plantillas, garantizando tanto la calidad del servicio como a la vez el bienestar y la salud de los equipos.
8: Pel que fa a la salut mental dels treballadors, el portaveu de la patronal afegeix.
9: Conviene remitirse a los informes de clima laboral que elaboran las entidades y estos informes lo que nos están diciendo es que la evolución del clima laboral es muy positiva. Además, los informes también destacan una cosa muy importante, que los niveles de absentismo laboral en el sector bancario se mantienen estable y que siguen estando pues, claramente muy por debajo de otros sectores.
8: Sigui com sigui, quan parlem del sector financer no parlem d'un sector en crisi. La banca espanyola va fer el 2025 un nou rècord de beneficis. Les 6 grans entitats del sector presents a l'IBEX, Banc Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja, van aconseguir un benefici de 34.000 milions el 2025, un 7% més que l'any anterior. A què es deu aquest augment? Respon a la pregunta Antonio Terceño, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Una part d'això ho explica l'increment de les comissions. Una altra és que l'activitat econòmica a Espanya doncs, és el país que més està creixent a l'eurozona. Per tant, això també es vincula amb la concessió de crèdits, etcètera, de l'activitat. En canvi, el que està pagant la banca espanyola pels dipòsits és dels més baixos d'Europa i, en canvi, els tipus d'interès d'aquests últims anys han pujat, no? Per tant, aquest diferencial a nivell d'Espanya ha millorat o és millor que altres països i això també justifica aquest increment. I, per últim, dues qüestions més que destacaria. Una és tota la reducció de costos amb la digitalització, la banca online, etc. El tancament de moltes oficines, les reestructuracions de plantilles. I algo que no cal oblidar és que els grans bancs espanyols, sobretot Santander i BBVA, no depenen només del mercat espanyol. Per tant, bona part del seu benefici ve de la seva implantació en altres països, BBVA molt a Latinoamèrica, Mèxic, Santander, Europa, Inglaterra, etc. I també, una altra, la baixada de la morositat, que en aquests moments està als nivells relativament baixos.
8: El que també han augmentat són els guanys dels banquers, que el 2025, segons els registres publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es van apujar el salari un 17%. La més ben pagada actualment és Anna Botín, presidenta del Santander, amb un sou anual de 3.430.000 euros i amb unes retribucions que van fer que l'any passat ingressés 18 milions i mig d'euros en total. L'Autoritat Bancària Europea conclou que Espanya és el quart país de la Unió amb més banquers amb sous milionaris. Antoni Puig és membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa.
11: No és una situació d'excepció, sinó que és una mostra de lo que està passant en el conjunt de la societat. Això té que veure en el procés d'acumulació del sistema capitalista. El risc cada vegada som més rics i els pobres cada vegada som més pobres. Això també es tradueix dintre de les entitats financeres. Els directius cada vegada cobren uns salaris més elevats, mentre que la situació dels treballadors cada vegada es precaritza més.
8: Avui, els solidaris, a banda de recollir les reivindicacions dels treballadors de la banca, ens endinsem en la primera investigació crítica amb la institució financera més important de l'estat espanyol.
12: Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal.

0: el veure'm per dintre tot ben corcat.
1: El llibre que avui tenim entre les mans és Periodisme d'investigació en majúscules. És el resultat de més de 4 anys de feina, de gairebé 150 entrevistes i de desenes de visites a arxius públics i privats que han permès al seu autor accedir a documentació fins ara inèdita i a fonts que parlen per primera vegada sobre un tema que a Catalunya sembla tabú. Parlem de la Caixa, la institució financera més influent de l'Estat. El llibre es diu La Caixa, una història mai no explicada, a Polen Edicions. I el seu autor, a qui agraïm que avui hagi vingut als Solidaris, és l'historiador i periodista Rafa Burgos. Rafa, com estàs? Benvingut al programa. Com va tot?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Parlem d'aquesta història mai no explicada. Com comença aquest viatge? Perquè això és un viatge molt intens, de 4 anys de feina, el resultat del qual són 600 pàgines de moltíssima informació.
2: Sí, un viatge intens i extens en el temps. Doncs va començar ja fa gairebé 5 anys parlant amb l'editor, amb Jordi Panyella, però jo anava publicant també alguns llibres on tocava tot el tema del poder a l'Estat, a Catalunya, també l'últim que vam editar conjuntament, que és Els amos al Passeig de Gràcia, i a partir d'aquí sempre t'acabes topant amb aquesta institució d'una manera o d'una altra, sigui a través d'antics directius, sigui a través de parts on té inversió la Caixa, de manera directa o indirecta. I bé, és allò que ens vam mirar i vam dir per què no intentar-ho, i el que en un principi era un projecte de 2 anys, finalment han esdevingut més de 4 anys i hem hagut d'aturar perquè si no això no ho acabaries mai.
1: Com és possible que la institució més poderosa del país no compti o no comptés fins ara amb una investigació crítica, Rafa?
2: Això jo sempre dic que és una irregularitat i una anomalia dintre del nostre entorn periodístic, i diu molt. És allò que de vegades en la pregunta rau la resposta, no? Perquè aquestes institucions tan poderoses, i la Caixa n'és la més poderosa, també té, fa molta publicitat i té molts interessos, i evidentment els mitjans de comunicació ja saben fins on han d'arribar. És allò que anomenem l'autocensura abans de la censura. I aquest és una anomalia que jo crec que en altres latituds no passa.
1: El llibre s'estructura en 6 capítols, el què, el qui, el quan, el per què, l'on i el com, i per entendre el present de la Caixa, òbviament cal conèixer la seva història, el seu passat. Això és el que expliques a la primera part del llibre. Podem explicar de forma molt breu quin és aquest context per entendre després tota aquesta evolució fins als nostres dies?
2: Sí, això hauríem de fer aquest viatge ràpid de finals del segle XIX i principis del XX, on hi ha una societat molt polaritzada, en el sentit que hi ha una gran massa de treballadors que viuen en unes condicions pèssimes, treballant 12-16 hores, treball infantil, dones que fins i tot cobren menys, i una burgesia que viu molt bé i té molts beneficis. I per tant això es veu que tard o d'hora ja començava a haver-hi aquests esclats de violència amb l'inici del moviment socialista i fins i tot anarquistes, i amb una base també amb atemptats, el famós atemptat del Liceu el 1893. I és en aquest context que el Francesc Moragues, que venia d'una família de classe mitjana, ell va tenir un padrastre, perquè la seva mare es va casar en segones núpcies amb un senyor que coneixia molt bé tot el tema de les caixes de pensions, sobretot alemanyes i italianes. Això li transmet amb ell i veu aquest context i diu, potser hem de fer alguna cosa. Segurament tots coneixem la Setmana Tràgica o fins i tot la vaga de la Canadenca, però abans hi havia hagut aquests conats de vagues. El 1902 n'hi va haver una molt interessant que va sortir del sector del metall. I és en aquest context que aquests burgesos, aquests prohoms de la Catalunya de l'època comencen a dir, anem a fer un mínim de coixí social perquè podem patir, sortir malament tots, perquè aquests treballadors tinguin un mínim per tirar endavant. Després d'aquesta vaga del 1902 hi ha també una mena de conscienciació cultural, per dir-ho així, que és el teatre, que de vegades no li donem tanta importància, però un dramaturg de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu de Barcelona, que és l'Ignasi Iglesias, va escriure l'obra Els vells, i es va representar per tot Catalunya. Això ho va conscienciar, perquè ell el que retratava era aquesta gent gran que, després d'haver estat 40 anys treballant en una empresa, imagina una fàbrica, les condicions físiques que hi tenia, sortia amb una mà davant i una darrere. No tenia absolutament res, no hi havia seguretat social. I llavors el 1904 finalment pren cos aquesta idea d'aquest petit coixí social. Francesc Moragues, que havia estudiat a la Universitat de Barcelona i tenia molts bons companys de pupitre, no?, el Prat de la la Riba, el Vidal i Barraquer, doncs aconsegueix parlar amb tots ells i estan d'acord davant d'aquesta possibilitat que se'ls hi vagi tot de les mans amb les vagues. I el 1904, a l'abril, es crea la Caixa de Pensions, però fixa't que és Caixa de Pensions per a la Vellesa, que és aquesta idea d'aquestes pensions per a la gent gran. Però això no acabava d'arrencar, perquè la gent amb prou feines tenia per pagar el menjar,
3: per viure,
2: doncs encara
3: sí,
2: per posar aquests cèntims, aquesta pesseta, per aquestes pensions futures. Llavors, molt hàbilment, el Francesc Moragues, un any després, el 1905, va pensar: necessitem líquid per mantenir aquesta idea de les pensions. Llavors és quan va tenir la idea d'obrir les famoses cartilles o els estalvis. Llavors el nom es va eixamplar amb Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, i la zona o l'àrea d'influència, que era Catalunya i Balears. I això va salvar aquestes caixes de pensions, i a partir d'aquí ja van anar fent també alguns moviments de lobby, perquè el Francesc Moragues era molt hàbil, anava a Madrid, si estava a l'Hotel Palace, i parlava amb ministres, i això li va obrir la porta a gestionar el que es deia l'INP. INP, Institut Nacional de la Previsió, que era com l'inici de la Seguretat Social. Això també li va donar una entrada de crèdit molt important, i així va anar agafant cos i múscul, fins a arribar al 1920, que déu-n'hi-do, en poc temps, i era la caixa més important de tot l'Estat.
3: L'origen de la caixa també va lligat a un donatiu, no?
2: Varios donatius. Mira, això m'agrada molt que m'ho diguis, Mercè, perquè nosaltres hem fet un Verkami per tirar endavant aquest projecte, perquè lògicament doncs són molts anys d'investigació, es han de pagar documents i tota la portada, doncs drets d'autor. I el Verkami de l'època, aquest que va culminar el 1904, doncs el van fer cognoms que segurament els oients també coneixeran, no? Els Godó, els Güell, els López, el marquès de Comillas, sí, el Vidal Quadras, que feien participacions de 500, 1.000 i 2.000 pessetes. Però n'hi ha un, que jo crec que és el que t'estàs referint, molt important, que va ser clau, perquè sense aquest donatiu doncs la caixa no existiria. I això, fins i tot a dia d'avui, ho saben molt bé els directius de l'empresa, que és el rei Borbó, el fons 13, que hi va posar 25.000 pessetes, doncs clau per tirar endavant aquesta entitat. I des de llavors sempre ha estat molt lligada a la Casa Reial, a la monarquia.
3: Clar, hem vist com una de les infantes hi treballava, no? També la vinculació amb...
2: Continua treballant.
3: Sí, clar.
2: Jo també em pensava que en aquell moment que no, però encara hi col·labora. Sí.
3: Encara hi col·labora. I després també la vinculació amb la família Godó, no?
2: Sí, aquí parlaríem ja des dels orígens, i en el llibre es parla d'algun document també d'aquestes connexions que hi ha a l'hora de publicar segons 15... textos d'opinió a l'hora de parlar de la patronal, de les vagues, que això ho vaig trobar, bueno, en un dels meus arxius que hi vaig anar, i es veu aquesta connexió directa que hi ha entre tots dos. De fet, el mateix noble, el mateix comte, doncs forma part també d'alguns càrrecs dintre de la institució.
3: Connexions amb la família reial, amb les famílies burgeses i també amb els partits polítics.
2: Sí, això de fet pràcticament arrenca el llibre i es parla de tots els crèdits que tenien, els crèdits condonats també, i pràcticament no se n'escapa cap, parlem del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Convergència, per separat Convergència, Unió, Iniciativa per Catalunya, vull dir, i surten pràcticament tots retratats fa uns anys.
3: La Caixa ha evitat sempre posicionar-se políticament, Rafa?
2: Això és el que objectivament es parla només de la Caixa, sinó de moltes empreses de l'IBEX, que ells fan negocis però no es posicionen políticament, però ja fer negocis i invertir en un lloc o en un altre i es posicionar-se evidentment políticament. Això sempre ho ha estat des d'un principi i sempre s'ha adaptat molt bé, governi qui governi, i sobretot fins i tot quin règim polític hi hagi, sigui una democràcia o sigui una dictadura.
3: Isidre Fainé deia en una entrevista amb Mònica Terribas al matí de Catalunya Ràdio l'any 2014: el meu partit polític és la Caixa.
4: Mire, jo no sóc de cap partit polític, només tinc un partit polític, jo, la Caixa. De veritat, no sóc de cap partit comú, ni de Convergència, ni d'Esquerra, ni del PP, ni del PSOE.
2: Això és així, sempre ho ha estat, però la Caixa... També és veritat que l'Isidre Fainé, quan va entrar, i això m'has fet recordar ara, qui hi havia al capdavant de director era el Josep Vilarassau. Mm. Josep Vilarassau és el que va posar fer les primeres passes per deixar de ser una caixa, perquè ell ho tenia molt clar i volia que al cap i a la fi esdevingués un banc i parlés de tu a tu amb els grans bancs del país. I en aquella època l'Isidre Fainé no ho volia. Sí que és veritat que aquesta idea de... no sé si de patrimonialista o aquesta ànima que ja s'ha perdut, no? Ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa. Sí que encara queda aquesta idea, l'Isidre Feniu té molt clar, aquesta ànima molt de Francesc Moragues, de mantenir l'obra social, que ara és la Fundació La Caixa. I fins i tot alguns gent interna em comentava que ja veurem què passa amb la Fundació, amb aquest pressupost tan gran que té, un cop ja no hi sigui. L'Isidre Feiner.
3: S'ha de tenir en compte que la seu de CaixaBank va marxar a València l'any 2017 i no ha tornat en plena erupció de tot el procés independentista, no? Avui dia, Rafa, quin diries que és el vincle que existeix o que senten els catalans amb l'entitat, no? Recordem que molts nens en el seu moment, no?, van obrir el seu primer compte amb la llibreta del Club Super 3, els descomptes, molta de l'obra social també està dedicada, no?, a aquests espais on molta gent gran, doncs, hi passa els matins, etc. Com definiries aquest vincle?
2: Home, és un vincle molt directe i en aquí la part més emotiva té un paper molt important, ja des de petits, això ho fan moltes empreses també. Hi ha aquesta mena de connexió, fins i tot diria sentimental, de molts catalans amb la Caixa, com pugui haver-hi amb altres institucions. Sí que és veritat que això ha anat canviant amb els últims anys, sobretot amb temes que han estat com taques dintre de l'expedient de l'entitat, com tenen moltes, que van ser les primes úniques en el seu moment, que hi va haver molta gent que van invertir en uns productes que després van veure que havien de pagar, bueno, uns interessos que en un principi no havien de pagar, i sobretot amb el tema de les participacions preferents, que això ha canviat. I la cireta del pastís també per al sector més catalanista, doncs, va ser aquesta fugida, aquest trasllat de les seus. I si em permets, Mercè, fer un repàs, sí, molt ràpid, perquè de vegades barregem, i és normal, que jo he estat 4 anys investigant i encara ho barrejo tot perquè no és fàcil, l'estructura de l'entitat pròpiament. Que jo sempre m'agrada recomanar als oients que s'imaginin una piràmide, i al capdamunt de la piràmide tindríem la Fundació La Caixa, el que abans hi dèiem l'obra social, que ara es diu Fundació La Caixa. Per sota hi ha una societat holding, que es diu Criteria Caixa, propietat al 100% de la Fundació, que està per sobre, i és a través d'aquesta societat holding de Criteria Caixa que es fan les inversions en 4 carteres, principalment, que és la base de la piràmide. La primera, que l'anomenen fundacional, que aquí és on hi hauria CaixaBank, el banc pròpiament, que en té un 30% de l'accionariat, el segon accionista és l'Estat, la segona cartera, que seria la de participades, que això és molt important perquè són aquestes participades de l'IBEX 35, on hi té accionariat Naturgy, Aigües de Barcelona, Veolia, ACS, bueno, moltes. I després tindríem la tercera, n'hi ha vàries, però hi hauria Immocaixa, tot el tema immobiliari, i la quarta és una que l'anomenen de liquiditat, que és com un raconet que tenen per si han de fer una inversió, això així d'última hora. Per tant, aquesta estructura, doncs, és, bueno, una estructura que a mi m'agrada anomenar sistèmica, perquè toca, a diferència d'altres institucions o fins i tot bancs, que toca tots els sectors, no et pots deslliurar, perquè sigui gas, sigui aigua, sempre, i fins fa poc peatges, que és una part que ja, doncs, ha sortit, o fins i tot de Repsol, que va sortir en el seu moment, però és omnipresent, no ens podem deslliurar.

0: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb el periodista i historiador Rafa Burgos, que acaba de publicar a La Caixa una història mai no explicada a Pol·len Edicions. Situem-nos, Rafa, l'any 2008, has apuntat ara tot aquest holding empresarial i has introduït la paraula habitatge, no? L'any 2008 aquesta crisi econòmica provocada per l'esclat de la bombolla immobiliària va provocar una onada de desnonaments sense precedents a l'estat espanyol i, de fet, el tema de l'habitatge travessa pràcticament tot el teu llibre. L'habitatge és un dels temes més delicats per la Caixa i on hi ha aquestes taques, no?, que deies abans.
1: Sí, mira, aquesta pregunta m'agrada molt que me la facis perquè de vegades es diu que els llibres o les investigacions són fills o fruit del seu temps. I al llarg dels anys que jo he estat investigant això, un tema importantíssim i dur és el tema de l'habitatge, que recorre, de fet, tot el llibre del principi al final, sobretot quan has fet entrevistes, potser és les més feixugues, les més dures, a gent doncs, que estaven a punt de desnudar, mares solteres, gent en situació molt, molt complicada. A banda de les preferents, que també hi va haver-hi entrevistes difícils. I sí, La Caixa sempre ha estat molt lligada al tema de l'habitatge, de l'habitatge de protecció oficial. Ja va començar fa moltes dècades, fins i tot en ple franquisme, amb la seva primera gran promoció el 1955 a la Verneda, i anava fent també promocions bé, per tot el país. I aquestes promocions que es van posar en vaga, que van fer una vaga amb l'ajut del sindicat de llogateres, aquesta última que hi ha hagut, que sota el lema d'Estapem la Caixa, doncs ha posat negre sobre blanc una situació també delicada, que era aquest paper que té la institució per fer habitatge social i l'interès que hi havia darrere, perquè sí que signaven contractes en principi de 5 anys i les clàusules deien que eren un contracte de lloguer amb opció a compra. Quan es renovava per signar els següents 5 anys fins a arribar a 10, aquestes clàusules van desaparèixer del contracte. Per tant, es va arribar als 10 anys i tots aquests llogaters se'ls amenaçava amb desnonar-los i fer-los fora, amb l'afegit que totes aquestes promocions s'havien fet rebent ajuts públics, de vegades fins i tot el sol. Es va fer un estudi també per part del sindicat que com a mínim ells havien comptabilitzat 25 milions d'euros en ajuts per totes aquestes promocions, l'Hospitalet, Badalona, Vilaseca, Lleida, per molts llocs. I finalment, doncs, com una de les coses que més potenen aquestes institucions del poc que els hi pot fer tremolar és la imatge, no?, que els hi facin dany, allò que s'anomena risc reputacional, i també el lligam que ha tingut sempre La Caixa amb el tema de l'obra social, no?, doncs finalment el que s'ha fet és desprendre's d'aquest tipus d'habitatge més molest també, i l'ha comprat la Generalitat a través de l'Incasòl. I el que està fent La Caixa és, sobretot a Catalunya, la resta de l'Estat continua sent el primer propietari d'habitatge privat, aquí a Catalunya, ara ha baixat per la venda de tots aquests actius, però el que està fent ara és virar i invertir en un tema que no li dona tan mals de caps, que són les oficines. I, de fet, una de les últimes transaccions més importants que s'ha fet al país dels últims anys l'ha protagonitzat ImmoCaixa, que ha comprat un edifici al centre de Barcelona, a l'Avinguda de Roma, que era l'antiga seu de Telefònica, l'edifici Estel, que estava en mans de dues grans fonts d'inversió, i l'ha comprat per aproximadament 390 milions d'euros, que és el que està fent ara, doncs, canviant l'habitatge social pel tema oficines.
0: Però, clar, amb el tema dels desnonaments, la resposta de l'entitat va ser molt galdosa,
1: Sí, perquè a més...
0: I ha estat molt galdosa.
1: Sí, perquè a més és un tema interessant, desnonaments. La majoria de mitjans de comunicació, quan va començar tot el tema aquest després del 2008, no en parlaven. I els que pocs que van començar a parlar era una entitat bancària, és com allò d'uns grans magatzems, una entitat
0: petroliera. Com allò, els mercats, no? Qui són els mercats?
1: Fins que no va haver més remei, perquè clar, la situació del problema era tan bèstia que van haver d'explicar-ho i de dir-ho. I amb el tema, en aquest cas de La Caixa també, fins i tot jo tinc la documentació, perquè me la van facilitar, de cartes que els hi arribaven als llogaters que es feien vaga i penjaven, doncs, el típic, pancartes, no?, on deien, doncs, estem en vaga, doncs, La Caixa doncs els vol desnonar, i els arribaven cartes que fins i tot els amenaçaven que si no treien les pancartes, doncs, anirien operaris a treure les pancartes i els hi cobrarien la feina del cost d'aquests operaris per treure les pancartes en el rebut del següent mes. O sigui, fins aquí arribaven les pressions i, malgrat això, es van mantenir, doncs, ferms.

0: Parlem de l'obra social. L'obra social es presenta com l'ànima de la Caixa, però també sabem que la Caixa inverteix en la indústria de l'armament. Com sí. ens ho mengem, això?
1: Sí, això també hem de pensar que l'obra social inverteix sobretot en tres temes per aquest ordre d'importància i econòmic. Tema social, tema de investigació i ciència, i el tercer és cultura, tot i que potser és la que més coneixem per tema de les exposicions, no?, i del CaixaForum. Però jo aquí faria una reflexió molt important, perquè a vegades sempre tenim aquest dilema, i és normal, i és humà que ens ho plantegem. Bueno, però fan coses bones, no?, i això sí que ho fan. Doncs aquí entraria un concepte que és el filantrocapitalisme, no?, si realment això serveix per rentar la imatge o no. I després és un tema, jo diria, de caire internacional, i perquè ens estem americanitzant en el sentit de la sanitat i l'educació. Què vull dir? La resposta fàcil i és dir, ah, fan coses bones. Bueno, anem a analitzar-ho, això. Les fundacions privades estan guanyant més terreny. Això que vol dir que quan tu deixes un forat, ràpidament hi ha algú que l'ocupa. Per tant, si el sector públic va reculant, el que fan aquestes fundacions és cada cop tenir més poder. I ens quedem, entre comedes, amb el titular, fent l'analogia amb el periodisme, de que la Fundació Roig o la Fundació Mancio Ortega ha fet una donació d'uns aparells en un hospital. Però no estem veient tot el procés d'arraconament de tot el que és el sector públic.
0: Per tant, és la batalla contra això, contra l'estat del benestar i contra la cosa pública, no?, al final.
1: I, de fet, la batalla, vas a dir David contra Goliat, no?
0: També.
1: Del poder. De fet, un dels forats històrics que jo vaig trobar més impactant durant la història de la Caixa, però que això és extensió a moltes empreses de l'IBEX 35, és què va passar durant el període franquista. Això és molt delicat i no es vol remenar, perquè és un període molt delicat, perquè moltes d'aquestes empreses que ara són de l'IBEX i que han canviat de nom, no?, Naturgy, Aigües de Barcelona, Repsol, que tenien els altres noms i es va formar d'una determinada manera, doncs es van tenir avantatges o es van aprofitar d'aquesta situació.
0: El que interessa per a aquestes grans empreses, Rafa, és la publicitat, i de fet al llibre llegim la Fundació La Caixa i CaixaBank destinen cada any al voltant de 200 milions d'euros en publicitat, una inversió que suposa una presència constant en la majoria de diaris digitals, ràdios o televisions del nostre entorn comunicatiu.
1: I ja no cal afegir res més, no? Perquè evidentment si hi ha... Clar, el periodisme també viu situacions molt complicades, sobretot el periodisme digital, els privats, no? Quina és una de les teves principals fonts d'ingressos? La publicitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Aquest diumenge haurien de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El ministre d'Afers Exteriors del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, aquest dissabte el règim ha anunciat que tornava a tancar l'estret d'Hormuz quan el trànsit de vaixells tot just començava a repuntar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Ara sí, ja som a les portes de l'entrada de la primera onada de calor a l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquestes últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior també del país s'arribi a 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats que fem a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties, Diana Morán, ministra de Ciència.
5: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La insinuació del jutge més que els escortes de Gómez podrien facilitar la seva fuga ha encès els sindicats policials que li han demanat una rectificació a Peinado. S'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet han donat resultat negatiu.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Salut dona, doncs, per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts. El Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador-Curaçao 0-0. Aquest dissabte també han jugat a Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 d'aquí un parell d'hores Tunísia-Japó. Aquest diumenge a les 6 de la tarda juga Espanya amb Aràbia Saudita. El Brasil, per cert, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció, arran de la lesió que es va fer divendres. I encara més futbol, el Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. Tot això el dia també que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical. El Tas Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
7: Salut.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Bill, què fas? Que no comences?
1: Sí, veu, perdona, és que ara estava una mica despistat. Bé, haig de reconèixer que més que despistat, anem una mica cansats. Sembla que he fet aquí una capcinada, una mica, que m'hi han derromiscat una mica. Mira, diré una cosa, reconeixeré una cosa, que costa de fer-la, aquest reconeixement. És que penso que he tingut un somni, fins i tot.
0: Un somni?
1: Sí. És que crec que m'hi he dormit tant que he tingut un somni, molt ràpid, I saps que somiava? Que no era català, que vivia molt lluny i no era català, i en canvi tenia un desig enorme de ser català, i ja no sé si era un somni, un malson o... Mana'm?
2: Un moment.
1: Què dius?
2: Que estàs explicant el meu somni.
1: Aquest és el teu somni?
2: Sí.
1: Tu també has somiat això?
2: Doncs sí.
1: Tu has somiat que no eres catalana?
2: Bé, de fet, no sóc catalana.
1: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana?
2: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya.
1: D'on ets tu?
2: Jo sóc d'Istanbul, de Turquia.
1: D'Istanbul? I volies ser catalana?
2: Sí.
1: Però per què volies ser
2: catalana? Jo sóc des de fa molt de temps.
1: Però per què? Per què volies ser catalana?
2: Doncs perquè la primera vegada que vaig venir aquí a Barcelona, l'any 2009, tenia 19 anys.
1: Sí.
2: I em vaig quedar impressionada per aquesta
1: enamorada. Ciutat,
2: enamorada per aquesta cultura, aquesta llengua.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I aleshores vas dir, jo un dia vull tornar aquí?
2: Sí. De fet, vaig poder tornar un any. He fet un màster a l'Autònoma de Barcelona i vivia en aquest edifici del carrer de Còrsega.
1: Aquest d'aquí?
2: Sí.
1: Per això hem començat aquí el programa, està molt bé això. Sí. Que bo. I ara passaves per aquí davant.
2: Sí.
1: M'has sentit dir això del somni. Mira que sóc una mica ruc de dormir-me abans de començar un programa, però vaja, és igual. He tingut un somni i va, i és el teu.
2: Sí.
1: Que me l'explicaries tot i com ha anat tot, perquè això està llarg.
2: És una història bastant llarga, sí.
1: Boníssim, ens encanten les històries llargues. Doncs avui, el somni de la... Com et dius?
2: Nihan. Sí.
1: Ho he dit bé, eh? Nihan, el somni, ara al Sense Fronteres.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui queda clar que aquest programa ens emocionarà. Ja ho ha fet només començar. Que algú tingui un somni i que el faci realitat és fantàstic. Però que aquest somni sigui vull ser com tu, vull ser català, ha de ser clarament una recàrrega de moral, d'optimisme, de determinació, mida XL o una mica més, si pot ser. Vitamina, clarament, per perseverar. Vitamina per tirar endavant. Vitamina per no defallir. Tenim un país, tenim una llengua que enamora. Deixem-nos enamorar un cop més nosaltres també. I que ningú ens desperti del somni d'un futur ple.

0: doncs som en aquest que va ser el teu barri a Barcelona, o que l'és ara, potser, o...
1: Sí, ara també.
0: També vius aquí?
1: Sí, a Gràcia.
0: Ah, t'havia agradat aquesta zona.
1: Sí, molt.
0: D'acord. Doncs anem a la història, que has dit que era llarga.
1: Sí.
0: Aviam, tu ets una noia d'Istanbul que hi ha un moment que dius vaig a estudiar idiomes a algun lloc i acabes anant a Barcelona. Per algun motiu en especial? Perquè era l'oferta que hi havia? Per què?
1: Aviam, és que l'any 2009 vaig venir aquí per estudiar català. No, estudiar castellà.
0: Castellà.
1: De fet. I no tenia ni idea de que...
0: No sabies català... res?
1: No. Res de res. Llavors, un dia vaig veure un cartell d'una conferència de La Vanguardia sobre Turquia i l'Unió Europea, en català.
0: En català.
1: I vaig dir, bueno, hi aniré i a veure què tal, no? Si entenc alguna cosa. I sí. Ho vaig entendre la majoria.
0: Sí, ho vas entendre.
1: De la conferència.
0: Sí.
1: I he dit, bueno...
0: Tu en aquell moment ja havies estudiat una mica de castellà i sabies una mica de castellà.
1: Sí.
0: Però català, zero.
1: De res. Bé, una mica de francès també.
0: Francès també,
1: sí,
0: també hi pot ajudar.
1: Ajuda,
0: sí, també pot ajudar.
1: Sí. Llavors és això. O sigui, després de 2009, aquell any, jo vaig venir aquí cada vegada que he pogut.
0: Sí.
1: I doncs després, l'any 2012, vaig venir aquí una altra vegada per fer un màster en documentals creatius en l'Autònoma.
0: I això ja ho vas fer en català?
1: Bé, una miqueta. Teníem classes en català, sí. Després d'això, doncs, vam passar molts anys perquè vaig tornar a Istanbul, vaig anar a Cádiz un any, vaig fer un, bueno, servei de voluntari. Mm-hmm. Després, fa 4 anys,
0: sí,
1: vaig traslladar-me a Madrid.
0: Vas anar a Madrid?
1: Sí, a Madrid.
0: I què ha passat a Madrid?
1: Bueno...
0: Madrid és una ciutat gran.
1: A Madrid va passar que jo vaig anar a Madrid pensant que tornaria a Catalunya. Per mi això era un primer pas perquè, clar, venir aquí des de Turquia costa una mica, no? La qüestió de visats, de papers, etc. Doncs Madrid era un primer pas, no?
0: Però tenies clar que era un primer pas per venir a Barcelona després.
1: Exacte. Llavors, el que vaig fer és, fa 2 anys, gairebé 3, vaig apuntar-me a classes de català de la Generalitat a Madrid, no? Tenen un...
0: Sí, vas aprendre el català més... El que parles ara el vas aprendre a Madrid.
1: A Madrid, exacte.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Perquè tu tenies clar, a preguntar-t'ho, que tu volies venir aquí.
1: Sí. O sigui, jo ara... fa 2 mesos que visc aquí a Barcelona.
0: Només dos mesos.
1: I vaig deixar la meva feina, que era una bastant bona feina.
0: Que tenies a Madrid.
1: Sí, per venir aquí, perquè ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català, jo volia viure aquí, a Catalunya. I, bueno, ara estic realitzant el meu somni, no?
0: Fas uns ulls d'això, d'haver realitzat el somni. Jo faig una altra cara, molt semblant a la teva, que és cara d'admiració, perquè quan algú et diu això et quedes meravellat. Per què? Has pensat per què et passa això? Què t'ha passat amb el català? És un idioma bonic, cert, a nosaltres ens agrada molt. Ens agrada molt que vingueu i que us apunteu al nostre idioma, i que en aquest moment que tenim problemes, que ja també et preguntaré sobre això, és fantàstic que vingueu nous fitxatges, diguem-ne, fitxatges comunitaris, i que vingueu a ajudar-nos. Sou les estrelles que veniu aquí ajudar-nos a marcar gols. Ens emociona molt tot això, però és clar, tu per què ho fas? Què és el que et fa aquest clic que és irremeiablement definitiu a la teva vida?
1: Crec que això va començar amb el meu amor a Barcelona com a ciutat. Clar, després de descobrir la ciutat com a tal, jo vaig pensar, jo vull viure aquí i jo vull sentir-me d'aquí, i per poder integrar-me, tenir amics i, no sé, dir un bon dia al forn, no? Al supermercat, on sigui, amb els veïns, tenir una vida així. No sé, és molt important, no? Aquest idioma. Hi ha gent que diu que, per què aprens català, no? A Madrid els meus amics em deien, però el castellà és suficient per poder viure a Barcelona. Jo dic, no. O sigui, jo vull poder anar a teatre en català, cine en català, concerts, tot, esdeveniments, o sigui, la cultura en català.
0: M'està sortint la llagrimeta de l'emoció del que estàs explicant, perquè els teus amics, malauradament, un punt de raó tenen, perquè podries viure en castellà, no ens agrada, i estem lluitant perquè no sigui així, però podries viure en castellà, com tanta gent que arriba aquí, i no nota ni el català, i més a la ciutat de Barcelona, on ara tenim més problemes. Tu, en canvi, em fas una certa militància d'això, però no només quan estàs aquí. Tu estàs a Madrid pensant constantment de venir aquí. Tu estaves a Istanbul pensant venir aquí.
1: Sí, sí.
0: És que és un amor poderosíssim,
1: de
0: això.
1: De fet, quan vivia a Istanbul, jo veia sèries de TV3, no? Plats Bruts, Malí, bé, telenovel·les també, no? Vent del Pla, La Riera, tot. O sigui, Caçadors de Bolets, El Foraster, tot tipus de contingut. Perquè, clar, jo no tenia ningú amb qui parlar, amb qui practicar. A Madrid tampoc.
0: Clar, clar.
1: Llavors, és escoltant, llegint, en veu alta també, que m'agrada molt llegir, i soc traductora.
0: Ah, el teu ofici és aquest.
1: Sí, un altre somni meu és...
0: Aviat tu els somnis els fas realitat, sí. Per tant, digue'l, que segur que passarà.
1: Poder traduir Tirant-lo blanc en turc.
0: Ostres, això són paraules esgruixudes, eh?
1: Sí, sí, ho sé. I no sé com, però encara no existeix una versió en turc. És increïble, perquè el llibre, que són, crec que 976 pàgines, passa molt, o sigui, Constantinoble, els turcs com a enemic, tal, però encara no tenim una versió en turc. Llavors...
0: I posaràs?
1: Sí. Home, sí, em deixen.
0: Sí, sí, esclar, t'han de deixar i has d'aconseguir sí. Tot el que calgui, però sí. Quan ella es posa un objectiu al cap, l'aconsegueix, eh? Escolta'm, estic esborronat encara una mica del que estàs explicant. T'hi poses a través de la ciutat, eh? I arribes al català. Una vegada has arribat al català, t'agrada l'idioma, la llengua, t'agrada, la parles molt bé, per cert. Què és el que t'agrada del català, com a llengua, diguem-ne?
1: Com a llengua?
0: Perquè tu, com a turca, és fàcil o difícil aprendre el català?
1: És fàcil. És
0: sí?
1: Fàcil. Per mi és més fàcil que el castellà. Ah. Perquè teniu més vocals, més sons, que en turc també tenim, no? I, per exemple, no he de fer el so gràcies, aquest sé que em costa molt, i en català puc parlar bastant bé. Bé, no puc fer el so neutre, encara. Això sí que em costa. Però a Barcelona crec
0: tampoc
1: que
0: tan
1: tampoc que no.
0: No hi ha tanta diferència. Tots els altres sons els fas molt bé, perquè a més l'accent el tens molt bo, el vocabulari també. No sé si encara has de fer els canvis mentals d'anar traduint del turc al
1: català. No, això sí que no.
0: Ja no.
1: Jo ja penso en català. De fet, ara quan he de parlar en castellà, per exemple, amb els meus companys de pis, que són italians, doncs he de canviar, no? Ja penso en català i em costa parlar castellà i surten coses com boi de boli o coses com, no sé.
0: Catalanades.
1: Sí, catalanades, sí.
0: Això
1: sí.
0: Ens passa a tots.
1: Sí.
0: Molt bé. Mira, escolta'm, aquí tenim una cosa que se li diu la Creu de Sant Jordi, que se li dona a gent que ha fet coses pel país i per la llengua. Crec que estàs fent mereixements perquè algun dia te la donin, eh? Perquè realment tot el que estàs explicant és fantàstic. En aquest punt, tu com a exemple vital, del que és un procés d'adaptar-te al lloc on tu vols estar, què els diries a tota la gent? Perquè ara tenim una certa problemàtica, no amb la gent que ve, sinó amb el nombre important de gent que ve, perquè com més gent ve, és més difícil que la gent pugui integrar-se. És un problema de números, bàsicament. I això, a més, fa que baixi el nombre de parlants, que no és que baixin el nombre de parlants, sinó el percentatge de nombre de parlants, perquè ha vingut molta gent. No tots acaben interessant-se pel català, no tots acaben ni coneixent l'existència del català, no tot és fàcil i ni és de color de rosa. Tu què els diries a tota la gent perquè fessin aquest pensament que tu has fet de dir, escolta'm, ja que estic aquí, i tu no estaves aquí, precisament, però els que ja estan aquí, diguin, home, és que és bo saber el català. Què els diries?
1: Clar, jo crec que és una qüestió de, primer, de respecte, no? Perquè és el lloc on vius, si vas a França, aprens francès, si vas a Alemanya, aprens alemany. Llavors, si vens aquí a Catalunya, has d'aprendre català. És així de fàcil, és molt lògic, i malauradament, per exemple, a Andorra, per poder treballar, has de saber català, no? Has de tenir un certificat. Però aquí, bueno, són qüestions polítiques,
0: sí.
1: No poden imposar-ho. En castellà també pots treballar, etc. I també hi ha moltes opcions, no? Moltes opcions per poder aprendre català. O sigui, la gent catalana és bastant oberta en contrari que, com diuen, sí, no, en general, que
0: són tancats,
1: sí, tal. No, no, no, no és així, perquè hi ha molts grups, per exemple, cada diumenge hi ha trobades de vermut internacional en català.
0: Trobades de vermut?
1: Sí.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Sí, sí, sí. Del grup Mantinc el Català, doncs jo intento anar-hi cada diumenge, així conec gent.
0: Perdona, perdona'm una cosa, eh? Ara haig de fer aquí una parada, perquè he anat assimilant tot el que explicaves, sí, però hem arribat aquí a una cosa bastant gruixuda. És turca, és d'Istanbul.
1: Sí.
0: Allà es va enamorar del català, benvingut aquí, però allà ho va mantenir. Va anar a Madrid, però sabent que volia venir a Catalunya. Ha arribat a Catalunya, parla aquest català fabulós. Està fent una crida a la gent a que aprengui el català. I a més, et mous amb la gent de Mantinc, que ja són aquells que, a més, fan aquesta acció de voluntàriament mantenir el català.
1: Sí, sí, sí. De fet, m'agrada. M'encanta, perquè cada vegada, cada setmana, tenim gent diferent. I jo, com a estrangera, doncs em sento molt bé, molt acollida entre els catalans. I no tinc un grup de turcs, per exemple. Jo em moc bastant entre catalans perquè, clar, he vingut aquí per parlar català i viure a Catalunya així, no?
0: Has notat, perquè a mi m'ho has notat, eh? Perquè se m'ha vist o se m'ha notat o se m'ha sentit, vaja, que emociona quan tu dius que ets de fora i parles aquest català. Notes a la gent aquesta emoció?
1: I tant. I quan dic que vaig aprendre català a Madrid, més.
0: Sí, clar, més,
1: sí, sí, sí, encara més.
0: Encara més. I que tinguessis aquest desig de fer realitat aquest somni i que l'hagis fent realitat. Escolta'm, el futur, tu ara ja ets una dels nostres i, per tant, el futur també et pertoquen a tu. No sé com el veus, perquè aquí estem preocupats, perquè la inèrcia mundial és que les llengües petites ho passin malament. Si no tenen instruments molt potents, encara els hi costa una mica més. Tot plegat fa que molta gent digui que la situació pot arribar a ser molt complicada, numèricament i en percentatges ja ho comença a ser, sí, i hi ha molta gent que està una mica com espantada de la possible desaparició d'una llengua que té mil anys, que té una cultura,
1: sí,
0: enorme,
1: sí, sí,
0: i que ha estat estroncal en la manera de ser català, i sense el català no existiria Catalunya. Això ho defensa moltíssima gent i crec que és bastant versemblant de defensar-ho. Tu, que vens de fora, que vens amb energies noves, amb aquest somriure poderós que tens, amb aquests somnis que fas realitat, com ho veus?
1: A veure, jo crec que la primera cosa que s'han de fer els catalans és no canviar la llengua. Jo, per exemple, vaig anar a l'oficina d'atenció ciutadana, no?, a Gràcia, i vaig començar amb un bon dia i em van respondre en castellà.
0: I què vas fer?
1: Vaig seguir parlant en català, clar, això ho faig sempre. I després van seguir parlant en castellà i al final em van preguntar, però de debò que entens el català? Jo dic, sí, sí, sí, perfectament, no, no hi ha cap problema.
0: Però perdoni, és que no només entenc el català, és que l'estic parlant, que és un grau més.
1: Clar,
0: no?
1: Clar, clar, sí. Doncs jo diria que aquest és el problema més greu, que com veuen un estranger o una estrangera, potser és sense adonar-se'n, no?, per ajudar o per, no sé, per ser amable, potser.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el que nosaltres necessitem és que ens parlin en català. I així podem practicar i podem integrar-nos millor.
0: Doncs mira, el món dona moltes voltes i nosaltres n'hem donat una de sencera, perquè hem anat,
1: sí,
0: a parar al mateix,
1: sí,
0: lloc on tot va començar, en aquella primera vinguda aquí, i aquest descobrir Barcelona, i aquest descobrir el català i fer realitat el somni. Sé que en tens un altre, perquè ja l'has dit, el,
1: sí,
0: del tirar el blanc,
1: sí,
0: aquest esperem que faci realitat, ja ens ho faràs saber. En qualsevol cas, gràcies per aquesta interrupció.
1: Gràcies a
0: que
1: tu.
0: T'has fet al començament del programa, perquè és un regal que ens has fet estar aquí i explicar-nos aquesta història que diu que els somnis, que demostra que els somnis es poden fer realitat. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Em vaig molt emocionat, és que no sé ara cap on tirar ni què fer, arrossego els peus perquè no em mouria d'aquí, perquè aquesta història és que ens ha corprès, ens ha captivat, és increïble el que passa, el que arriba a passar. Uf, va, fem una, no sé, fem una roda, aviam si sé endreçar-me una mica, que entre el somni primer i el somni que s'ha fet realitat després, veieu com les coses poden ser realitat. És magnífic.

0: Doncs comencem al País Valencià, com sempre. País Valencià, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Per on balles?
0: No, avui t'ho haig de preguntar tu, perquè em sembla que parlaràs del País Valencià, però ets una miqueta més enllà, no?
1: Estic, però, molt més enllà, fins al final i més enllà. Estic a Astúries.
0: Sí.
1: Vale? Ara no me recordo com és el poble, perquè he vingut a visitar-lo i ens hem quedat per aquí una estona. Però, escolta, l'oratge, fantàstic. És com si fora l'hivern a València.
0: Aquest és el que t'agrada, oi?
1: Verd en tenen a punta pala, de verd. Cosa que jo no havia vist en la vida. Bueno, havia vist en la vida, si no vas a Escòcia o vas a un lloc així. La gastronomia, meravellosa. Però jo la fabada asturiana no la vull ni vore, saps? Perquè és menjar forts, a mi me... Així mengem molt fort, eh?
0: Yeah.
1: Molta carn, molt de chorizo picant, i tu ja saps que a València tenim chorizos, però no són tan picants. No sé si m'entens.
0: Sí, bé, piquen sí. Per altres bandes.
1: Sí, sí, tipus Avalos i tot això, eh? La temperatura, sí, hi ha una cosa que em crida l'atenció, i és que durant el dia n'hi ha com 3 o 4 canvis de clima. Ara, per exemple, a la nit, fresca, arriba a ser fred, però a migdia pot fer calor, no la calor que fa el Mediterrani, però una calor que se pot posar en 27-28 graus. Vale? Pel matí, més que fred, fa fresca, perquè el fred fa a la nit, i sobretot, bueno, és a dir, és una temperatura que va canviant, però no molesta ni cap. El que passa que ho has de conèixer, bueno, la gent d'aquí t'ho diu. Mira, en el cotxe porten paraules, porta la gabardina, porta una jaqueta, porta una caçadora, porta una gorra, i a mesura que vas
0: canviant.
1: A mesura del dia, doncs em poso la gorra, ara me la lleve, ara me poso la gabardina, ara me la lleve, i després aquí em diuen, plou molt, com pots veure, que ja d'això, però no plou lo suficient. Perquè, què passa? Que hi ha molta vegetació, però aquesta vegetació després necessita més àvia també.
0: Clar.
1: Per tant, no plou suficient àvia per a tota la vegetació que s'ha quedat. És una contradicció, però és divertit, no? I després hi ha una cosa que no els entenc quan parlen, perquè parlen tan de pressa que no els entenc. Hi ha una reivindicació de l'asturiano,
0: sí, eh?
1: De l'asturiano, i recordo una mica a mi el País Valencià en els anys 70, quan anaven canviant cartells que estaven en castellà i els esborraven i posaven en valencià. Doncs aquí, ara mateix, vas per les carreteres i veus que van canviant els cartells. I, bueno, el tenen una mica molt més complicat que nosaltres, i nosaltres ja ho tenim complicat, eh?
0: Que ja has dit.
1: Però, escolta, només per el clima, aquesta setmana a València ha sigut horrorosa, però, bueno, ja val la pena vindre. És un bon país, eh? A mi m'agrada molt.
0: Doncs una visió valenciana d'Astúries, eh? I una mica d'optimisme, perquè allò que penses, estem una mica fumuts, però veus que altres llocs estan una mica més fumuts, i penses, va, som-hi, i encara et dona una mica d'ànims, oi?
1: Sempre hi ha algú que està més fotut, sempre.
0: Sí, senyor. Sempre. Va, cuida't molt, una abraçada.

0: I ara, aquella cita que tenim sempre, que ens agrada tant, amb les Illes. Pau, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Com esteu?
1: Estan bé, estan amb molta calor, molt de turistes.
0: Ah, noi.
1: I avui vos volia contar un fet que ha succeït a l'aeroport de Palma, parlant de turistes. Ja saps que tenim allau de turistes,
0: sí.
1: Aquí a Mallorca.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs resulta que un grup d'alemanys, se suposa que, no sé si residents aquí, perquè alguna relació devien tenir a Mallorca, van penjar un cartell immens a l'aeroport de Palma. Un cartell escrit íntegrament en alemany, que us tradueixo, deia: el que succeeix a Malle, es veu que els alemanys, jo de dir Mallorca, diuen Malle, ens canvien fins tot el nom, és que és terrible canviar això. El que no plorar fa, no fa
0: riure. Sí, sí, sí, és riure per no plorar, certament.
1: Sí, exacte. El que succeeix a Malle es queda a Malle, com si això fos Las Vegas, saps?
0: Ja. Yeah.

0: una imatge terrible, una imatge terrible. Va estar penjat, ha estat penjat dies i dies i dies durant aquest mes, fins que finalment el govern va donar ordre perquè es despengés. Però Aina no despenjava. Reflexió. Vivim en una illa on ja la colònia dels alemanys pengen cartells per donar instruccions als que hi viuen que van en contra dels que som d'aquí, dels que vàrem néixer aquí i dels que ens consideram mallorquins i estimam aquesta terra. Semàfor vermell aquí, Anna, avui. Sí. Semàfor vermell.
1: Sí, sí, sí. Vigila que no us els prenguin, els semàfors, fins i tot. Us hi pengin rètols d'aquests que després ningú no despenja. És gruixut, això. Va, una abraçada. Que vagi bé.
0: Una abraçada molt gran, Kilian. Gràcies.
1: Anem avançant en el programa i no hi ha manera de treure'ns del cap aquella idea dels somnis que es fan realitat i de l'emoció que això suposa quan et trobes algú que t'ho diu amb aquella mirada. Per nosaltres sempre és un somni i també es fa realitat sempre anar-nos trobant. Olga, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Amb l'Olga. Ets un somni fet paraules. Què expliques, Olga?
2: Avui la cosa també va de somnis.

0: Mira, Kilian, tanca els ulls. Imagina't un ciutadà de l'imperi romà ajegut sota una olivera, endormiscat, que quan es desperta et diu: he tingut un somnium. I ara, un alumne d'un filòsof grec despertant-se al mig de la classe i et diu: he tingut un oneiros. Doncs d'ells ens ha arribat el mot somni i l'adjectiu oníric. Però quan perseguim un somni, com és el cas d'avui, el que tenim és un anhel. I si busques l'etimologia d'anhelar, et remeta a l'anar, en el sentit de respirar amb dificultat, d'exhalar agitadament, i més tard acabar sospirant per alguna cosa, anhelant-la. Jo sóc molt de somiar desperta, i quan ens il·lusionem amb alguna cosa, diem que somiem perdius o que somiem ous. I mira, potser per això diem que algú és un somiatruites. I ara, una informació de servei. Diuen que menjar olives per sopar fa somiar. I això ho diu el refranyer, i t'ho ratifico jo, que sóc una gran fan de les olives i que he tingut molts malsons quan n'he menjat de nit. Però una vegada una dona sàvia em va donar un consell que jo trasllado sense cap base científica, però que a mi m'ha funcionat. Si no vols tenir malsons, menja-te-les de dues en dues, en nombres imparells, ni ho somis.
1: Que bo! Doncs millor 40 que 30, 37.
0: Que 33.
1: Que 33. Visca les olives. Mira, el meu respirar és un anhel de somiar junts amb tots els oients i sempre al teu costat.

0: Fer un Sense Fronteres és un somni en si mateix, avui amb més motiu encara, perquè han començat fent realitat el somni de la Nian i hem seguit somiant i ara el programa, bé, no és que s'hagi esgotat, però anem voltant per aquí i el temps es va...
1: Kilian, una cosa.
0: Sí? Què dius?
1: Doncs que ara toca primer música.

0: Molt bé, doncs, sense fronteres, movent-nos com sempre i...
1: I ara...
0: Què dius ara?
1: Un quasi.
0: Un quasi.
1: Un sempre.
0: Un sempre.
1: I un com mai.
0: I un com mai. Aviam, provem-ho. Parlo amb qui?
1: Amb el Jordi.
0: Jordi, molt bé. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Em diuen que ets un quasi, un sempre i un com mai. No sé si això et defineix molt. Ara em passen aquí un paper que, aviam, deixa-me el llegir. Bé, semblaria que potser sí que t'explica. Un quasi perquè diu que voltes molt pel món, però que quasi sempre ets un quasi resident. Però no arribes a ser-ho. Podria ser això? Sí?
2: Sí, s'encaixa bastant.
0: Molt bé. També em diuen que potser podria ser un sempre... Un sempre ets una mica foraster.
2: Això també, sí, sempre foraster.
0: Veus, ja en tenim dues. I la tercera, aviam, aquesta està aquí més enrere, molt text, m'han posat per explicar-m'ho, però aviam, vaig a llegir-ho aquí en diagonal. Em diuen aquí un com mai a prop del paradís. Podria ser també això, que estiguessis molt a prop del paradís, o ja no tant?
2: Tot depèn de com es miri, però si el lloc on soc ara hi ha molta gent que el considera paradís.
0: Aviam, doncs, anem al paradís, o el que es considera com un paradís. On ets, Jordi?
2: La República Dominicana.
0: Home.
2: Santo Domingo.
0: Home. Sí, quadraria bastant amb el que la gent entén com un paradís. Tu ja hi posaràs els peròs més endavant. I ets des de fa quan?
2: Ara 2 anys i mig.
0: 2 anys i mig. Però abans hem parlat de quasi resident, sempre foraster, i m'ha semblat que ho dèiem en plural. Vol dir que no només és aquesta la teva experiència, la de la República Dominicana, que has voltat més.
2: Sí, he estat en altres països com a expatriat, fent projectes, i vaig començar a l'Àfrica. Vaig estar a Ruanda 4 anys i al Camerún també 4 anys. Si vaig fer una petita incursió a Europa, al continent europeu, als Balcans, a Sèrbia, i ara, després d'un any a Brussel·les, vaig venir cap aquí a República Dominicana. També cobrim els projectes que es fan a Haití, però des de l'altre costat de la frontera.
0: Molt interessant això. Tot això com es cus? Amb quin fil es cus? Perquè, clar, has anat a llocs molt diferents, sempre per un mateix motiu, sempre amb un mateix fil que ho lliga tot?
2: Sí, sí, sí. Són projectes de cooperació que finança la Unió Europea. I llavors tenim el personal de la seu que està a Brussel·les, però sempre hi ha gent sobre el terreny per coordinar els projectes i per fer el seguiment de com avancen i les modificacions, també trobar la gent que els posa en pràctica.
0: I tot això sumat, cadascuna d'aquestes destinacions fa un total de...
2: 16 anys fins ara.
0: 16 anys fora de casa.
2: Sí, més el temps que vaig estar estudiant a Alemanya, sí.
0: I quan van ser a Alemanya, ho dic per arrodonir-ho ja?
2: 3 anys més, no? Jo diria que ara farà 20 anys.
0: 20 anys rodons, va, 20 anys rodons fora d'un quasi, un sempre i un com mai.

0: Jordi, d'entrada una cosa. Jordi, què més? Perquè, esclar, t'hauríem de saber identificar més. Jordi?
1: Cadilla Falcó.
0: Cadilla Falcó. I ets
1: són
0: de...
1: els cognoms.
0: I ets de...
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona.
0: Vas néixer a Barcelona. Molt bé. I ara ets a la República Dominicana. D'entrada, la primera cosa que hem de fer és si sí o si no, si és el paradís o no és el paradís. Després ja farem el teu recorregut vital, però ara, d'entrada, la gent ho ha de saber, això. Perquè molta gent hi va de vacances i torna amb la sensació de sí, sí, si no és el paradís, ja sembla. Algú aixeca més la mirada i diu, home, més enllà de la tombona veig que alguna cosa no és perfecta. I potser com més aprofundeixes, més temps tens de notar que hi ha parosa la cosa, no ho sé. Tu portes aquí un temps més llarg, que no pas un turista, sent un expat, tu mateix t'has qualificat així, ara que es fa servir tant aquesta expressió, com a quasi com a sempre, com a quasi resident i com a sempre foraster, què et sembla la República Dominicana? Més a prop del paradís o una miqueta més lluny?
1: El que passa és que els turistes normalment venen per poc temps i es queden en zones molt concretes. El més conegut és Punta Cana, i evidentment els resorts estan preparats per fer sentir a la gent aquesta vibració d'estar al lloc perfecte i en el moment perfecte. El clima ajuda molt, evidentment aquí no fa freds, excepte les muntanyes, però està molt lluny de Punta Cana. I sí, hi ha una cultura, hi ha molts anys, moltes dècades d'inversions i de preparar tot l'escenari perquè la gent s'hi trobi ben a gust. Les platges, jo diria que sí, són més boniques que les que estem acostumats a veure a la Mediterrània, més espectaculars, amb sorra més fina i molt més grans. Però tampoc no són, jo diria, no són les millors del món, però vaja, potser s'hi semblen.
0: Molt bé.
1: I el que té una mica trist és que darrere d'aquest escenari tan bonic hi ha coses que no funcionen tan bé i hi ha molta gent que pateix, que treballa i viu en condicions que no s'expliquen, però que en els casos no són paradisíques ni molt menys.
0: Són allò dels extrems, d'un extrem molt positiu o molt afalagador visualment a un altre bastant més decebedor, diríem.
1: Sí, i després també hi ha que la resta de l'illa, doncs hi ha molts pobles i ciutats petites que no són paradisíacs ni molt menys, i hi ha molts temes d'infraestructures i de serveis que encara estan per desenvolupar bastant, les queda bastant per arribar a un nivell acceptable.
0: I tu no vius en un resort?
1: No.
0: No? I per tant toques de més a prop aquesta realitat i a més forma part de la teva feina, no? Això de promoure la cooperació. En què estàs posat ara aquí a la República Dominicana?
1: La República Dominicana, la cooperació es basa sobretot en els temes de comerç i en temes del sector privat, també d'educació i de salut, però a Haití fem coses molt més bàsiques com intentar mantenir les famílies a flot malgrat la crisi d'aquesta guerra interna de guerrilles, de gangs, que hi ha sobretot a la capital, i en temes de nutrició i salut també, però infraestructures molt més bàsiques i a intentar ajudar que hi hagi un mínim de governança.
0: Això es fa des de la distància o amb incursions, diguem-ne, periòdiques, i aneu, i teniu accés? S'ha de fer exclusivament des de la distància tot el que es pugui fer a Haití? Com està?
1: Els expatriats també estan, els que porten els projectes també estan expatriats de Santo Domingo, però fan missions una vegada, una setmana cada dos mesos, més o menys, van allà, i sí que poden reunir-se amb els socis locals, però hi ha moltes zones que són vermelles i no s'hi pot anar, per qual és un contacte limitat, però com a mínim coneixen el terreny i coneixen els nostres socis. Jo fa uns temps que estic a la part de finances i llavors ara viatjo molt menys i no em criden a visitar els projectes, però tinc intenció de tornar-hi.
0: Sí?
1: A la part operacional. Sí,
0: ho trobes a faltar?
1: Perquè no ho trobo a faltar, la veritat. Molt més interessant que estar darrere l'ordinador i seguint números i informes.
0: I, per tant, t'interessa més veure-ho de primera mà, trepitjar el terreny, parlar amb gent, apropar-te a la problemàtica, notar amb què pots ajudar. Suposo que tot això és una part que deu satisfer de la teva feina.
1: Exactament, sí, és una petita gran recompensa de saber que els esforços encara que ens compensin amb els sous o amb altres condicions, a més, la teva dedicació de, com a persona d'estar vivint en un altre país té una utilitat superior, diguéssim, una miqueta més filosòfica.
0: Mm. Tu vius, Jordi, a Santo Domingo?
1: Sí, vivim a la capital.
0: Mm. I què tal viure a la capital? Aquí, com és la capital?
1: És bastant més gran del que jo imaginava i té molt de trànsits i moltes complicacions, com deia, d'infraestructures i serveis, però a part de ser amb molt de fum i bastant bruta, és molt sorollosa i el problema principal és el trànsit a les hores punta.
0: I sobrevivint al trànsit i pots fer una vida agradable, com és la vida un dia a dia d'en Jordi aquí a Santo Domingo?
1: El dematí corre per arribar a l'oficina i passar-hi el dia amb l'aire condicionat, aconseguir alguna cosa per menjar al migdia i passar les hores el millor possible amb els nostres informes i amb els companys de feina. Sí, sempre hi ha unes notícies de fora que influeixen els intercanvis amb la gent que està a Haití, per exemple, o a Brussel·les, però bàsicament de 9 a 5 és oficina i després de les 5...
0: Aviam, aquí, després de les 5 què
1: passa? Seva vida. Bueno, els que tenen sort de tenir la seva colla fidel, doncs fan les seves activitats d'esport o d'anar a aprendre o d'anar a conèixer llocs, i els que no, doncs cap a casa i família, la majoria dels que estan en família, i si no, fer esport i també preparar-se pels sopars i per les tasques més rutinàries de casolanes.
0: Yeah.
1: En el meu cas, com que no estic sense família, doncs puc triar més.
0: Molt bé.
1: I també faig altres activitats de música, de fer coses a distància amb la gent amb qui intento seguir en contacte malgrat la diferència horària.
0: Mm.
1: I els caps de setmana, sobretot, sortir de la ciutat tant com es pugui, anar a les platges, que també s'han d'aprofitar, però no vaig a Punta Cana perquè està molt lluny.
0: I on vas?
1: De muntanya.
0: A on vas? Perquè així més... ens anirà bé com a guia una mica turístic, aprofitar el Jordi perquè ens digui on s'ha d'anar. Punta Cana a banda, i les Terrenes a banda, i altres d'aquests llocs i destinacions a banda, on s'ha d'anar, on s'hauria d'anar?
1: El nostre racó secret més a prop de Santo... No és secret, però vull dir, el nostre amagatall més a prop de Santo Domingo es diu Juan Dolio, seria com Dolio, però sense accent, Juan Dolio, i té una platja que té una espècie d'accés privat que es diu Hemingway, la platja del Club Hemingway. Però al voltant d'aquesta hi ha Guayacanes, i una miqueta més cap allà hi ha Bayahibe, que és la meva preferida de l'illa, perquè és la més, dintre de les boniques, és la més tranquil·la, la més autèntica, la més local. No hi ha tanta gent que ve amb els resorts i no hi ha tant de moviment, i la gent que hi va són més els dominicans i dominicanes.
0: Apuntadíssima, apuntadíssima. I escolta'm, això, igual trobes un augment de presència de catalans de manera injustificada, potser serà culpa del programa i de les teves explicacions.

0: Escolta'm, i l'altra cosa que marca molt la cultura d'un país i a la que un s'hi ha d'acostumar és, o és la gran disjuntiva, pa amb tomàquet o i el plat tradicional del país. Tu estàs tirant-te cap a la cuina del país, encara conserves la pròpia, després de tants moviments, ja no sé quina és la pròpia teva, però suposo que el pa amb tomàquet sempre va a la butxaca d'un català, no?
1: Sí, pa amb tomàquet, ocasionalment, no el faig gaire sovint. Jo sí cuino bastant el meu estil, perquè no menjo carn ni perquè tinc una dieta una mica diferent, però aquí el que es troba més són l'arròs i les mongetes seques, mongetes negres sobretot, i el que en diuen la bandera, doncs porta la carn vermella o amb el seu brou de carn molt caldó, molt, molt espès, que es barreja amb l'arròs i amb el moro, que en diuen. I això es pot trobar a tot arreu, tots els dies, a un preu molt raonable, però clar, també hi ha nivells de qualitat i també es troben altres varietats més sofisticades o amb preus bastant més exigents.
0: I tenim arròs amb tot això que tu dius per molt de temps, o ho canviaràs per un altre plat, vés a saber en quin lloc del planeta d'aquí a poc, o algun dia hi haurà samfaina perquè tornaràs aquí?
1: Espero que la samfaina no es faci esperar massa, però encara em queden uns anys d'activitat i sí, tinc ganes de tornar cap a països més propers a la Mediterrània, tot i que el més probable que em quedi a l'Àfrica o a l'Orient Mitjà, però el Carib està molt bé com a lloc per viure i també està bé conèixer-ho, però a mi com a català, sincerament, em queda una miqueta massa a prop la seva cultura i al mateix temps lluny. I com que allò que comentàvem abans, que sempre és foraster, només que parlis 15 segons ja saben perfectament que no ets d'aquí i sempre et tractaran diferent. I al mateix temps tu dius, no, però si som molt propers, però encara que parlis castellà i que tens parlar com ells, no ho aconseguiràs. Mai no seràs un mes de la colla d'aquí. Llavors, tant per tant, ser foraster, prefereixo ser foraster en un lloc on hi hagi una diferència real i que pugui aprendre més coses.
0: Doncs escolta'm, esperarem allà on siguis, allà on forastegis a partir d'ara, allà on siguis el pròxim foraster, i ja mirarem de tornar-te a contactar perquè ens expliquis la realitat del país on estàs. És un català que va saltant, i que ha passat del quasi, del sempre i un com mai, per seguir sent sempre i com sempre un català que va pels llocs, però que continua dos cops, com a mi, em diu, no gaire per setmana, però porta el pa amb tomàquet a la butxaca. Escolta, moltes gràcies, en Jordi, que vagi molt bé per aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gaudeix a partir de les 5 de la tarda, ja entès, de totes aquestes altres activitats, i ens retrobem a les platges, que ara no esmentarem per no cridar a massa gent que vingui, aquests amagatalls teus aquí, a prop de Santo Domingo. Una abraçada molt gran.
1: Igualment, gràcies a vosaltres. Bon dia.

Doncs això, ens passem la vida pensant, sí, pensant en com ajudar el català i somiant en que ens en sortim. I mentrestant anirem fent sense fronteres. La setmana que ve tindrem més aventures, sempre vinculades a aquesta llengua nostra i a la seva defensa. I pels senyals que em van fent els companys a la llunyania, tornarà a ser un programa, aviam que diuen, un programa per enamorar i un programa per emocionar-se. Com tots els que han fet, ho hem intentat fer fins ara. Tot és mèrit d'aquest equip que tenim i vostre, per ser-hi sempre. Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Rosa Silloé, Dani Expósito i tots vosaltres. I a seguir somiant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançaran la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Doncs bé, les conseqüències econòmiques d'aquest nou tancament de l'estret dependran de si és una simple tàctica de l'Iran per forçar la fi dels atacs israelians al Líban o tornem a parlar d'un bloqueig total. Si passa la segona opció, i això coincideix amb la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, aquí l'impacte per als consumidors serà molt negatiu. Maria Llop, catedràtica a la Rovira i Virgili.
3: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i, a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: I al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitarà fins al final. Ara sí, ja som a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, que és el dia de la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. Imma Soler, subdirectora directora de Protecció Civil.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: I molta prudència també perquè tenim més de 150 municipis en risc molt alt d'incendi. D'esports, el Barça de bàsquet ha perdut el seu segon partit de la final de la CB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat, l'Equador-Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. D'aquí a una hora, Tunísia-Japó. Demà a les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudita. Per cert, que el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la seva selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol. El Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2 i tot això el dia que el Sabadell ha fet també la seva rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir
9: a Lleida,
6: el carrer...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. Els matins del cap de setmana, el suplement...
11: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
12: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana amb Roger Escapa.
11: Ho tornaria a fer tot igual?
12: Sí.

0: obert amb els Aixopluc, des del treball Gotes, Tempesta d'estiu, un ball pla per posar-nos en la pista. Aquesta formació serà calaf en el Desfolcat el proper cap de setmana, que se celebrarà el 26 i el 27 de juny, ja passat Sant Joan.
1: A Catalunya Ràdio, benvinguts a l'ICAT Mans, la selecció musical del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I no ens mourem de calaf, perquè qui també actua són les Filomena. Foc nou des del Tra Tra Tro.

0: Nenes de Ciutat, des del primer cant del matí, les Alosa. Actuaran també a Calaf, el Desfolcat, però també seran divendres que ve al Festival Afònica de Banyoles.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: Amb l'Afònica ens quedem perquè hi actuarà les Larannà, una cançó amb demanau. Elles hi seran divendres que ve. I...

0: Les filles de Cassandra, formació d'Amarels Gallegues, que està fent molta feina pel Principat de Catalunya. N'hem sentit Amor, seran divendres a la Fònica.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I ja deixant aquest Desfolca't i aquesta Fònica de Banyoles, el proper dia 22 a Valls hi actuen Els Arribar i Ploure. Xof per tu.

I fins a 6:45 del matí arribarem amb Jonathan Penalba i aquest Tarquim, l'U de Victorieta. Gràcies per fer-nos companyia un diumenge més. Ens retrobem d'avui en 8 aquí, a Catalunya Ràdio. Bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui ens volem fer ressò d'un informe que han elaborat investigadors de la Facultat Pere Tarrés sobre el sensellarisme juvenil. Es fonamenta en una recerca qualitativa basada en 30 entrevistes en profunditat a joves usuaris dels projectes de l'Hospital de Campanya Santana, on cada any es registren prop de 1.500 primeres acollides de persones en situació d'exclusió social, la majoria migrades i sense llar. A Barcelona hi ha prop de 5.000 persones sense llar i un 6% tenen menys de 25 anys, la majoria amb una trajectòria migrada. Avui en parlem d'aquest estudi, d'aquest informe, i ho farem en els propers minuts en conversa amb la Cristina Alonso. Ella és coordinadora del Grau d'Educació Social de la Fundació Pere Tarrés. De seguida la saludarem, però com sempre, a la recta final del Paraules tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui ens torna a parlar del ressò de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Comencem.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Cristina, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
2: Moltes gràcies.
1: Avui amb la Cristina, com dèiem a la nostra portada, ens acompanya per parlar d'un estudi que han fet des de la facultat de la Fundació Pere Tarrés, des de la facultat, un estudi que ens deixa diferents conclusions que ara al llarg dels propers minuts coneixerem, però sobretot primer volia començar parlant, Cristina, del terme sensellarisme juvenil, perquè potser és un terme que no... que la societat passa desapercebut. Parlem del sensellarisme, però ho fem d'una manera molt genèrica, no? D'aquelles persones que no tenen una llar, d'aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat, però sempre potser pensem en una persona adulta, no?
2: Mm-hmm. Doncs sí, la veritat que suposo que et sorprendrà perquè el sensellarisme doncs és un col·lectiu molt invisibilitzat. Són persones que estan allà, que estan al carrer, que les trobem constantment, dia a dia, no? I ens podem fer un perfil d'una persona potser més gran, però diguéssim que les dades ens diuen que cada cop doncs hi ha més joves vivint en situació de sense llar. Sense llar i sense sostre, eh? Vull dir que també tenim persones que viuen en condicions d'insalubritat, sense, no, les necessitats més bàsiques cobertes d'una llar, no? Llavors, doncs, si és una situació que preocupa moltíssim, doncs perquè ja no tenim una idea d'una persona de 40, 45 anys molt cronificada, sinó que cada cop hi ha més joves que estan vivint al carrer.
1: Els vincles comunitaris, l'espiritualitat i l'esport són els factors protectors que protegeixen els joves en situació de sensellarisme. Primer de tot, com heu fet aquest informe, que de fet sou diferents investigadors de la Facultat Pere Tarrés, oi, que l'heu portat a terme?
2: Correcte, nosaltres som un grup d'investigació del grup GIAS, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Facultat Pere Tarrés. Doncs el que hem fet és, a través d'un encàrrec des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, Missatgers de la Pau, és un espai, un observatori privilegiat, perquè atenen a moltíssimes persones que estan en situació de sensellarisme. Doncs vam anar allà i vam fer entrevistes doncs, a persones que es trobaven en situació de sensellar, i ens vam centrar sobretot en població juvenil, ja que estàvem veient que en els darrers anys doncs, hi ha un augment de persones que estan vivint al carrer i que són joves. I llavors vam començar a fer doncs, aquesta recerca per veure, doncs, l'objectiu era conèixer una mica les trajectòries vitals, quina era l'experiència d'aquestes persones que actualment doncs, estaven al carrer, que tenien aquesta particularitat, doncs, que eren joves que oscil·laven entre 18 i 26 anys aproximadament, i sobretot la nostra idea era identificar doncs, els principals factors de risc i els factors de protecció, de resiliència, doncs al final per poder pensar en polítiques públiques, en projectes, en accions per abordar doncs, aquesta problemàtica.
1: És a dir, que són joves que han passat en algun moment per l'Hospital de Campanya Santa Anna, no?
2: Sí, correcte. O estan atesos allà actualment o formen part d'algun programa de Santa Anna.
1: Vosaltres dieu que les seves vides, les vides d'aquests joves, estan marcades no només per la precarietat material, que també, no?, però sobretot per aquesta fragilitat de vincles socials, no?, pel dol migratori, no?, perquè són joves que han vingut aquí buscant una nova vida, que han hagut de deixar la seva família, no?, els seus referents, els seus amics, el seu entorn més proper per començar una vida de nou, i arriben aquí, es troben sols i sense cap ajuda, no?
2: Sí, bueno, un dels factors que li hem posat molt al focus, diguéssim, que seria doncs, aquest sentiment de sentir-se sols, no? Perquè, evidentment, un jove, quan pren la decisió doncs, d'emigrar del seu país, és una decisió que no sempre és de manera individual, sinó que moltes vegades també és un projecte compartit amb la família, amb l'objectiu doncs, de trobar una vida millor, una prosperitat, tant per ell com per la seva família. Bueno, fan aquest trajecte que pot durar dies, mesos i anys, exposant-se a situacions d'extrema vulnerabilitat, violència fronterissa, jugant-se la vida, no?, amb pasteres i doncs, amb un objectiu molt clar, que és poder canviar la vida que tenen en el seu territori d'origen. I què troben aquí, no? És una mica, què és el que troben aquí? Doncs al final es troben amb un dol migratori, ja que aquestes persones, aquests joves, no?, troben a faltar la seva família, la seva terra. Hi ha una manca de recolzament, de vincles, moltes vegades perquè canvia també la seva condició, passen a ser persones migrades i, per tant, la seva condició personal canvia a nivell social. Es troben amb murs institucionals importants en quant a la regularització, ara que està doncs, tan al dia tot aquest procés de regularització, amb una burocràcia rígida, amb llistes d'espera, amb rotació constant de professionals, amb condicions precàries, perquè no tenen la idea de venir aquí i treballar i veuen que sense uns papers no poden treballar, per tant no poden accedir, han de viure al carrer perquè no poden accedir a un habitatge o han de viure en infrahabitatges. També el problema que tenim d'habitatge aquí a Barcelona, l'accés a l'habitatge és una realitat que també els afecta plenament amb ells. Han de doncs, acceptar feines informals i a part d'això, no?, que hi ha una fragilitat de vincles que hem vist, sobretot doncs, perquè estem en un context social força individualista. També el context urbà no ajuda tampoc a l'establiment de vincles, es troben molt desprotegits, inclús troben maltractament institucional, ells comenten, no?, amb temes de cossos policials, es troben amb racisme entre persones, racisme institucional, no?, una sèrie, no?, de circumstàncies que trenquen una mica aquest imaginari que tenien d'arribar doncs, a la ciutat de Barcelona i poder treballar, poder tenir un lloc on viure, poder enviar diners a la família i poder doncs, prosperar. També troben un tema, per exemple, d'idiomes i de cultura, no? Hi ha un xoc cultural important. El tema de l'idioma, molts joves que nosaltres hem entrevistat, pensa que el 63% de les persones que entrevistaven venien del nord d'Àfrica. Per tant, hi ha un tema també d'idioma que també suposa una barrera, no?, per poder-se integrar a nivell social de manera fàcil i, per tant, doncs, tot això es trenca i s'ha de reconduir, s'ha de refer i totes aquestes situacions els col·loquen en una situació de vulnerabilitat doncs, extrema.
1: Vosaltres heu basat l'estudi en una trentena, crec, no?, d'entrevistes en profunditat. Heu parlat, no?, amb aquests joves. Com ha anat aquest estudi? Com ha estat més la mecànica de l'estudi?
2: Bueno, L'accés a la mostra ha sigut a través del que et deia, de l'Hospital de Campanya Santa Anna. La mostra han sigut 30 joves, entre 18 i 30 anys concretament. Hem pogut entrevistar un 90% aproximadament eren homes i un 10% dones, també perquè estem trobant, doncs, trobem a menys dones que fan tot aquest procés migratori i que arriben aquí, però també hi ha dones que estan joves que estan vivint al carrer, que estan en situació de carrer, i això és important dir-ho. I doncs hem pogut entrevistar tant joves del que et deia del nord d'Àfrica com d'Àfrica Occidental com a Amèrica Llatina, o sigui, són generalment persones migrades. Bueno, les estadístiques ja ho diuen, els números diuen que la majoria de persones joves que estan al carrer són joves migrats, alguns perquè han arribat aquí, no?, amb aquestes edats, i altres que doncs són extutelats, és a dir, persones que han passat per circuit de protecció de menors aquí a Catalunya i una vegada complida la majoria d'edat doncs, han quedat en situació de carrer.
1: Vosaltres, a partir d'aquestes conclusions que traieu, quines són les propostes que feu i, sobretot, com deies a l'inici també de la conversa, a nivell d'administració, no?
2: A veure, quant a la detecció dels factors de protecció, hem trobat que el suport social és un element fonamental per aquests joves, tot el que són amistats, el contacte amb les famílies, i molt important i molt emocional, no?, trobar que els professionals socials són un element de recolzament molt important per a aquests joves, no? Són un punt de recolzament essencial, i després tot el que són la creació pues, d'espais, entitats socials que atenen aquests joves, com per exemple l'Hospital de Campanya Santa Anna, no? I totes les iniciatives que s'hi fan a dintre són com espais importants, no? Per exemple, a Santa Anna tenen el club esportiu, el club de futbol, l'equip de futbol. L'equip de futbol doncs, no només és un equip per fer esport, sinó que és un espai de trobada, és un espai de connexió, és un espai d'interrelació, de suport mutu, i veiem que és molt important que aquests joves tinguin aquest suport social, no? Que seria com la primera palanca, no? Després, també hem vist que la interpretació positiva de l'experiència, no? Aquesta habilitat, aquest sentit de l'humor, per exemple, i aquesta mirada cap a lo positiu, no? de l'experiència és algo fonamental també, poder fer una relectura de l'adversitat com una font d'aprenentatge de tot el que els està passant. També les habilitats personals són un element important, un factor protector molt important, no? Aquesta, la capacitat d'autoregulació emocional, per exemple, les habilitats socials dels joves, però especialment volem destacar doncs, com el sentit vital i el projecte vital d'aquests joves, l'espiritualitat d'aquests joves, suposa un factor de protecció molt important, no? Que els ajuda a rellegir aquesta situació d'adversitat i de vulnerabilitat i poder doncs, afrontar aquestes dificultats des d'una altra mirada, no? Per exemple, doncs, tenir un objectiu clar, tenir una meta, saber cap a on vaig, sentir, no?, que no estic sol, que m'acompanya la meva interioritat, la meva espiritualitat, les meves creences, aquest sentiment de pertinença a alguna cosa, aquesta connexió amb alguna cosa, no?, que va més enllà d'ells mateixos, doncs hem vist que és un factor protector molt important per a aquests joves i que s'ha de tenir en compte aquesta dimensió espiritual.
1: Aquí volia parlar, no? Vosaltres dieu, no?, sobretot que per superar aquesta precarietat, no?, aquesta fragilitat o vulnerabilitat, és important aquest aspecte de l'espiritualitat o la religiositat que visquin, no? És a dir, que això també una mica s'intenta garantir, no?
2: Sí. A veure, nosaltres ho apuntem perquè el que veiem és que el sentit vital i que en aquest cas hem trobat la majoria de joves que eren religiosos, aquest vincle amb Déu els ajudava doncs, a sentir-se menys sols, a sentir-se motivats, a que tinguin un sentit de la vida, a que puguin mantenir un projecte vital en ferm, a sentir-se acceptats, a sentir-se acompanyats, no?, en definitiva. I per tant, doncs, és molt important i creiem que hem de superar, no?, aquesta mirada únicament, no?, psicològica, social i biològica a la persona, i recordar que hi ha una quarta dimensió que també és molt important de la persona, que és aquesta dimensió espiritual, que al final, doncs, ajuda a donar sentit i a ser resilient davant d'aquestes dificultats.
1: I a moda de conclusions, vosaltres una de les qüestions que proposeu és, per exemple, sobretot que els espais d'atenció pública estiguin més coordinats, no? O sigui que, entre cometes, no es maregi tant aquestes persones que ja no entenen, no?, la complexitat potser de la societat a nivell més administratiu, no?, i es poden perdre, no?, en aquest sentit, i també, sobretot, agilitzar procediments administratius, l'atenció, la formació, tota aquesta qüestió que potser amb ells es perden, no?
2: Clar, és que tenim un sistema social molt fragmentat. Això vol dir que hi ha molts joves que ens expliquen que han d'anar peregrinant d'un lloc a l'altre durant tot el dia, doncs aquí paro a esmorzar, després és d'anar-me'n a la cua de les dutxes, anar-me'n corrents a la cua per dinar, si arribo a dinar, si agafo torn o no agafo torn, no? Llavors, treballar tot el que és la xarxa social, assistencial, doncs de manera més coordinada, no? També apuntem, no?, que amb el que són tenir en compte els drets d'aquestes persones, no? No pot ser que una persona a dia d'avui estigui vivint al carrer. És que és un dret fonamental de la persona el poder viure en un habitatge en condicions, no? I per tant, això ho denunciem i és important tenir-ho en compte. I després tot el que és accelerar una mica tot el que són els processos tan burocràtics, no?, que al final són persones que tenen la sensació que la seva vida està en pausa, no?, perquè sempre espera, tingues paciència, d'aquí 3 mesos ja et direm alguna cosa, no?, però aquesta persona ja està patint, aquesta persona ja està vivint al carrer, aquesta persona ja està esperant que la truquin d'una feina, no? Llavors, poder accelerar tots aquests procediments perquè al final cronifiquen situacions de vulnerabilitat.
1: I una vulnerabilitat, no?, que al carrer es fa encara molt més accelerada, no? O sigui, s'envelleix més ràpidament quan les persones viuen al carrer, no?, per aquesta precisament vulnerabilitat, no?
2: Totalment, i l'esperança de vida d'una persona que viu al carrer és exponencialment menor que una major. L'esperança de vida és menor que una persona que té habitatge. Llavors, viure al carrer és una situació molt dura. Primer, perquè dormir al carrer i pensar que en qualsevol moment et poden robar les teves coses, et poden atracar. Hi ha joves que ens explicaven, no?, que havien de dormir amb un ull obert sense poder descansar perquè tenien por que els vinguessin a atracar, que els vinguessin a pagar una pallissa. Llavors, aquesta situació genera problemàtiques també de salut mental. No, a vegades tenim la idea de que la persona que està al carrer té problemes de salut mental, però és que viure al carrer genera problemes de salut mental, no? I després, bueno, tot el tema de l'accés a la salut, viure al carrer, no tenir, per exemple, un empadronament, també genera que no pugui accedir a serveis bàsics, com sigui un centre d'atenció primària, no? O que no pugui accedir a un curs de formació, etcètera, etcètera, no? Llavors, té perjudicis clars sobre la salut mental i la salut física de la persona, però va molt més enllà, és un risc i una exposició a situacions de violència importants.
1: I, Cristina, ja per acabar, només ens queda un minut. Suposo que amb aquest estudi vosaltres el que feu és posar, doncs, això, no?, donar visibilitat a aquest sensellarisme juvenil, a aquesta situació, no?, aquest problema que hi ha, aquesta problemàtica, i ara és que a qui correspongui es posin les piles, no?, per tal de que això deixi de ser una realitat, una crua realitat per molts joves, i, no?
2: Sí, totalment. És una denúncia, però també és una crida a poder doncs, dialogar, a poder pensar com estan organitzats els recursos, a donar doncs, possibles pistes per on podem començar a abordar aquesta problemàtica i una mica doncs, a també reivindicar les figures professionals, educadors i treballadors socials que estan en contacte amb aquest col·lectiu a seguir treballant perquè realment, i ho vull destacar, doncs, són persones que actuen com a factors protectors molt importants per a aquests joves.
1: Cristina, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
2: Gràcies a tu, Emili.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: Com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquests dies he tornat a rellegir les paraules del Papa Lleó en la seva estada entre nosaltres i he remirat les imatges i us he de dir que no em trec dels llavis la paraula m'agrada. Perquè m'agrada un papa que quan arriba a Espanya davant del rei ja proclama profèticament que les polaritzacions no són gens bones i que només ens porten a la confrontació. Un missatge que va tornar a repetir al Congrés davant dels diputats i senadors, recordant-los que aquell lloc és un espai sagrat pel diàleg educat i que les lleis no són importants pel nombre dels qui les aproven, sinó per la repercussió que tenen en la dignitat humana. Més de 7 minuts d'aplaudiments. M'agrada un papa que no para d'agafar nens, però que quan ens parla a nosaltres no ens tracta com si fóssim infants, sinó que ens crida a la maduresa de la reflexió i ens fa pensar profundament. M'agrada un papa que fa sempre un posat seriós, amb un lleu somriure, perquè la nostra realitat social i la nostra divisió eclesial és realment per poca broma. M'agrada un papa que escolta amb molta atenció, sobretot el que li diuen els nens, els joves, les preses, els immigrants, però que després no respon pas amb les obvietats de la intel·ligència artificial, sinó amb una resposta llarga i profunda, com un home expert que ja ha escoltat i ha respost a aquestes qüestions milers de vegades com a missioner. M'agrada un papa que parla la nostra llengua quan només porta una hora aquí, davant d'un clergat i d'uns fidels forans que són incapaços d'escoltar i de dir res en català. El papa ha fet que la nostra llengua sigui també llengua d'integració. Haurem de dir a molts fidels que si no entenen el català, quan vingui el papa no entendran moltes de les coses que ens digui. Em va agradar com el papa va escoltar aquells joves de l'estadi olímpic, un jove batejat la passada vetlla pasqual en Ferran, i dos testimonis de dues noies molt durs. Una, la Carmina, havent viscut la malaltia silenciosa de la depressió i amb un intent de suïcidi. I l'altra, la Desirée, abandonada pels seus pares i acollida al centre de menors de Sant Josep de la Muntanya. Em va agradar que el papa reconegués que tots passem per moments foscos i dolents en els quals hem de posar confiança en Déu, com el mateix Jesús ho va fer a la creu. Però em va agradar que també reivindiqués que la salut pública ha d'assumir amb més dedicació la cura a la salut mental. Em va agradar que la noia abandonada li reconegués que això del perdó als seus pares és un procés molt lent i molt llarg i que s'ha de treballar a l'interior i que fins i tot moltes vegades no vol dir recuperar la relació anterior. Em va agradar el Renzo, un nen de 6 anys que a l'església de Sant Agustí, al Raval, no li va fer una pregunta, sinó una bateria de preguntes. Unes divertides, com si al papa li agradava el futbol o si ja volia ser papa de petit, però d'altres de ben serioses, preocupat per com han de treballar els seus pares i pel fet de que hi hagi persones felices, però d'altres que no. El papa el va escoltar i li va respondre amb bon humor, però també amb molta profunditat. Em va agradar que el papa escoltés el testimoni

0: creu de quatre braços que corona la torre de Jesucrist i que contínuament deia com podem veure i li remarcava com tots els braços comencen amb quatre cantons i acaben amb vuit. Certament era el miracle dels cecs que ens fan veure. M'agrada un papa que ens ajuda a donar gràcies d'aquelles coses que ja ni nosaltres veiem ni descobrim. M'agrada quan ens va dir gràcies a Catalunya per haver rebut tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar tothom en una única família. En aquest temps de la imatge resulta encara més evident com l'art i la bellesa són canals d'evangelització eminents. M'agrada el papa que Canàries ens recorda la dignitat dels immigrants i que els hem d'acollir, però que també ens adverteix que ara poden naufragar en terra ferma. Molt bon diumenge a tothom.
1: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: Déu vos guard. A l'Evangeli d'aquest diumenge hi trobem un bonic relat on s'evidencia la tendresa de Déu cap a nosaltres. Aquest text ens omple de confiança, dissipa les pors i ens pot ajudar a donar testimoni valent i alegre de la bona nova de Jesús. Jesús parla als deixebles en un context d'incertesa i els repeteix tres vegades una expressió clau: no tingueu por. Aquesta insistència de Jesús que no tinguem por no és en va. És una invitació a no deixar-nos dominar per la por. La por, quan es fa dominant, desordena la percepció, magnifica les amenaces, distorsiona les relacions, ens bloqueja i limita. No hem de tenir por perquè, per a Déu, tenim un valor incalculable. Som la seva obra maestra. Així, en el passatge de l'Evangeli d'avui, veiem un exemple preciós de com ens valora Déu. En temps de Jesús, els pardals eren els ocells més barats del mercat. Eren l'aliment dels més pobres. Amb una moneda d'un valor ínfim es podia comprar dos pardals. I cada una d'aquestes criatures que semblen insignificants, Déu les té en compte, tenen un valor per a ell. I nosaltres, quant valem per a Déu? Sens dubte, som valuosos per a ell. Som dos granets de sorra, però Déu, amb grans de sorra, atura el mar. Així ho expressava mossèn Cinto Verdaguer. En el regne de Déu hi cabem tots, i especialment aquests pardalets insignificants, els més petits. Déu no s'oblida mai dels més febles. Jesús ens encoratja a ser valents i a transmetre el seu missatge amb alegria. No tinguem por d'acollir aquest missatge. I com va dir el papa Sant Joan Pau II a l'inici del seu pontificat, no tinguem por d'obrir de bat a bat les portes a Crist. Només si el coneixem i l'acollim podrem estimar-lo, seguir-lo i donar testimoni d'ell amb paraules i obres. Benvolguts germans i germanes, Déu sap el que hi ha al cor de totes les persones. Som fràgils, amb debilitats i imperfeccions, però Déu ens estima a cadascú tal com som. L'amor de Déu és gratuït i incondicional. En un món en què constantment hem de demostrar el que valem i assolir objectius, ens alleuja i omple de pau, confiança i alegria creure que tenim un valor immens per a Déu. Som valuosos als seus ulls i ho som independentment del que fem o tinguem.
1: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 21 de juny del 2026, a les portes de Sant Joan. Avui, El Suplement revetlla la tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. A les 11, Marina Alaminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals al GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals, el Marc Castellnou, que avui intentarem fer un retrat una mica diferent d'aquest bomber, segurament el més mediàtic que tenim en aquest país, l'home que més en sap de boscos i d'incendis. Avui un retrat també a través de les cançons amb el Marc Castellnou. Acabarem, com cada diumenge, aquest suplement amb el Demà ho deixo, amb el Roger Mas i el David Carabent posant les seves cançons. Ara El Suplement, l'actualitat amb l'Eva Compte i de seguida també arriba, com cada diumenge, l'ofici d'educar. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I la qualitat que passa avui per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigint una universitat de Madrid i que ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que qualifiquen de vergonyosa i sense garanties. Diana Morán és la ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: La insinuació del jutge que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès els sindicats policials, que li han demanat una rectificació. El PP, en canvi, parla de la Moncloa com un cau de delinqüents i ha aprofitat per tornar a demanar eleccions. De la crònica internacional, avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar l'avió.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: Per cert, que els combats al Líban seran, evidentment, el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Tornant a casa nostra, ara ja sí, som a les portes de l'entrada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, un estiu que comença avui, i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ja ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, dia de la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha vist per calor a la nit, també Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
2: I també destacar el risc d'incendi, que és molt alt en més de 150 municipis d'arreu de Catalunya. A tot això s'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat aquesta emissora que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: I avui Coincidint amb el solstici d'estiu, se celebren un centenar de països europeus la Festa de la Música, amb la finalitat de promoure la música de qualsevol gènere amb concerts gratuïts. A Girona s'hi fa la Festa Participativa Viu 21 Música, concerts en directe i gratuïts amb 38 formacions i 250 intèrprets en 8 escenaris repartits per diferents barris de la ciutat. Comença a les 5 de la tarda i ofereix concerts fins ben entrada la nit. A Lleida, la festa tindrà protagonisme als espais públics, també amb alumnes de les escoles de música i el conservatori i també altres formacions de la ciutat. A Barcelona, el Museu de la Música fa jornada de portes obertes fins a les 7 de la tarda. S'hi poden veure totes les exposicions. I al Teatre de Sarrià, Can Coral. I en esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador-Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest matí es disputa el Tunísia-Japó. Demà a les 6 de la tarda a Espanya, Aràbia Saudita, per cert, el Brasil, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol, el Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir divendres.
0: El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Ella, Paulo Freire. L'educació no és només transmissió de continguts, sinó també testimoni ètic. Quan hi ha una distància massa gran entre el discurs i la pràctica, l'autoritat pedagògica es debilita, perquè l'alumnat i també els docents perceben la contradicció. Freire recordava que com a educadors ens hem d'esforçar per actuar en coherència entre allò que pensem, diem i fem. La coherència absoluta és impossible, però l'impostura acaba sent detectable. Justament això és el que fa temps que passa amb el Departament d'Educació. No es pot sostenir un discurs pedagògic positiu de valors de fons mentre les decisions i les pràctiques el desmenteixen constantment. La coherència que es demana al professorat quan entra a l'aula també ha d'existir en les polítiques educatives i en la manera d'exercir el poder. Quan el relat institucional entra en contradicció amb la realitat quotidiana dels centres, es deteriora la credibilitat, la confiança i, finalment, el mateix sentit de l'educació pública. Educar exigeix exemplaritat institucional, no només retòrica.
10: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Susana Soler i Sabanés. Malgrat la mala maror que hi ha hagut els darrers mesos al sistema educatiu, l'escola pública segueix sent la preferida. Les vagues no haurien passat factura si fem cas de les dades del proper curs. Lleugerament han crescut les inscripcions a la pública. En concret, a I3 la pública és l'opció preferida per un 67% de les famílies. I als instituts la xifra es dispara fins al 87%. S'acaba un curs convuls, amb continus estira i arronses entre docents i i el departament. I en fem balanç a la tertúlia de savis mestres. Ens acompanyen
11: Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. Joan Maria Girona, mestre i escriptor, autor de Vaig començar a anar a l'escola als 6 anys, Memòries d'un mestre. David Vilalta, mestre, assessor d'escoles, formador del programa Magnet i autor de Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. I Adelina Escandell, mestra i psicòloga, presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats, Rella. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
12: L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
13: I avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres. Comencem amb el Joan Maria Girona. La seva dèria és sobre la prohibició dels mòbils a les aules i sobre el recel al voltant de la IA. Reconeix que educar en una vida plena de tecnologia no és senzill i per això els adults busquen la solució aparentment fàcil, que és la prohibició. Però les conseqüències de prohibir, diu ell, poden ser més greus que l'objectiu que es vol aconseguir. I explica que hi ha alternatives també al Google. Fa una llista de plataformes alternatives que, diu ell, són més lliures, que no contaminen i que no creen dependència. I defensa també que la tecnologia actual ha de canviar els processos d'aprenentatge. De fet, fa uns dies, Joan Maria, benvingut.
14: Gràcies.
13: Llegia també d'un professor del Christian Oliver sobre la IA, si hi ha no, i ell deia que ha notat un retrocés en el procés d'aprenentatge, no? Ell deia que per culpa de la IA, per exemple, ja no es poden demanar treballs perquè poden haver-los fet amb IA, no? I ja sí, ja no, com s'ha d'ensenyar, com s'ha d'incloure la tecnologia en l'aprenentatge de l'alumnat?
14: Mira, jo crec que les tecnologies actuals ens obliguen a canviar també la manera d'ensenyar. Vull dir, quan jo ja fa 15 anys que estic jubilat i els últims anys jo deia al professorat de batxillerat que haurien de fer exàmens, si és que creien que l'havien de fer, que també és discutible, amb connexió a internet. Em miraven, doncs, com molt estranyats. Però jo crec que, i ara que hi ha la intel·ligència artificial generativa, aquesta que està a l'abast de tothom, realment el que hem de fer és demanar-los treballs que hagin de fer amb la intel·ligència artificial, que si no això ja no hem d'evitar, però amb unes postures crítiques. Clar, no és el mateix fer un treball que dir, escolta, busca què et contesten i tu valora sobre el que t'ha contestat aquesta veu que t'explica coses i llavors investiga, fes el teu pensament crític i evoluciona a partir d'aquí. Jo crec que això els hi hem d'ensenyar perquè els acompanyarà tota la vida, a no ser que apareguin coses encara més noves, no? Que això jo, evidentment, no m'atreveixo a dir-ho. Però si no els hi ensenyem, no és tant ensenyar com seria tema dels mòbils el funcionament, que ells el saben millor que nosaltres, sinó el que hi ha darrere. I això, si no els ensenyem als adults, al professorat o a les famílies, ells ho els ensenyarà el senyor Google. I després ens queixarem de que ha augmentat molt la pornografia infantil i aquestes coses, és clar, perquè ho haurien hagut d'aprendre pel seu compte. I això, per això dic que la prohibició provoca que llavors, avui dia, encara que estigui prohibit, algunes famílies pensen que no se'ls ha de comprar cap mòbil fins als 16 anys, però és igual, poden accedir-hi. Un company o una companya és molt fàcil, això ja és... Ja, no és, ja és inevitable. Per tant, el que hem de fer les generacions adultes és intentar ensenyar-los el que hi ha per dintre, com funciona, els perills que representa, els avantatges que té, i també això, hi ha aplicacions que intenten crear addicció i aplicacions lliures que no creen addicció. Aplicacions com Google, que gasta una quantitat enorme d'aigua i d'energia, i altres doncs, que en gasten molt menys. Aplicacions que no es poden modificar i altres, les lliures, que les pots modificar i pots fer-les. Per tant, cada escola, cada institut podria crear-se la seva pròpia IA i la seva pròpia aplicació per fer tots els treballs i totes les feines en línia que fan falta.
13: I tens la impressió que som davant d'una autèntica revolució que afectarà els aprenentatges i que s'ha deixat una mica els docents desemparats a veure com s'organitzen i que potser caldria des d'alguna banda que hi hagués, doncs això, una normativa, un com fer-ho, un com què sí, què no...
14: Evidentment, perquè és una cosa que ja hi és. No, ja hi estem vivint amb aquest món i amb aquestes tecnologies. Jo vaig començar a treballar encara escrivia en màquina d'escriure, no? Evidentment, aquest canvi ha sigut molt fort i molt ràpid, i per tant, el professorat s'ha de buscar la informació i la formació pel seu compte. No hi ha suficient. Sí que hi ha formació, però te l'has de buscar una mica tu. Jo crec que no hi ha suficient per a tots els milers de mestres i professors que hi ha a Catalunya que puguin accedir a la formació necessària per poder ensenyar bé el seu alumnat.
13: Avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres.
15: No suporto estar avorrit.
16: La de mestre és una feina que ens compromet, però també angoixa quan falten recursos. Coral Regí.
13: Avui fem tertúlia de savis mestres. Hem sentit ja el Joan Maria Girona. Ens acompanya també l'Agnès Vallvé, el David Vilalta i la Dalina Escandell, que no us he dit hola. Benvinguts tots abans. Ja sembla que estiguéssim. Agnès, anem amb la teva dèria. La dèria de l'Agnès gira al voltant de l'empatia, perquè si actues amb empatia t'equivocaràs menys, diu ella. En els seus anys d'experiència ha vist que davant de qualsevol situació la clau és entendre com se senten les parts implicades i el seu punt de vista. I l'ha fet servir a l'hora de relacionar-se amb els infants, amb les famílies i amb els equips docents. Què canvia amb una mirada empàtica?
17: Per mi ho canvia tot. O sigui, tu pots fer de mestre, ser molt bon comunicador, tenir molta pedagogia, fer moltes coses boniques a l'aula, però l'acompanyament ha de ser amb molta empatia per llegir, a veure què li està passant a l'infant, què necessita cadascú, les famílies també, quan hi ha coses que se'ls ha de comunicar. El que és molt important és pensar, jo si fos la mare d'aquest infant, a mi com m'agradaria que m'ho expliquessin, no? M'agradaria que m'enviessin un mail i ja està, o m'agradaria que em citessin, que em parléssim, no? O, per exemple, famílies nouvingudes, no? Quan es fan entrevistes i al servei de traducció, que és gratuït, doncs tenir en compte de dir, ostres, sí que els hi parlem en català, però en moments així, que se'ls ha de dir coses importants als seus fills, amb matisos, doncs no costa res doncs demanar aquest servei, no?, amb temps i fer-ho bé, no? Jo estic acompanyant alguna família amiga i veïna que són de Marroc i a vegades l'he acompanyat a l'escola, l'he acompanyat a inspecció, l'he acompanyat a serveis socials, i ella em diu, quan vens amb mi em tracten diferent. I això a mi em fa molt mal, diguéssim, perquè hi ha una mica també de racisme institucional i veus moltes coses, no? I penso això, no?, que t'equivoques molt menys si tu ets capaç de dir, ostres, aquesta família que és de fora, que no acaba d'entendre a lo millor com funciona l'escola, o que tenir en compte tot això, no? I amb els infants cada dia, no?, diguéssim, perquè ara això hi ha nens que viuen desnonaments, pobresa a casa, no?, o violència de gènere i situacions que no poden dir ni a quina escola van, no?, hi ha nens que estan com amagats. Tot això els influeix després de l'aprenentatge a la classe, i llavors a vegades hi ha mestres que són molt, bueno, no participa, bueno, és que és un gandul, no? A veure, mirem què li està passant, preguntem-li, a vegades fins i tot la tonteria de preguntar a un nen per què no vol fer una cosa i és que es troba molt malament i és una tonteria, però a vegades ja traiem conclusions. Llavors aquesta empatia és el puntet de més que jo crec que un bon mestre ha de tenir.
13: El meu dubte és si amb l'escola actual, que hi ha tanta diversitat, que hi ha tantes necessitats diverses, que hi ha tantes divergències neurològiques, el docent té capacitat per tenir empatia per tanta casuística diferent, no?
17: Jo crec que l'empatia l'has de tenir, el que passa que a vegades no tens les eines ni el coneixement per poder acompanyar tanta diversitat, tants casos diferents, les discalcúlies, dislèxies i trastorns de tota mena que ja s'han diagnosticat, no?, que ara n'hi ha molts, i això sí que és complicat realment de saber a cadascú què necessita, com aprèn, no?, fer-ho accessible a tots, és complicat. Ara, l'empatia de dir, ostres, li està costant i li faig costat i li intento fer més fàcil o acostar-m'hi o ser flexible, això jo crec que sí que ho hem de tenir, perquè és que si no patim tots al final. O sigui, pateixen els infants, però al final també pateixes tu, perquè els infants no
13: Dius sobretot
17: bé.
13: Que és clau també en la resolució de conflictes, no? Que ja s'activen protocols, s'activen coses, però que en la resolució de conflictes l'empatia hauria de ser un element clau.
17: Clar, perquè els protocols, si els llegeixes bé, estan molt ben fets i parlen de la reparació, d'escoltar les dues parts, no sé què. Però jo, per exemple, ara estic acompanyant aquesta família amb un protocol que ha arribat fins i tot a Degaia, o sigui, una cosa molt petita s'ha extès així, i han fet moltes coses, però a la família d'aquest nen ningú l'ha trucat, ningú ha anat a veure aquest nen, ningú ha escoltat la seva part i estan atenent a tota la resta, no? I dius, o sigui, estan molt bé els protocols, però, ostres, totes les parts, tothom ha d'estar, no?, ben acompanyat. Jo trobo que és que, si no, perdem la humanitat, o sigui, tants papers, han de fer informes, han de trucar aquí, trucar allà. però i les criatures i les famílies, qui les cuida, qui les acompanya, els explica bé.
13: Avui a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis mestres.
18: No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
16: L'escola no només ha d'ensenyar coses, sinó que ha d'ensenyar a ser i a conviure. David Vilalta.
13: Doncs la dèria del David Vilalta és precisament que es pot ensenyar exercint violència i de forma autoritària, o es pot ensenyar amb escolta, comprensió de l'altre, argumentant, gestionant les emocions i amb consciència que estem educant ciutadans. De fet, tu expliques que ensenyar amb violència, això és curiós, és més senzill que fer-ho de manera pacífica i democràtica, que és més complex.
19: Sí.
13: Explica-m'ho això.
19: Un exemple, perquè és molt subtil tot això, eh? No hem de pensar que sigui algú que arriba allà amb un garrot i pega, eh? No, no, és subtil. I hi ha molta violència simbòlica, eh? Mira, diumenge al vespre, alumnes de quart d'ESO tenen examen de socials el dimarts sobre la Guerra Civil i el franquisme. El diumenge al vespre, no sé què li passa a la professora, que envia un correu i diu que l'examen és dilluns. Per mi això és un acte de violència. No s'ha preocupat de preguntar a cap alumne si li va bé o no li va bé, per exemple, eh? I aquí segurament que entraríem en un altre meló ben gros, eh? Però igual hi ha alumnes, com és algun cas que jo conec, que tenien pensat el dilluns repassar-se una part de l'examen, no? En canvi, es queixen el dia que els hi posa l'examen, però és igual, s'han pogut queixar i prou. Per mi, això és violència, saps? Perquè després direm que volem educar ciutadans, però què estan aprenent realment els ciutadans que volem educar? Que jo puc prendre les decisions com em vingui i quan em doni la gana, sense tenir en compte l'altre. I potser aniré a fer una conferència sobre...
13: L'empatia.
19: L'empatia. Crec que és el problema que tenim avui dia.
13: Llavors, a qualsevol professor o mestre que ens pugui estar escoltant, què vol dir educar de la manera que tu proposes? Què seria no educar amb violència, sinó educar amb una actitud pacífica?
19: Sí, jo crec que tant en Joan com l'Agnès ja ens han donat pistes, no? O sigui, d'entrada, si penses en la prohibició, saps que la prohibició educa poc. I d'altra banda, la empatia és que és bàsica, no? A mi m'encanta parlar de la distància curta. Quan ets un professor i et quedes darrere la taula o et veus els alumnes des de lluny, ja has perdut moltes coses, saps? Llavors necessitaràs autoritat, reclamaràs tenir un estatus com la policia perquè et facin cas, que tampoc te'l faran, eh? Perquè l'educació bàsicament és un tema de relacions interpersonals, i en aquestes relacions interpersonals tu aportes el teu coneixement i acompanyes els alumnes a que puguin omplir les seves motxilles. Val? Llavors, fixa't, tot el que hi hagi a l'aula. A l'aula es pot parlar dels problemes personals que tingui, encara que haguem de perdre 10 minuts de la classe, per exemple. Perdre. Jo no crec que sigui perdre. Al pati hem tingut un conflicte, però com que toca mates no en podem parlar. No? I llavors jo vaig a la sala de profes i dic, és que a la meva classe no hi ha conflictes. No? Però és que si tu dones lloc i espai perquè això es parli, l'altra cosa que necessites és que els alumnes aprenguin a escoltar i a veure que aquella reacció seva podia haver estat una altra, i altres companys poden dir que han tingut una altra. I això no és només pels conflictes, també és per aprendre a sumar.
13: Avui a l'Ofici d'Educar tanquem curs i ho fem amb la tertúlia de savis mestres.
8: Deixa'm que m'equivoqui, estic aprenent.
16: Els docents hem de sentir empatia cap als infants, els companys i les famílies. Tenim el deure de guanyar-nos la seva confiança i fer-los sentir que som un equip. Agnès Ballbé.
13: I ara parlem també amb la Adelina Escandell. Ella és mestra, és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella. Participa també en el Consell de les Persones Sàvies del Museu d'Història de Catalunya i en el projecte Abril de la Fundació Neus Català, i va ser senadora en l'anterior legislatura. I la dèria de la Adelina és la coeducació. la coeducació. Ella forma part del grup de coeducació de Caladona, que fa 50 anys ja van fer les primeres jornades on es va definir què és la coeducació. Diu la Dalina, coeducar és educar, perquè no hi ha educació sense coeducació. De fet, tu has treballat amb grups de mestres preparant materials de coeducació per aplicar-la a l'aula. Fa molts anys que en parlem, per tant, però encara hi ha molta feina a fer a les aules, no?
20: Molta. Se n'ha fet molta en aquests anys. Aquest any celebrem els 50 anys de les jornades feministes, no? Que és on va sortir aquesta frase que a mi és una frase que m'ha acompanyat tota la meva vida docent, no? Posar aquest tema perquè fa 50 anys vam començar amb escoles mixtes, que no coeducatives, i vam anar veient que no era el mateix tenir nens i nenes junts a l'aula que fer una escola coeducativa. Avui estem parlant d'escoles feministes, o sigui, ja fem un pas més, però bueno, si aconseguíssim fer una verdadera coeducació com ens manen totes les lleis que tenim aprovades, perquè fa 50 anys no teníem cap llei a favor, però ara les tenim totes, les estatals, ja no parlo de les més mundials, però les estatals, les de Catalunya, decrets, no sé què, però no s'arriba a implementar les aules.
13: Què seria una verdadera escola coeducativa? A grans trets, perquè ens fem una idea.
20: Primer, que posem... Ho hem anat dient de diverses maneres, que posem l'infant en el centre de la vida en el centre, perquè el feminisme el que vol és posar la vida en el centre, canviar tot aquest sistema patriarcal i capitalista que va buscant el benefici a curt termini i no posar la vida, no? La vida de les persones, la vida del planeta. Això seria una verdadera escola coeducativa. Això implica replantejar-ho tot, replantejar com fem les classes, no des d'aquest autoritarisme mal entès, no? L'autoritat la tenim perquè som persones adultes, perquè estem formades, això no ens ho treu ningú, però es pot exercir de moltes maneres, repensar els espais, repensar les dinàmiques, donar temps real perquè l'alumnat pugui parlar, decidir, participar, tot això seria una escola. Revisar currículums, per descomptat, tot això seria una escola coeducativa.
13: I què sou, Rella, i què feu? Perquè
20: Rella, com has dit, som una associació de mestres i professorat jubilat, que l'any passat va fer 15 anys. Diem mestres i professorat, però qualsevol persona que hagi treballat en un centre educatiu i té bona cabuda. Llavors hi ha des d'activitats festives, perquè estem jubilades i jubilats i ens ho mereixem, no? Anar d'excursió, anar a visites culturals, fer anglès, però també hi ha un grup que ens seguim dedicant a debatre sobre temes d'educació. Llavors ho revertim al Diari de l'Educació, on ens demanen, bueno, seguim reflexionant.
13: Teniu la impressió, t'ho demano a tu i us ho demano a tots quatre, que aquesta expertesa que teniu d'haver passat tants anys a les aules i haver viscut tantes coses, tantes etapes, esteu aprofitats o desaprofitats? Com ho viviu, això? Què sentiu?
14: Des del meu punt de vista, jo penso que estic aprofitant tot el que sé i ho intento revertir. Fins fa poc anava a fer assessorament a dos instituts i ara doncs entre escriure i fer alguna xerreta i tal, i viure sempre amb el món, en contacte amb el món de l'ensenyament, i veus que aquesta petita experiència serveix perquè altres doncs puguin reflexionar i puguin reinvertir. Ara, si pensem en l'administració, no, l'administració desaprofita totalment a les persones que cada any es jubilen. Això està desaprofitat perquè no hi ha cap alternativa, cap a al·licient, l'han de muntar de manera privada com els de Rella, però que l'administració no animi a aprofitar, no.
13: La resta, esteu aprofitats o desaprofitats?
20: Jo estic bastant d'acord, eh? Jo, de fet, em vaig apuntar a Rella quan em vaig jubilar perquè vaig pensar, tot això que sé, tot això que he viscut, tot això en què he participat, com ho puc revertir? Que no vagi a la paperera, perquè et sents com a ciutadana, no com a mestra, com a ciutadana, dius, el sistema ha esmerçat una quantitat de recursos perquè jo, home, jo a les meves hores també, no? Però bueno, hi ha una part de... I dius, i tot va a la paperera, i va ser pel qual em vaig apuntar a Rella per seguir tenint contacte i tot això, però l'administració no els interessem gaire.
21: Jo considero que som un valor afegit que es perd per les clavegueres, perquè, mira, i crec que és una part dels problemes que hi ha avui dia a l'escola, eh? Perquè tot aquest coneixement que s'està posant aquí sobre la taula es podria aprofitar fent un traspàs amb els companys que arriben nous al sistema o que, saps? I això ens busquem cadascú la vida, ens busquem escoles i ho fem de forma individual, però es podria organitzar.
17: Sí, jo també estic d'acord perquè jo he tingut la sort, suposo que vosaltres també, de jubilar-me als 60 perquè tenim aquestes condicions laborals. Però, clar, jo vaig haver de decidir-ho tot o res, no? És com, penses, home, jo amb 60 m'ho estic passant molt bé treballant, m'agrada molt, però el ritme que portem i emocionalment la càrrega és molt, molt potent i, per tant, si tens l'opció de jubilar-te, doncs, molt agraïda. Però és veritat, com dieu tots, que a mi m'hagués agradat, per exemple, continuar acompanyant mestres, com mestre de mestres, no?, de, doncs, no sé, amb l'experiència que tenim, amb tot el que hem viscut, crec que podem ser molt, molt bons acompanyants de mestres amb les situacions tan dures que hi ha ara, no?
14: Jo vaig poder viure, em vaig jubilar el 2010 i fins a la Covid vaig estar fent gairebé com tot l'horari, perquè el triava jo, però fent feines amb instituts i escrivint i fent xerrades. Després això ha baixat, però recordo aquells anys molt content de que m'estaven aprofitant.
3: S'és mestre tota la vida, sí, no?
17: Sí.
21: Sí.
3: Sí, sí, crec que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
4: M'eduques per ser lliure.
22: Com un mestre pot atendre a l'aula situacions de TEA, dèficit motriu, TDAH, trastorns emocionals i altes capacitats a la vegada? És terrible i tot això vol dir formació. Afren Carbonell.
3: És el moment, aquesta tertúlia de savis mestres de l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, de posar temes sobre la taula. Deia jo en començar que, malgrat el malestar, les vagues, l'estira i arronsa entre administració i docents, doncs la pública segueix sent la preferida, no? I hi ha dades que ho avalen, no? Llavors, a què ho atribuïu, això? A que és una qüestió de militància, a la proximitat dels centres, al tema econòmic, al projecte educatiu que ofereix la pública? Què penseu?
14: Jo crec que potser és la que està més propera a l'habitatge i a on viu la gent. I no sé, perquè sí, la concertada, la privada, és una mica elitista, encara que no ho sigui del tot, i això també pot ser que fa que, segons quina mena de famílies, doncs els hi sembli que és un lloc que no convé per socialitzar-se, per tenir relacions i per trobar companys i companyes, potser no és el lloc millor. Ara això no ho pensa l'administració, perquè es tanquen més aules de públiques que de concertades.
21: Sí. A mi el que em fa pensar és: i per què l'administració no s'ho apunta i actua en coherència, no? Vull dir, per què no destina més recursos i més diners a la pública, perquè és la que realment aporta aquesta igualtat d'oportunitats?
3: En aquest diàleg entre l'administració, que vosaltres parleu de l'administració, i els docents, què creieu que està faltant perquè hi hagi confiança, perquè costi posar-se en sintonia, costi arribar a acords? Què creieu que està faltant? Vosaltres heu passat molts anys, jo no sé si heu viscut èpoques. I què es va fer? Us vau sentir escoltats, no? Com ho recordeu, les èpoques?
20: Home, vam passar la vaga que era el 88.
21: Els 80,
20: em sembla, sí, que va ser el 88. Vam passar una època molt forta, que va, sí, ser tot l'Estat, sí, però després a l'Estat van arribar a un acord i a Catalunya no hi vam estar d'acord i vam seguir. Sí. I va ser, jo crec, que un mes terrible, perquè, sí, el descompte, jo tenia dos fills petits i... Sí. Però, bueno, ens en vam sortir en aquell moment.
21: A la nostra escola, el primer material audiovisual que va arribar va ser, perquè saps que vam aconseguir que dels descomptes una part, sí, revertís en material, sí, per les escoles,
20: sí, sí,
21: doncs va arribar una tele gràcies als descomptes de la vaga.
14: Jo crec que els mestres i el professorat no se senten ni cuidats ni valorats. Jo he treballat 40 anys, suposo, com el que esteu aquí, no m'han avaluat cap dia ni cap vegada. Per tant, una persona que està fent una feina, i és una feina que ens implica de cap a peus perquè és relació amb persones, necessita que algú li digui: o estàs fent bé, o amb això t'equivoques. Però si no et diuen ni cosa ni l'altra, al final perceps que passen de tu, i això desanima i desil·lusiona i cabreja.
20: L'altre dia el meu company, un dels companys de Rell, el Quim, dèiem, la Núria Parlon sempre cuida i sempre dona la raó als Mossos. Nosaltres no tenim mai una consellera o un conseller que ens sentim cuidats i que ens doni la raó. Mira la diferència.
17: És que les decisions ens venen de dalt i de cop i volta, i la majoria de vegades ens n'assabentàvem pels mitjans abans que els directors ho sàpiguen, no? I això et crea una impotència. A més, durant tots aquests anys que jo n'he treballat 38, doncs van canviant les coses cada dos per tres, i la nomenclatura i tot, i et sents que dius, bueno, i qui decideix això? Des d'un despatx no venen a mirar la realitat que tenim? I a aquesta escola li ha tocat, doncs, un AIS, una aula integral de suport, i te la col·lomen allà, i has de reorganitzar tot l'edifici perquè una aula va dedicada a això, i, o sigui, tot et ve, pum, però per demà, saps? I és com, no sé, una falta de respecte tan gran, i et diuen, no, feu com vosaltres vulgueu, però després les formacions des de dalt, ara tothom informàtica, i des de la gent que té P3 fins al 6è, tots la mateixa formació, tot, quan l'escola potser en aquell moment necessita una altra formació. O sigui, són decisions que contínuament et van matxacant, no? Perquè dius, ostres, que no em tenen en compte, no m'escolten, no ho sé, no hi ha escolta activa.
21: Jo crec que es veia venir, però es veia venir de fa molts anys. Molts, no és de fa 3 ni 4 anys, fa molts anys. Però jo també vull dir, dintre que és un tema molt complex, jo també voldria dir que és que, perquè conec professionals molt bons que s'han cremat, i els han cremat els propis companys. I jo crec que l'educació en aquests moments necessita un canvi profund, o un debat profund sobre què és ser mestre avui, saps? Perquè no pot ser mestre avui com s'era fa 10 anys. I el gran problema que hi ha és que hi ha gent que no està disposada a canviar.
13: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
18: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
22: Els resultats de les proves han de ser un diagnòstic per millorar, no per culpabilitzar-nos que les coses es fan malament. Coral Regí.
13: Doncs m'ho heu servit amb safata fa un moment. A mi m'agraden molt les expressions populars, i avui diem que mirem els ulls de poll del sistema educatiu, si us sembla. I un dels ulls de poll del sistema educatiu me l'heu posat amb safata perquè era el tema Mossos a les escoles. Ah. I no només Mossos a les escoles, Mossos infiltrats a les trobades de mestres preparant, no? Què està passant? Què falla del sistema educatiu que han d'intervenir els Mossos? O sigui, ens diu que No, feu que no amb el cap. Poseu cullerada, va.
14: Home, no fa cap falta. Això d'infiltrar dues mosses en una assemblea, això és una tonteria. Perquè avui dia, amb la tecnologia que ja poden saber el que estan parlant en una assemblea sense que entri ningú. Jo crec que van anar a fer la broma, van anar a fer pràctiques i els va sortir malament perquè es van descobrir. L'altre és més complexa perquè hi ha direccions que tenen por de no poder controlar l'entorn. Per exemple, que a l'entorn hi hagi molt de tràfic de drogues, que a l'entorn hi hagi molta violència. I això a vegades els hi fa pensar, perquè a algun director això li ha agradat dels Mossos. Ara, jo crec que realment sí, un equip no directiu, sinó tot un claustre, funciona correctament, pots acollir, entendre, escoltar i saber el que passa. I realment, jo he treballat 12 anys a la mina i uns quants més a Sant Roc, i no hem necessitat mai cap mosso que ens vingués, i hi havia coses una mica greus que passaven a fora i a dins, però crec que és donar mala imatge de dir el professorat no pot. No, el professorat pot si ho fa com deia el David fa un moment i tal, o com deia també l'Agnès, no?
21: És que jo li posaria un zero a la política de comunicació del departament, saps?
13: Perquè... Estem posant notes ja.
21: Sí, mira, és que, aviam, jo recordo que, per exemple, teníem un alumne que hi havia un ordre de distanciament amb el pare, i havíem parlat amb els Mossos d'Esquadra i havíem establert estratègies, i més d'una ocasió ho hem fet, això. Bueno, ja està. Ara,
19: Això no té res a veure amb que em diguin que posarem Mossos d'Esquadra dintre l'escola. No. A l'escola les decisions les pren la direcció i el claustre. No? I és com a la universitat, oi que la policia no pot entrar al campus? Doncs a l'escola tampoc.
20: És no? que és surrealista. És surrealista. A l'escola estem per educar, per acompanyar. No, no una persona vinguda de fora a fer què? Amb quin objectiu? Ja ho farem a dintre. I els problemes de fora, ja els resoldrem a fora. I si un dia hem de trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos tots, hem tingut una situació al carrer i hem hagut de trucar i han vingut de seguida. O sigui, a més, què estan dient? No, en aquest sentit, no ens hem sentit desemparats. No? Que de situacions hi ha moltes a la vida, vale? Però a dintre necessitem educadors i educadores de carrer, necessitem psicopedagogs i psicopedagogues, necessitem uns perfils que ens ajudin a tot el claustre a acompanyar a segons quins perfils de criatures. El mosso, per què? La mediació que diu la consellera, ja la sabem fer a l'escola, ja, que ens formin amb això si volen.
17: Jo tot totalment d'acord. A més, hi ha una figura que es diu el mosso de barri, que a l'escola ja hi té contacte directe, o sigui que qualsevol cosa tu pots contactar, venen de seguida i t'assessoren i ja està. I jo estic totalment d'acord que hi ha d'haver altres professionals, com més educadors o més educadors socials o treballadors socials, i sobretot més psicopedagogues.
14: Jo només volia dir, afegir que l'escola l'han de sentir l'alumnat com un espai segur i de confiança, i això els Mossos a vegades no ho donen. Vull dir, la meva dona va ser directora a una escola de Nou Barris i a vegades venien Mossos per la DGAIA buscant nanos. No els va deixar entrar mai. A l'escola és un lloc segur. De fora ja ho fareu.
3: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
2: Té una escola que m'estimi.

0: Doncs més ulls de poll del sistema educatiu, que si les ràtios massa elevades, que si dificultats amb la inclusió, que si sous baixos, que si falta de consideració dels docents, que si nivell i resultats educatius baixos i tancament de les públiques a favor de les concertades... Per vosaltres, de tot el que hem dit, què ens estaríem deixant, no? Què hi afegiríeu d'aquests ulls de poll del sistema educatiu? Què és per vosaltres allò més... Silenci.
1: Sí, sí, és que...
2: Clar, costa trobar el que és més...
1: Sí. És que no, amb ciències socials mai hi ha una causa i una conseqüència, i en aquest cas jo crec que tot això que has dit, clar, a mi el meu ull de poll és que es prenguin en sèrio el tema de la coeducació i que compleixin les lleis que tenim escrites, per exemple, perquè això ens ajudaria bastant amb temes que parlem de convivència, participació, amb tot això, però tot va lligat.
3: O sigui... Jo posaria l'accent a les ràtios, perquè jo l'última escola que vaig estar estàvem a 27 i 28 i amb espais que no estan adequats a tanta gent i amb la inclusió, que és molt complicada.
2: Jo també estic d'acord amb el meu punt, les ràtios han de baixar, si no, no es pot atendre a l'alumnat actual, amb 15 alumnat per alumnes a cada aula aniria prou, i després que els mestres i professorat ha de sentir-se recolzat o per l'equip directiu, per la inspecció, pel departament, sobretot, que no se sentin vigilats i acusats, sinó recolzats per la feina que fan, que poden cometre errors, tots en cometem, però això no òptia que no s'hagin de sentir recolzats.
4: Jo el que em sembla és, primera, que els polítics no pensin l'educació en terme de 4 anys, sinó que la pensin amb uns terminis més llargs i que no la redueixin a xifres i fotografies. Perquè superar els problemes que tenim avui dia és molt complexa. Encara que hi hagi punts d'acord, punts de trobada, no? Pensar una escola coeducativa jo crec que connecta molt amb moltes de les coses que jo penso, no? I per tant, primera idea, els que sou responsables de que l'escola pública funcioni, penseu l'escola pública amb un termini de 15 anys, però comenceu a posar coses ara. I per tant, feu una planificació que la gent vegi que això té cara i ulls i us comprometeu i la gent es comprometrà. Ara, paral·lelament, també penso que hem de repensar quin és el rol del mestre i quines són les seves funcions.
0: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
5: Estic perdut, no sé què vull ser.
0: I com que s'acaba el curs, hi ha un costum que genera força controvèrsia, que és els regals als mestres, no? Diríem que baixem a lo quotidià, a lo prosaic, del dia a dia. Hi ha centres que s'ha prohibit perquè passa de ser una cosa, doncs, perquè vols agrair a ser una obligació entre famílies, no? Us van fer regals en els vostres anys? Sí?
3: Sí.
0: I què penseu? Us fan sentir còmodes, incòmodes? Què en penseu?
3: Depèn, no? Però jo he rebut regals molt bonics, tipus un pot amb cartes així cargolades, una de cada infant, que s'han posat d'acord les famílies, regalen un pot de vidre ple d'agraïment, no? O, per exemple, una tassa que han posat un dibuix de cada nen petit o així. Bueno, tonteries que són molt valuoses perquè les han fet entre tots i ho han fet els nens, no? Jo que aquest tipus de regals trobo que és molt bonic, tot i que les famílies han de posar d'acord i, clar, no sempre és fàcil. I després, a vegades, sí que he rebut regals d'alguna família, doncs, nouvinguts o així, que estan superagraïts i que per la seva cultura, doncs, et volen fer un regal, doncs, jo que sé, un moneder, jo que sé, saps? I com que ho fan des del cor, no m'ha fet sentir incòmode, la veritat.
0: La resta?
1: Jo les cols.
2: Digues.
1: No, jo a l'escola que treballava ja teníem per norma, explicàvem que no n'acceptàvem. Una altra cosa és aquests llibres que feien de dibuixos de tot l'alumnat quan s'acabava el curs, sobretot amb els més petits, amb els més grans costava, però bueno, jo crec que no hi ha d'haver, perquè com moltes coses es treu de mare, aquests detallets d'agraïment, bueno, pues, ja està bé i ho agraeixes i punt, però clar, quan veus que compren i que tothom ha de posar no sé quan, dius, però què estem fent? Estem fent la nostra feina, el que volem és que se'ns reconegui la feina i que vinguin les famílies i s'acomiadin i et donin les gràcies, jo crec que, i que faci que la criatura s'acosti, no, a primària i que passis bon estiu i hem passat un bon curs, o sigui, amb això dius, ai que bé, hem acabat bé el curs, ja està.
3: Té més valor, té més valor.
0: Un altre dels, digues.
2: Jo als anys 70-80 hi havia més el costum i realment em feien regals i jo sempre els deia que no feia cap falta i anava així, sí, regals, bueno, més senzills, però vull dir que em feien això a primària, a secundària veig que ja aquest costum ha baixat moltíssim i sempre dèiem, no cal i la nostra feina ja està ben pagada, bueno, això no vinc, però ho dèiem i ja no cal.
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb els errors adults segons Francesco Tonucci. Us deixem amb Diana Morba, text de plàtan. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
6: Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Mariola Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, a la setmana tràgica, amb Antoni Rodon i en Ion Sindreu vam comentar com es viu el Mundial en un dels països on es juga, els Estats Units, que de fet és un país on, a priori, hi ha poc interès pel futbol.
11: Els amics i familiars que tinc als Estats Units em diuen que el gran tema del moment és el Mundial, que es veu que és una cosa molt estranya, però no, perquè com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
9: Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial, l'estan consumint també els nord-americans?
11: Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, es s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
10: I ens van visitar també tres parelles per compartir amb nosaltres les seves peticions de matrimoni atípiques, diguem-ho així. Una és la del David Moreno i la Cristina Raya, una història de terror que finalment es va acabar convertint en una història d'amor. Així va ser aquesta petició.
9: Com t'ho va demanar?
12: És difícil saber per on començar, A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir: vols que porti el vestit de núvia de la meva germana, que així farem com una família? Ah, sí. I clar...
9: I et vas caracteritzar de zombi, eh?
12: Sí. Clar, de cop ja em van agafar, em van emportar i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge.
13: I de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, i allà és on li vaig dir: mira, aquí et vaig dir lo de usted me recuerda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés.
9: Sí, li vas dir: vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
13: Exacte.
10: I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de l'experta en comunicació Andrea Vilallonga, que es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo. I entre cançons es va obrir per explicar-nos la seva joventut com a mare de dos fills.
9: Que el segon fill realment et va canviar la vida, o et va salvar la vida, no?
14: Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vas tenir un avortament entre els dos, o sigui, realment va ser aquest voluntari del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
9: Sí, encara hi penses?
14: Sí, encara hi penso. I llavors quan un any després, que veus, és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
9: Si només tens sexe
14: ara ja no, t'imagines tres.
9: Sí, bé, per què et va salvar la vida?
14: Perquè jo estava en una depressió molt, molt, molt, molt gran a nivell personal, professional. Era la meva vida, un caos absolut. No sabia molt bé què fer, i per una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és l'expectativa, és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorexia nerviosa, i estava començant el tractament i em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir: no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
10: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web, com sempre, catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: HBO Max, demà arriba la tercera temporada de La Casa del Dragón.
16: These are turbulent times.
17: Rhaenyra is coming.
15: La temporada inclou una de les batalles més grans de tot l'univers Joc de Trons i ens presenta els dos bàndols de la família Targaryen més enfrontats que mai i amb una gran guerra.

0: Disciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda.
1: Bon dia, Sònia Delofeu.
2: Molt bon dia, Marina.
1: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Baix Empordà. La primera, la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro.
2: Una jornada plena d'energia, misteri i tradició amb activitats i tallers d'esoterisme, mercat artesà, rituals i la rosada silvestre. Una experiència única per connectar amb la natura i celebrar l'arribada de l'estiu d'una manera especial. La fira estarà oberta de les 10 del matí a les 9 del vespre i l'activitat es concentra a la Pineda del costat de l'Espai Ridaura. Per exemple, a les 11 hi ha l'espectacle de contes familiars, a les 12 el ritual de tambors i els tallers de bruixes, a les 6 de la tarda el taller d'espelmes i varetes màgiques i la xerrada de llegendes de la Vall d'Aro i a les 8, per acabar, la Kerlarre. Totes les activitats són gratuïtes, menys el dinar, i cal inscripció prèvia al web municipal o a través de l'app Santa Cristina d'Aro.
1: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Sarau de Fontanilles.
2: Situat al carrer Major, número 5, a tocar de l'església, entre el Mas Bec i el Safreig, un restaurant que posa en valor la cuina de sempre, honesta i de territori, amb una mirada actual, però sense perdre l'essència. Són especialistes en esmorzars de forquilla i platets per compartir, elaborats amb producte de proximitat, sostenible i de qualitat. El gestionen tres cosins i diuen que hi fan el que els agrada i el que els defineix amb il·lusió, esforç i ganes de crear un espai proper i acollidor. I podem tastar les croquetes de gambes, l'amanida de maduixes, formatge de cabra i nous, la crema freda de pèsols amb mató i cansalada, la galta de porc amb parmentier i crema de ceps, el pollastre amb escamarlans o les costelletes de conill arrebossades, de postres, flam de recuit, pastís de formatge o xuxó a la brasa. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dijous a diumenge, de les 8 del matí a les 3 de la tarda i divendres i dissabtes també a la nit.
1: Una proposta que sona així.

0: Bar, i què podem acabar el dia? El concert de Miquel Abres a la Bisbal d'Empordà.
1: A les 10 del vespre, l'Espai Cultural 13-15 del Passeig Marimon Espré. Miquel Abres és un dels artistes puntals del país amb una llarga trajectòria musical. El caracteritza aquesta veu trencada, la plasticitat de les melodies i la presència constant de la guitarra acústica. Després de la gira dels 20 anys, en Miquel va fer una aturada de 2 anys per retrobar-se i endinsar-se en nous mons musicals. Durant aquest temps va treballar amb artistes com Sergio Dalma, Toni Cayena o Artico Surf, i de tots ells s'ha influenciat per compondre i crear el seu nou disc titulat 1977. És possiblement el seu treball més íntim i introspectiu sota la seva data de naixement. Abres parla de l'ego, de les pors i de les fòbies, però també de saber buscar el costat bo de les coses. 10 cançons, totes escrites per ell i vestides amb un so de directe i dels 70 i dels 80. Cançons que donen molta energia en el repertori de la nova gira del cantautor bisbalenc. Avui les interpretarà davant d'un públic conegut, davant de la seva família, amics i veïns a la seva ciutat natal. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Quantes coses hem après de Miquel Abres, que avui actua a la Bisbal d'Empordà. Ara tornem al suplement.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la

0: pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
2: Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
0: El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
2: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
2: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda l'estret d'Hormuz.
0: Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
2: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de l'ACB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
0: I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol.
3: Després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5 a 1, mentre que Equador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
0: Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
3: El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa la minya mal com a factor per a la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
2: Sí, a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
0: Tot això enmig d'aquesta onada de calor, avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures a partir de la 1-2 de primeres de la tarda, entre els 32 a 33 graus fins als 36-37 en molts indrets i en aquests sectors, aquests indrets on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona i, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana en suspensió i alguna petita nuvolada tant al Pirineu amb 4 gotes.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
5: Amb l'escalfament global, els pols estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
2: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
0: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
2: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
0: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
2: El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Orient Oregon, que forma part d'una xarxa valorada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
6: Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
2: La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
0: 4 minuts per un quart de vuit del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
7: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
8: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
7: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
0: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 el suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Munguera, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Bonforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
2: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Benz s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
0: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy, muy extremos.
16: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
0: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
2: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3catinfo que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
17: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
2: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
18: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
2: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
0: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida Albamor.
19: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
2: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
2: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
2: Actualment, un de cada cinc consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
23: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
2: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
0: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
2: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
24: Perquè aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve d'un altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
2: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
0: Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
25: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic veterà rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarta, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: L'informatiu del suplement.
26: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: Avui a Lleida i de dijous. I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
1: L'informatiu del suplement.
0: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pasqual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
27: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
28: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
27: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
29: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
27: També avui es jugarà el Bèlgica-Iran. El Brasil, Rafinha, es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se a la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
30: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, així que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
27: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la poli i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara sentireu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
31: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
27: A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
10: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger.
12: 3, 2, 1. Seganya.
13: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com estàs, Joan Anton?
11: Molt bé, molt bé.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt enllà.
11: Dies llargs,
0: dies llargs. I nits molt curtes.
11: Sí.
0: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
11: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
0: Doncs a les portes d'aquest estriu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa, mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
11: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
0: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no? Sí. Des de ja fa uns quants anys. I sí, continuen sí. Funcionant aquestes pel·lícules?
11: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no? Que hi ha. Va, què són els dinosaures?
0: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
11: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora no m'hi posaré mai. Bueno, no l'Splir sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja
0: home,
11: dic.
0: Però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
11: Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants. Que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
0: No, perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
11: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assemblen als rèptils, però atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no passa a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
0: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure.
11: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió i, de fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som, val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important és que les cames sortien completament rectes de sota del cos i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar i, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
0: Com van evolucionar aquests dinosaures?
11: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant, fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 235 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys, val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
0: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton.
11: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
0: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
11: Sí,
0: per què?
11: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant no va coincidir amb el T-Rex.
0: Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
11: Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
0: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
11: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
0: Però no va ser possible perquè no van conviure.
11: No van
0: conviure.
11: Coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaurus Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de la imatge que l'Spielberg ens va donar.
0: Mm. Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell sí. Moment, tenim... en què no va ser un dia.
11: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán. Fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima, o també 4 cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, no, ja no la podien fer, no els rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives. I si no comptem espècies, si comptem animals, si comptem individus, va extingir el 99,9%.
0: Qui va sobreviure?
11: D'éssers vius.
0: Més enllà dels virus.
11: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. Els dinosaures donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un ull de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
0: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
11: clar,
0: les aus també devien sobreviure.
11: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
0: I els cocodrils d'on venen?
11: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
0: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
11: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
0: Ah, sí?
11: Sí.
0: Els deixeu entrar, també.
11: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
0: No cal perdre el temps.
11: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI. Diuen, no, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
0: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
11: Sí, i aquests eren reals.
0: Una abraçada ben forta, Joan Anton.
11: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
14: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
17: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
16: Moments que semblen sense sortida.
18: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
16: Dolors que costen d'explicar.
19: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
16: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
17: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
16: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
22: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
16: Univers MotoGP.
22: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
23: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
24: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
23: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
23: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
32: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
23: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
32: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
23: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
1: Bon dia.
0: Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
1: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
1: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
0: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
1: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
1: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar a Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda a l'estret d'Hormuz.
0: El Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
1: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester.
0: Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
1: Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
0: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
1: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: The Prodigy tanca el Sonar.
1: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
0: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
1: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
0: I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València en aquest segon partit de la final de l'ACB. Arribarà al Palau amb un 1-1.
1: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
0: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
3: Sí, a l'ara en titular, el jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
0: Diari El País, mateix titular. Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
3: Per ser en imatge, la Míriam a la qui entrevista Nick assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a La Dona del President. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I al Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
4: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia.
5: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
0: 55 espelmes Pedro Alonso.
6: Felicitar. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
5: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
0: 71 espelmes Michel Platini.
7: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
5: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX i ja retirat més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
0: Vida social.

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 7:45 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.

0: Entremig planava la gran pregunta: qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
1: Música. Yesterday.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'onze entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina al porter de l'Albacete a passada de Ronaldinho ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar.

encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també. Perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor que el seu moment més àlgid sobretot serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres doncs, pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies, tenim en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, una o dues de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 a moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durarà un temps gaire complicat més enllà doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu aquí a les tardes la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada: ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges, per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
1: L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genoer s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres, on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat, i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3Cat Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's, i una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se, i el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
1: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al Diario, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
7: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
5: La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el Diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula «Una decisió incomprensible, Núria Pujades».
8: Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·lectius cridats a assegurar la vigència de l'estat de dret. I si tot això no fos poc, Molins també destaca que aquesta mesura afecta la parella del president del govern espanyol i, per tant, compromet també la funció diplomàtica pròpia del càrrec. Tot i així, l'advocat penalista aposta per seguir confiant en el sistema jurisdiccional i esperar com resol el recurs de Begoña Gómez l'Audiència Provincial de Madrid i conclou dient que, malgrat tot, ens continuarà faltant una norma que defineixi bé l'estatut personal i professional de la parella del president del govern, a qui no podem exigir, diu, que pel simple fet de ser-ho renunciï a les seves expectatives professionals i personals.
1: A partir de les 9, avui tertúlia el suplement amb el panelista Carles Bungilot i els periodistes Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Montforte. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana, que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar a l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran, Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Mentre el vicepresident nord-americà intenta calmar les aigües i reprendre les negociacions amb l'Iran, el president Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer, atenció, per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
1: Un quart de nou del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que tienen están muy, muy extremos.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
1: De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
16: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
17: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mur.
18: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: 8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
19: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies, el primer si parlem...
1: Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
1: El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
23: Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs a lo millor tindrem dianes terapèutiques
0: característiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
1: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el Sónar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del Sónar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
2: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic publicadora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: Gràcies, Marc. L'edició del Sónar, per cert, ha tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues en dues nits de festival. A més, els Mossos han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu.

0: calma.
1: Aquesta nit ha estat de veneres al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, un concert especial amb Arjau, Mariona Escoda i Merinés de Riera, amb Linda Mirabal. Una de les grans singularitats d'aquest nou festival de Barcelona, el Blau Marí Músic, és el seu escenari situat literalment damunt del mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma a l'aigua davant del públic. Així els concerts es fan amb el Mediterrani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paguen diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
2: Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
3: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
4: És una formació muy bueno para mí porque ya me conozco muchas gente más.
2: Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
5: Estava pensant, potser inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà.
2: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
1: I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la Diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
6: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de Vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de Vuit, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de l'ACB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana a partir de demà, el tercer partit d'aquesta sèrie. Recordem, el millor de 5 partits, per tant necessiten 3 victòries, van 1-1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Una revetlla amb la millor companyia.
13: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
14: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
15: El carrer és l'escola de La Cubana.
16: Una companyia que ha fet història.
17: Oh, això és una bogeria, no?
18: Era màgic. Va ser màgia pura.
19: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Tant de bons en fessin un cada dia, tinc! Ocasión Plus.
0: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
22: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
23: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
24: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
25: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.

0: Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a 1 després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual. 27 punts per sota, 102-75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. I la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar al davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
2: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un playoff a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada, és un escenari immillorable.
1: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
3: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final els millors que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
1: El tercer partit de la final Barça-València serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
1: Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Destaguem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
0: Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Apassionant.
1: Home,
0: no, a mi, l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
1: Ara, el Curaçao 0, Equador 0.
0: No, és que això
1: sí,
0: ja era...
1: Ser...
0: Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut.
1: Tots els focus posats en Lamine Yamal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de Lamine i dels minuts que pot jugar en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
4: Pues os digo que es fantástico, está en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Este 55, 58, 63... Eso es, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión y te da para jugar 80.
1: Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
0: El Màlaga és nou equip de primera divisió.
1: Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
0: Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
1: Al vespre, 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per l'equip gallec encara, per 2-1. També avui a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bai Ugura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Pecco Bagnaia a l'esprint al davant dels mateixos Ugura i Márquez. I última etapa de la Volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, en final a l'avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la general després de guanyar ahir l'etapa reina.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer, i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Mas de Barberans, al Montsià?
5: A les 6 i 27 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:33.
0: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
0: Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genué.
6: Bon dia, doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada els 21, el termòmetre ja puja amb força, i de fet aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar allà d'aquests propers dies, i sobretot avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada doncs d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui, bàsicament, sobretot insistim, entre la 1 a 2 de la tarda, primers hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu, i parlarem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32 a 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però en general aquestes xifres es mentades, i a l'interior entre els 34 a 38, i de fet a les zones més càlides, sobretot doncs el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40, per tant podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el termòmetre no arribi als 30 graus, doncs excepcionalment. Amb polsa gariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades, de fet al voltant de la Serra del Cadí hi podria haver algunes gotellades. Demà arriba el màxim de la onada de calor i començarà a afluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
0: Per tant, a veure, que m'aclareixi.
6: Moltes coses,
0: Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
6: sí,
0: de ple onada de calor. És a dir, no, sí, no hi ha treva. Ni el no dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres res. No hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
6: El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
0: que
6: no?
0: Era una calor però, bastant espantosa, ja.
6: Sí, sí, a més, clar, a les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat, per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
0: I avui, per cert, a 11:15 del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament oficialment parlant.
6: Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que s'està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
0: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No.
0: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però
0: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
6: Ah, sí, sí.
0: Què, no t'hi tornes?
6: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
0: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
6: Podem jugar a tennis i...
0: Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
6: Igualment, que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes, al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes la selecció espanyola? Què animes?
7: Home, jo a Anglaterra, home.
0: La teva dona deu anar amb el Canadà.
7: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... no sé, saps? És com creure amb els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però...
0: però...
7: No ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
8: M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
1: Però sí,
0: no, Catalunya-Turquia no.
1: No, encara no.
9: A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
10: A mi el frívol sí que és.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez.
2: Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
0: Jota de Vans.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
0: Lluís Torrent.
3: Són total 980 cromos.
2: El director general de Panini Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 40.
2: Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El servei meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones. 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres. Ahir us explicàvem la segona, tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
2: Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
0: 150.000.
2: Espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
4: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
0: I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
5: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: We are delighted to... Efectivament, és ell.
4: Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
0: Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Trump Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, els diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado, que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diari Oponés, Joaquín Urías titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
7: Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendetta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país lluny, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president president del govern a actes internacionals on sigui convidada i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urias. Tenim un problema amb la justícia, multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
0: També diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
7: Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se d'alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
0: El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
7: I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018 i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos, diu, han lluït algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones. Per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé. Una nova estètica que visibilitza un fet més profund, el quid de la qüestió. La cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90, avui s'exhibeix sense complexos.
0: En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció, perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
8: Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar traure la major quantitat de cucs de terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord, 567, assolit l'any 2009.
0: Déu-n'hi-do. Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
8: És la imatge de la portada de l'Esport, que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per un altre blaugrana, Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb 9 jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Per ser una nació sense estat, us surten panses i passeu.

0: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
1: Mal.
0: Mal es... Mal es que no lo toca...
1: No lo toco, no lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
0: Claro.
1: O sea, no lo tengo porque lo he dejado... En...
0: Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
1: Sí.
0: Ajá. No, no lo digo porque el inglés...
1: No, no, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
2: Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump « Do you know who is the best French striker before Mbappé ?» Et Trump a dit « I don't know, I don't give a shit, Emmanuel. »
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Avui, el suplement...
5: De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Mungilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo.

0: Algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victòria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
1: El passeig amb la Jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi, això sí que és maco.
1: Sí.
2: Això sí que ho tenim.
3: S'ha de conservar.
2: Sí. Coses maques s'han de conservar. Tradició, patrimoni. Patrimoni.
3: Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
2: Ara, el Miquel.
1: No ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
4: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
5: Ara.
4: Surten borratxos dels llocs i es pixen
1: sí.
4: a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
2: O sobre.
4: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
3: no,
1: que no em
3: perquè
1: prenguin,
3: quan exacte. Vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
3: Que si vas al mig del carrer a perill de caure i fotre't a sobre
1: sí,
3: els
1: sí,
3: pixats.
1: Sí, sí, sí.
2: Hòstia, quanta saviesa.
3: Són molts anys de ser jove.

0: 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.

0: Plejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cobla Genal en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Coblejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, Avui i Sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples La Principal de la Bisbal, La Bisbal Jove, Els Mongrins i La Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: www.poblejant.cat. Novetats discogràfiques.
1: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de Malavella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament i que escoltem avui aquí al Coblejant, és de Francesc Marrós.

0: Coplejant les estrenes.
1: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la cobla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Cobla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la cobla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Pons, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: dins d'en Cuní. Coplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
2: L'agenda.
1: I també en fem un recull perquè a Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, a les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è aplec de la Sardana de Riudarenes, a les 6 i a les 9, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt, amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat, a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42ena Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6 concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana i nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: per viure.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida, i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues.
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo. s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Màrtir...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. És molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Caselles, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quios que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs, quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs, com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc, amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Ja vaig explicar una vegada, però si no sabeu d'on surt aquest nom tan guapo d'un programa de ràdio de cinema, ve de la pel·lícula de Pere Portabella, un director que farà 100 anys al proper 2027, que es deia Vampir Cua de Cuc, de 1970. És com una mena d'homenatge, bueno, és no, és un homenatge a un director molt particular i, a més, català. Algun cop us heu posat a mirar el cel de nit? Segurament haureu sentit la vostra petitesa, el gra de sorra que sembla que som. Tot això mirat des de la Terra. Ara suposeu que esteu al bell mig de l'espai dins d'una nau. Miris on miris, tot és foscor i l'home, en el seu afany de ficar-se on no el demanen, intenta explorar-lo. Per trobar què? El cinema s'inventa motivacions per fer aquestes coses. La nostra, la de Cua de Cuc, és que passeu una bona estona escoltant-nos i si alhora us serveix per poder triar una pel·lícula de les que recomanem, millor que millor. No oblideu que estem al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Naturalment, a Esplugues FM. No sé si us haureu adonat, però avui toca parlar de ciència-ficció. Sci-fi pels més avançats. Un gènere que sempre ha estat present al món del cinema. Es considera que el primer film d'aquest gènere va ser L'arribada a la lluna, de Georges Méliès, que data de 1902. Hi ha molts tipus de pel·lícules de ciència-ficció. Viatges en el temps, mons apocalíptics, distopia, poders sobrenaturals, però sota la meva opinió, la que tots pensem quan es parla de sci-fi són les pel·lícules de l'espai, amb o sense extraterrestres. Els autors, tant novel·listes com directors de cinema, de vegades calculen malament. Per exemple, els fets relatats a Blade Runner tenen lloc al 2019 i 2001, una odissea de l'espai, al 2001, evidentment. Uns errors de càlcul que no influeixen en

res en els missatges que se'ns vol transmetre. Se'ns posen els pèls de punta de pensar on podem arribar amb l'aparició de la intel·ligència artificial, un fet que ho trastocarà tot, cinema inclòs. Si al 1969, any que diuen que l'home va arribar a la Lluna, la IA hagués estat present, segurament sospitaríem de la veracitat d'aquesta fita. Els detractors actuals aplaudiran amb les orelles quan puguin gaudir de films que empren en tot o en part aquesta tècnica. Bé, no tenim l'IA, però tenim directors com Stanley Kubrick, que ell solet podia fer-nos creure això. No és que no ens acabem de creure que l'home va trepitjar el satèl·lit, però si sabem de la maestria del director britànic. El 1978 es va estrenar Capricorn 1, un film que va voler desmuntar tot el tinglat de la NASA. Això sí, van canviar la Lluna per Mart.

Encara que sembli que estem escoltant el concert de primers d'any a Viena amb Richard Strauss de fons, aquesta música ressona a la pel·lícula de l'espai per excel·lència, que és 2001, Una odissea de l'espai. El títol original, 2001, A Space Odyssey, de Stanley Kubrick del 1968. Però no us preocupeu, no pararem d'ella primer, perquè malgrat que l'hem vist alguna que altra vegada, no l'acabem de pillar, i segon, no encaixa amb la vessant còmica que hem volgut donar en aquest programa. En quant a les músiques que sentireu i que hem triat, és la vessant més comercial. És per donar un to més distès i més acord al que volem explicar. La ciència-ficció té l'avantatge de que es pot barrejar tranquil·lament amb altres gèneres, com per exemple la comèdia. De fet, si no introduïm un xic d'humor, aquest tipus de film es tornen insuportables, excepte, és clar, l'obra mestra de Kubrick.

La primera d'avui és Mart, Marte i el títol original de Martian. És d'Estats Units, el director és el gran Ridley Scott, de l'any 2015, té una durada de 142 minuts i comentaré una mica els intèrprets. Matt Damon, Jessica Chastain i Jeff Daniels, entre altres. I ara ve la petita sinopsi. Durant una missió tripulada a Mart, l'astronauta Mark Watney és donat per mort després d'una terrible tempesta i abandonat per la tripulació que posa rumb de tornada a la Terra. Però Watney ha sobreviscut i es troba atrapat i sol a l'hostil planeta vermell. Amb subministraments escassos, haurà de recórrer al seu enginy i el seu instint de supervivència per trobar la manera de comunicar a la Terra que continua viu. Ridley Scott és un director anglès que ha fet quasi tota la seva carrera als Estats Units i que ha deixat la seva profunda petjada al món de la ciència-ficció. No oblidem que estem davant del responsable de Alien, el vuitè passatger, Alien, el octavo passajero, i el títol original, Alien, de 1979, que la podríem situar com a terror a l'espai. Després tenim Blade Runner, de 1982, que és una distòpia i les seqüeles de la nissaga Alien, Prometheus, del 12, i Alien Covenant, del 17. Les dues primeres que hem anomenat són les obres mestres d'un director que per aquells anys semblava estar en estat de gràcia. La resta de la seva filmografia es mou entre bones pel·lícules, Gladiator, Els duelistes, Thelma i Lewis, i altres no tant, Napoleó i El conseller. En The Martian aconsegueix que la seva mà destra per la ciència-ficció torni a reixir, i ho fa amb un tot humorístic, sense ser una cinta per riure, absent els altres títols de la seva filmografia. Una part important de la culpa, entre cometes, d'aquest èxit és la contribució d'Andy Weir, amb la novel·la en la que es basa el film, i del guionista Drew Goddard, que és el responsable de Cabin in the Woods i Guerra Mundial Z, que l'adapta de manera magistral. La inversemblança de la trama és un dels motius dels quals ho passem major més bé. L'avantatge de la ciència-ficció és aquesta, que pots imaginar tot l'inimaginable que encaixarà perfectament amb el que s'està explicant. El títol, sense ser cap spoiler, ja ens va indicant cap a on anem. Exacte, la cinta està ambientada al planeta vermell, aquell que va posar nom a criatures vingudes de l'espai, els quals es van anomenar marcians. Els humans tenen entre sella i sella la colonització d'aquest planeta que s'ha demostrat inhabitable. El que ve a dir que potser la Terra se'ns ha quedat petita. Benvinguts a Mart!

El paisatge de Mart va ser creat mitjançant una combinació entre tecnologia i localitzacions reals. La pel·lícula es va rodar a Wadi Rum, Jordània, que té un desert de color vermell. Allà també es va rodar una altra pel·lícula sobre una missió a Mart, Planeta Vermell, de l'any 2000. Els cineastes que volen retratar la NASA en una pel·lícula han d'obtenir el permís per fer-ho. L'objectiu de la NASA és que una pel·lícula prengui seriosament aquesta temàtica i representin la veritat. A The Martian, 50 pàgines del guió d'aquesta pel·lícula són material de la NASA. D'altra banda, la missió a Mart de la pel·lícula emula missions reals que la NASA està planejant pel futur. Les escenes en solitari de Matt Damon van ser rodades durant 6 setmanes consecutives, després de les quals Damon va acabar la seva feina. De manera que Damon no va coincidir amb la majoria dels companys de repartiment fins que l'elenc es va reunir per promocionar la pel·lícula. Durant el disseny dels vestits especials per la pel·lícula, van descobrir que molts dels vestits reals de la NASA per a missions a Mart semblaven exactament igual que un vestit de Buzz Lightyear, pels voluminosos que eren. Això va ser gràcies al mateix Ridley Scott, així que els dissenys finals dels vestits es van basar en imatges de vestits reals, però fent-nos una mica més pràctics. Segons Pedro Duque, primer astronauta de nacionalitat espanyola, que ha volgut donar el seu punt de vista tècnic sobre aquesta pel·lícula, va dir: una cosa que es mostra al film i passa tal qual a la realitat és el referent a les relacions entre els membres de la tripulació. M'agrada, va dir, a la pel·lícula que els astronautes fan broma entre ells. Així és com funcionen aquestes convivències. Hi ha d'haver almenys un 30% de gent amb humor. Com veiem, esteu davant d'una cinta que barreja molt bé el tema seriós amb tocs d'humor. Yankee, però humor al cap i a la fi. Té la sort que els seus excessius 142 minuts de durada es passen volant. Premis. Va obtenir el Globus d'Or a millor pel·lícula de comèdia i actor per Damon. Per què s'ha de veure? Per passar una bona estona deixant anar la nostra imaginació. I on es pot veure? Doncs a Disney+, Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime Video.

Per sort, no hem caigut dins d'un forat negre, de moment. Mentrestant, continuarem gaudint de bon cinema. Tot seguit parlarem de Moon, que és una coproducció entre el Regne Unit i Estats Units. A la direcció tenim a Duncan Jones, és de l'any 2009, té una durada de 97 minuts i tenim els intèrprets a Zach Rodwell i Kevin Spacey. Els altres no els anomenaré perquè no són massa coneguts. Ara anem per la sinopsi. En un futur no gaire llunyà, un astronauta viu aïllat durant 3 anys en una excavació minera de la Lluna. Quan el seu contracte està a punt d'expirar, descobreix un secret terrible que li concerneix. Si us apunto que el director d'aquest film, Duncan Jones, és fill de David Robert Jones, suposo que us quedareu igual. Però si us dic que el nom artístic del pare és el de David Bowie, ja us anireu situant. Per cert, podia haver canviat les músiques de l'anterior en aquesta perquè és el pare del director, però bé, no encaixa amb la pel·lícula perquè en aquesta no surt. D'aquest últim, de David Bowie, destaca que a banda de ser estrella del rock, també era actor. Tampoc penseu que secundari, va tenir protagonisme en films com L'ànsia, The Hunger, 1983, i Bon Nadal, Mr. Lawrence, Merry Christmas, Mr. Lawrence, del 1983, entre d'altres. Quina importància té ser fill d'una estrella? Doncs suposem que facilita una mica allò que sempre costa més, que és iniciar una carrera en tants entrebancs com la cinematogràfica. Aquest ajut inicial no serveix de res si el producte final no acaba de girar rodó. En aquest cas, va ser tot un èxit, ja que amb un pressupost bastant minso va aconseguir rodar una pel·lícula molt interessant i que va agradar molt a la crítica. El públic, doncs, ho ignorem. El circuit on es va moure pràcticament es va centrar en festival i el posterior pas per les plataformes de streaming. Quan s'analitza un film sempre, vulguem o no, trobem semblances a altres anteriors. En aquest cas, és evident la influència de 2001, una odissea de l'espai, en quant a la relació del protagonista amb un ordinador, una espècie d'amic que t'ajuda en els moments menys feliços. Gertie, que així es diu l'Andròmina i que s'assembla bastant a HAL, que és el que surt a 2001, però té una modificació bàsica. HAL és com una amenaça. Gertie sempre està al costat del protagonista. Té la veu de Kevin Spacey, tot un encert donat que el to irònic de la seva veu mostra més que una simple relació home-màquina. D'altra banda, veu també de Blade Runner en certa mesura i en quant a la replicació d'éssers que ja no ens atreviríem a nominar com a humans. També, i recordant un dels films del qual ja vam parlar en anteriors programes, agafa alguna essència del Show de Truman, en quant a que els protagonistes resta tancat en un elaborat i fictici món, en el qual sembla que està tot escrit.

Com que Sam Rockwell, el protagonista, interpreta els dos clones que interactuen entre si, el director va utilitzar una tècnica anomenada motion control. Es rodava l'escena amb Rockwell com el primer clon, es marcaven els moviments exactes i després l'actor es canviava de roba i es tornava a rodar. A les preses on tots dos clones s'abracen o lluiten, es va utilitzar a un doble de cos i es van sobreposar les cares de Rockwell en la postproducció. Sarang és el nom de l'estació lunar i que apareix escrit en un dels tubs que Sam es descarrega de la màquina minera. La paraula és Sarang i està escrita en anglès i en coreà. Sarang significa amor en coreà i gall dindi real en sànscrit i niu en idioma malai. Per finalitzar aquests comentaris, dic que Moon va revitalitzar amb el permís de produccions més grans el gènere de l'espai. Sense gaire ostentació tècnica aconsegueix que ens ho creguem tot. Sam Rockwell ens convenç amb el seu físic no gaire ostentós, sinó més aviat normalet, però dotat d'uns diàlegs molt enginyosos i que es faran somriure. El film és com una mena de faula del que ens espera en el futur. Esperem que s'equivoqui en tot. Premis. El Festival de Sitges va aconseguir el premi a millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor disseny de la producció. On es pot veure? Doncs a Filmin, Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Sam li va dir al robot Gertie abans d'abandonar la Lluna: Gertie, no estem programats, som persones, d'acord?

La darrera pel·lícula d'avui és el motiu pel qual hem preparat tot el programa. Estrenada recentment, la podríem considerar com a trencadora, repleta d'humor i cert aire tendre que, sembla que no, però ens parla de temes universals. Parlarem de Projecte Salvació, Proyecto Salvación i el títol original Project Hail Mary. És d'Estats Units, la direcció corre a càrrec d'una manera bicèfala entre Phil Lord i Christopher Miller. És de l'any 2026, o sigui, molt, molt, molt recent, té una durada de 156 minuts. I els intèrprets tenim a Ryan Gosling, Sandra Hüller i James Ortiz. Ara ve la pertinent sinopsi. El professor de ciències Raylan Grace es desperta en una nau espacial a anys llunys de casa sense recordar qui és ni com hi ha arribat. A mesura que recupera la memòria, comença a descobrir-ne la missió, resoldre l'enigma de la misteriosa substància que provoca l'extinció del Sol. Haurà de recórrer als seus coneixements científics i a les seves idees poc ortodoxes per salvar tot el que hi ha a la Terra i salvar-la de l'extinció. Però una amistat inesperada vol dir que potser no ho farà tot sol. D'extraterrestres cinematogràfics hi ha de tota mena. Habitualment són bastant lletjos, dit això sota la nostra perspectiva. No se la raó, però sempre són més avançats que els humans, cosa no massa difícil. Dels tres films que parlarem avui, Projecte Salvació és l'únic on surt un alienígena. Surt més ben parat si el comparem amb altres espècimens? Doncs no gaire. Ha de competir amb autèntics mites, com el xenomorfa d'Alien, ET, Chewbacca i Predator, per triar-ne alguns. Comparteix, això sí, amb els seus col·legues alguns trets, com per exemple la seva intel·ligència i una presència física força curiosa. Si em diguessin que apostés a quins d'aquests bitxos s'assemblaria una mica, la meva tria seria la d'ET. Més o menys, jo us vaig indicant per on van els trets. Costa creure que un film d'aquestes característiques hagi estat produït. De totes maneres, si mirem qui ha posat la pasta, ja ens quedem més tranquils. Amazon MGM és la que ha posat sobre la taula els 148 milions de dòlars que ha costat. D'aquests, 30 milions se'ls ha embutxacat Ryan Gosling. Però tranquils, a data d'avui ja porta recaptats uns 400 milions de dòlars, així que negoci rodó. Amazon va decidir la compra de MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, no tan sols pel lleó, mascota de la companyia durant molts anys, sinó que, al fer efectiva la compra, adquiria la xifra de 4.000 títols de l'arxiu de la companyia que es remunten als anys 20 del segle passat. No penseu, la compra li va costar al gegant del comerç electrònic 8.450 milions de dòlars. Aquestes xifres demostren que estem davant d'un film que busca de manera clara l'entreteniment, que sembla una cosa fàcil però que no ho és pas en absolut. El públic demana productes frescos, original i que els facin passar una bona estona. Projecte Salvació ho aconsegueix amb escreix. La producció és exquisida, la interpretació de Ryan Gosling és d'alçada, abandonant aquell posat de mascle alfa que hem vist en molts dels seus films, com per exemple Blade Runner 2049, Drive i Only God Forgives. A Barbie ja va començar a mostrar una faceta més còmica, però no era el protagonista absolut com en Projecte Salvació, al qual només Sandra Hüller li va fer una miqueta d'ombra. Podem dir que la seva durada de 156 minuts és excessiva i no massa justificada, però hem de dir que no es fa per res llarga. L'argument és bastant senzill, malgrat que apareixen subtrames que l'emboliquen tot una mica. Al cap i a la fi, es tracta d'un rescat espacial en una missió que té com a objectiu salvar el món. Així que, gràcies. Comentar que el seu títol original és Project Hail Mary, sent la traducció literal Projecte Ave Maria. L'expressió Hail Mary té un doble significat, depenent del context en què es faci servir, religiós o col·loquial. En el seu sentit religiós,
prové de la salutació de l'arcàngel Gabriel a Maria a l'Anunciació. Déu et salvi, Maria. A l'altre sentit, el col·loquial i aplicat als esports, a la NFL, per exemple, vol dir que una jugada desesperada a l'últim minut del partit on el quarterback llença la pilota el més lluny possible esperant que algun company l'agafi. Per extensió, la frase s'utilitza en el llenguatge quotidià com a sinònim d'un últim recurs, una acció desesperada o un intent amb molt poques probabilitats d'èxit. Però té una fe miraculosa que es produeixi, per exemple, això que estem dient, un miracle.

Els directors volien que Rocky, l'extraterrestre, tingués un aspecte el més tangible i real possible, per la qual cosa el personatge va ser interpretat per una marioneta i el titellaire va ser eliminat digitalment de la a la postproducció. Només hi ha un parell de planos en què Rocky és completament generat per ordinador. És estrany, però Rocky no parla anglès, l'idioma universal. Naturalment, a través de màquines aconsegueixes entendre's, establint-se una amistat que va més enllà de l'humà, el que es ve a demostrar que és possible establir relacions no guerreres amb habitants de mons llunyans. Tau Ceti és una estrella situada aproximadament a 11,9 anys llum, uns 112,6 bilions de quilòmetres de la Terra. Amb la nau espacial tripulada més ràpida de l'actualitat, Artemis 2 Orion, a uns 40.233 quilòmetres per hora o 11 quilòmetres per segon, trigaríem uns 321.300 anys a arribar-hi. Però estem parlant de cinema i ens ho creiem

Avui han sortit inclús de la nostra galàxia per explicar-vos tres films que recomanem. No destacaríem un per sobre de l'altre. Són tres obres rodones que, a banda de tenir una mica d'aventura, contenen missatges potents que podem extrapolar als nostres temps. Abans d'acabar, recordeu que l'11 de juliol al Centre Cultural L'Avenç projectarem el documental Notes de Voz, inspirat en l'obra d'Antonio Fernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, dirigit i realitzat per Manuel Barrios. Estic segur que estarà encantat d'explicar-nos com ha estat el procés de creació. Ara sí, toca acabar aquest programa. L'han fet possible Sergi Vilà als controls i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... de Rítmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

part, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Rhythmics en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... que sí us puc assegurar és que aquesta cançó interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra, eh? Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni

i la Lola Auger de Barcelona. A continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus, seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu: ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: La Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger, de Vila Olímpica, de Barcelona, diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora, i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita, gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa, blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

Pública de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Esplugues FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred, i això ho feia quasi cada dia només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre Suck a Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa des de Badalona. Salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Bien con la radio.
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. Descobrem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
3: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
4: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
4: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces que nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es verdad.
2: Anem a dormir més d'hora.
4: Anem a dormir més d'hora, també, es verdad. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
3: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una cançó, un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí, "Ha plogut sobre el meu cap", "Quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta
3: música. Que genial que era, en Pau.
4: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
3: I per quin motiu?
4: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada era jovenet i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
3: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí, moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort.
5: Vale.
0: Pau!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ai.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Excello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, viuda de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mai.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits

0: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
1: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
1: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
0: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
1: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no m'ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
0: Sí.
1: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
0: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
1: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
0: Yeah.
1: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
0: Sí.
1: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
0: Això és novel·la negra? És un thriller? Hi ha un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
1: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
0: Mm-hmm.
1: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
0: Uh-huh.
1: Però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia.
0: Uh-huh.
1: I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell

0: és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan el Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
0: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
0: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado, locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
0: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més, o tens com més ulls posats al clatell?
0: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I a més l'hem publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent amb mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no m'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò
1: de patir,
0: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú.
1: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
0: Jo penso que diuen d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell Dios.
1: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic, no? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de, a vegades, de... No hi ha unes dades, o hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de la teu, del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
0: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El sí. que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, ajuntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No, no és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Uh-huh. Que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
1: S'has de prendre perspectiva.
0: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa que...
1: Et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
0: Sí, sí,
1: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
0: Sí.
1: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
0: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
1: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
0: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
1: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves
0: sí,
1: molt.
0: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
1: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
0: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
1: Ah, sí?
0: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, uh-huh. i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
1: Et va sorprendre.
0: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
1: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
0: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
1: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
0: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
1: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
0: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
1: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
0: al
1: proper llibre. Això serà una tradició,
0: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin mantinguin. Complint pels segles dels segles.
1: Doncs fins la propera, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre Manilles i Enxaneta. De quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
4: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... El segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
3: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
5: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
3: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
5: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
3: Perdona, teniu la revista?
5: Sí.
3: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
5: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
3: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
5: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
6: Tresoreria,
5: secretaria. Sí. Secretaria és peça sanitaris. Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
3: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
4: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
3: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
4: Que complicada aquesta pregunta.
3: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
4: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
5: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana, de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
4: Intentar representar tothom també, representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer i a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
3: Abans amb el tema que diu de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i evidentment pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. fer aquesta formació.
4: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
3: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me amb el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell i per què hi ha aquestes figures, perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
4: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
3: Sí.
4: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
3: I la folra què és?
4: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
3: O sigui, un reforç del pilar, o no?
4: No, seria una pinya a sobre d'una altra pinya.
3: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
4: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
3: Això no sé si definir-ho un tètrix o un joc d'escacs, perquè necessita molta compenetració.
4: És més un Tetris, em sembla.
5: Sí.
3: Després tenim les figures, després anem pujant pisos. Cada pis per vosaltres té un nom determinat o són dosos, tresos?
4: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
3: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan d'acoixador són els acoixadors.
4: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
3: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
4: Doncs depèn de l'alçada del castell.
3: Depèn.
4: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
3: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
4: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
3: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acusadors, no? Vull dir, és que jo, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
4: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui "Don't clap", no
3: aplaudiu.
4: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
3: Però aquí també passa a Esplugues.
4: Sí, també, sí.
3: I altres llocs.
4: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi, no. Al final estem a una zona no tradicional, així que
3: quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
4: Sí.
3: I què passa quan cau un castell?
4: Puc que es desmorona.
3: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
4: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
3: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants, aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu "Ei, veniu, que falta gent", no?
4: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
3: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall, és important.
5: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
3: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
4: Molt bé. Per on comencem?
7: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
4: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
3: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
4: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
3: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè clar, és molt difícil aconseguir un de 8, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
4: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant,
4: va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt bé.
4: Sí.
7: I aquest, perdona, conjunt aquest d'aquests tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important. S'haver fet la clàssica un parell de vegades? O?
4: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
7: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
5: Jo diria que a Poble Sec també l'han
4: fet. Sí, a Poble Sec, sí. Tancant temporada, sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
4: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
1: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
4: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
5: Sí.
4: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
1: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
4: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major, normalment, nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges, al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la 1 del matí, a la festa. Algun hi haurà, però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
1: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
4: Bueno, hi ha de tot, Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de festa major sempre fem la nostra festa de closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
1: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar
3: de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
7: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
3: Ah, i van altres colles.
7: Sí, sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
3: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
4: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
7: Les parades, les paradetes.
5: Sant Jordi, no?
7: Sí,
5: per exemple.
7: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
3: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
4: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just, per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
3: Alguna cosa més a afegir?
7: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada,
3: sí.
7: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
3: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
4: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
3: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
4: sí,
3: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
4: Sí, sí.
3: Perquè bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
4: Sí, sí, però bé.
3: Vosaltres estàveu allà,
4: sí,
3: donant suport.
4: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
5: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, tant per ells com per nosaltres.
3: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
4: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
3: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
4: Exacte.
3: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
4: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves a la closca, m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de Son Castellers. Els nostres grallers i tabalers són castellers i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau. I res, si tothom, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
3: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè sí, sí. Pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
4: Clar.
3: A l'escola.
4: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
3: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
5: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
3: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
7: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això ho volia comentar.
3: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
4: Moltes gràcies, no, a vosaltres, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
3: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
4: Molt bé.
5: Gràcies.
3: Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
9: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

A un restaurant de Ciutat Vella, s'empolainat en el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Il·lustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element
0: Exacte.
1: Arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí.
0: Però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos dominics, d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir ja

0: Allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà. Altre cop, per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elies Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós, van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna, i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni. Els van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai, que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
1: Per tant, es venen als terrenys de Barcelona
0: i venen cap a Esplugues.
1: I venen a una zona que el terreny és més barat.
0: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
1: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
0: Que encara hi és.
1: Encara existeix, però en els terrenys.
0: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
1: Sí.
0: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, traure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
1: Arriba el claustre aquí a Esplugues a quin any?
0: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
1: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
0: Més o menys, sí.
1: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per pocs
0: sí.
1: metres,
0: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
1: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més i...
0: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà, que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
1: No ha canviat l'activitat.
0: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
1: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
0: Sí.
1: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
0: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que ja es deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
1: Documentació molt dispersa,
0: molt dispersa.
1: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
0: Són arxius, són arxius, o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
1: Ja.
0: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
1: Clar.
0: I de fet, el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
1: Clar.
0: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
1: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
0: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
1: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
0: sí,
1: van deixar veure?
0: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
1: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
0: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
1: Totalment.
0: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns anés d'Esplugues.
1: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
0: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
1: Clar.
0: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords, com a mínim, aquestes quatre institucions.
1: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
0: d'investigació,
1: de molta investigació,
0: de rateta de biblioteca,
1: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
0: Clar, eren individuals, sí.
1: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
0: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havia dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, el Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura el Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya,
0: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Espluguins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat. Així és. Perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini, i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat, perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
0: D'aquell moment precís, o
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Eh? Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser de la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
1: exacte.
0: Li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot
0: sí.
1: En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan
1: Sant
0: Agustí.
1: Sí, sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar doncs de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè, perdó, sí que antigament, doncs, algun, potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans. El poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota. Eh? I sí. Al barri del Gall hi ha diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Aquest ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: Uh-huh. I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet, explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can
1: Bé,
0: Oliveres.
1: No. És que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta,
0: sí.
1: era el camí que travessava la nostra població,
0: sí,
1: però que venia de la plaça Espanya,
0: uh-huh,
1: que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, uh-huh, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant,
1: sí,
0: Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Junquera... I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí,
0: val?
1: Això era, sí. Jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat,
0: sí,
1: una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys,
1: no.
0: El 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval.
0: Sí.
1: Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases, tot el que era a banda i banda de carretera eren cases,
0: sí. Està molt bé,
1: com ara, però eren cases més petites.
0: Fullejant Càmping Barcino, quins records.
1: Sí,
0: eh?
1: Això va ser molt posterior,
0: sí, als anys 60,
1: sí,
0: finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germans Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar, uh-huh, dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans,
0: uh-huh,
1: de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No, bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot lo d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar els capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí, sí.
0: Diu, els capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el vulguin consultar.
1: Sí. A
0: les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu
1: sí,
0: exemplar. Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, eh? El podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament de trobada. El que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat molta feina,
1: sí,
0: aquest llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt, però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes persones...
1: Bé, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs Roser, gràcies. Sí, calen, tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el

0: i es comença al voltant de l'avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes al 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'havíem tingut mai.
0: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu, veïns d'Esplugues...
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
2: tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys, i clar, lògicament doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
0: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
2: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
0: Perquè encara esteu arreglant coses.
2: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto,

0: lògicament agafaràs i el pintaràs, doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
1: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
2: Van tancar la investigació, sí. No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van apal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada, i tocant una mica la part de dalt, fins i tot, i la sala de músics que està baix. Bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
1: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar, fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
0: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament: no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, jo tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
2: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
1: Per tant...
2: Sí, el 15 de març.
1: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats, expliquem-ho.
2: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si, o sigui, el bo de Cal Suís és que el seu un espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós, per qui no hagi entrat. Hi ha els horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li dona molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
0: tallers de cuina, tallers de costura,
1: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
2: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent, i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
2: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi, però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, es pot anar físicament, es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar a vosaltres?
0: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix. I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
2: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
1: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades,
0: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs, es diu que hora es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
2: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
2: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a... com afirmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
0: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Calsuïs. Tothom que entra per la porta de Calsuïs sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és un és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
0: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
2: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Calsuïs, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Calsuïs, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret, fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori, també vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics, l'última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Calsuïs, com per intercanviar i agafar eines, o sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
0: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
2: El resurgir.
1: Bueno, el resurgiment.
0: Exactament. De Calsuïs, vull dir, o sigui, Calsuïs a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
2: Que maco, això que
0: sí. Sí, pues, aquí
2: no, està molt bé, està molt
1: bé. I a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1,
0: Vale. I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
2: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso que les feu.
0: Mitjans finals.
1: Calsuïs recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses. I també Calsuïs plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Calsuïs i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90, o pitjor?
0: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, d'acord?
1: Ho farem.
0: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: I per això t'ho pregunto.
0: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes te'n sopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri, poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
2: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
0: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'Associació de Veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, a Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
2: Correcte.
1: Teniu intercanvis,
2: sí, sí,
1: amb
2: al
1: altres
2: final,
1: entitats.
2: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra. I això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
0: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
2: Molt gran,
0: no,
2: molt gran, d'acord.
0: Molt gran tampoc.
2: No m'entengueu malament, però molt gran, d'acord.
0: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu. Arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
2: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oroc, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir, que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de cal suir, alguna cosa que no,
2: jo crec,
1: que no hem explicat?
2: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que cal suïssa d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
0: gràcies,
1: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
2: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
0: Gràcies.

0: crec al suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
5: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
4: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
5: Molt
4: doncs
5: bé.
4: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
5: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
4: Cada dijous.
5: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
4: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
7: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
4: Sí. Per tant,
7: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just, i per supost el que ens va preparar era insuperable.
4: Té el seu espai de cuina, ella, exacte, la cuina Miracle.
7: Sí. Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I, a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
4: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, és, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
7: Sí, poder
4: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
5: Bueno, tenemos un carnet de la universidad.
4: Muy bien.
5: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o
4: Que siguin molt divulgatius.
5: Normalmente son, sobre todo en el nivel decir universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. És culto.
4: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
5: Bueno, todas
4: molt...
5: tienen, mayormente todas tienen éxito. Alguna sí. Puede ser que sea un poquitín pero... más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
4: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que teniu?
5: Mira...
4: Com ho fem?
5: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros... Habrás visto que hacemos publicidad,
4: sí.
5: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí. Esto, y hacerse socio.
4: ¿Y cómo faig?
5: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia. Más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son, sí. de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
4: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
7: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh. Allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
4: pel carrer, sí.
7: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, allà per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí. La informació està a l'abast... i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat, t'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon. Uh-huh. I és que abans has preguntat la col·laboració.
4: Sí.
7: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
4: Sí.
7: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Bé, hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
4: Molt
7: perquè
4: bé.
7: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
4: Per tothom.
7: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
4: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
5: Pues moltes gràcies, Isabel.
4: A vosaltres.
5: Estaremos contigo. Aquí.
4: Seguimos sí. en contacto,
7: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
4: Bueno,
7: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
4: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
5: Gràcies, Isabel, una abraçada.
7: Gràcies, Isabel.
4: A tu.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
9: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: A continuació, Esplugues FM us oferim l'enregistrament del concert L'Avenç Canta del passat 6 de juny. Enguany, L'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor.
2: Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Avenç Centre Cultural. Avui ens reunim per compartir una nit i una tarda molt especial. L'Avenç Canta, un concert que posa veu a totes les formacions corals que actualment donen vida i fan vida en aquesta casa. Una trobada musical que celebra la força del cant col·lectiu, del paper imprescindible que tenen les corals dins de la vida cultural i social. Aquest concert s'emmarca dintre de

Quatre formacions corals, les diré per ordre d'actuació. La primera serà Estel de Mar, de nova creació, ja us aniré explicant cadascuna d'aquestes formacions. Després cantarà Cor de Cors, Fem Cant i la societat coral La Coloma. També volem donar les gràcies a les persones que des d'Esplugues FM ens estaràs seguint en aquests moments i també les persones que posteriorment puguin seguir aquest concert. I ara sí, ara us vull convidar a que apaguem el soroll del dia a dia que tenim a fora, el soroll que tenim a fora d'aquesta sala. Deixem a fora tot allò que ens fa neguit i ens destorba. Tanquem les portes i les finestres de la sala de manera virtual, en el nostre imaginari, tot i que ja estan tancades. El que sí farem és obrir les nostres orelles, obrir el nostre cor, els nostres sentits, i deixarem que aquestes veus que avui ens acompanyen ens parlin i ens arribin fins al nostre cor. Així que disfrutem aquest concert perquè comença L'Avenç Canta. Començarem amb Estel de Mar, és una formació d'havaneres que assaja a l'Avenç cada dimarts al matí i que avui ens cantaran diverses peces. La balada d'en Lucas, de Josep Lluís Ortega i Monasterio, és una havanera que ens explica la història d'en Lucas, un pescador de Palamós que es va enamorar perdudament d'una noruega, i això ho sabem, els de la Costa Brava, molts mariners de la Costa Brava es van enamorar de dones que venien del nord. Però em va tornar totalment desil·lusionat i totalment abatut, i es va adonar que ho havia perdut tot. Amb aquesta havanera es va popularitzar a Menorca, i a l'any 62 es va presentar al Festival de la Cançó del Mediterrani, però resulta que va ser desestimada perquè era en català. Això ens sona, eh? 62, estem al 2026, encara ens sona això del despreci a la llengua catalana. Ens interpretaran La Barca Xica, és una havanera que és un himne a la nostàlgia, va ser estrenada l'any 97 a Portbou, i parla de la vida marinera i de la senzillesa. Vestida de nit, popularitzada per Sílvia Pérez Cruz. La van composar el seu pare, en Càstor Pérez, i la seva mare, Glòria Cruz, l'any 88. Ens parla d'una oda a la calma, a la nit del mar, a imatges poètiques que barregen la natura i els sentiments més profuns. I quan l'escoltem, ens hem de deixar emportar per aquests sentiments i hem de somiar totes plegades. Canó de Palamós, també de l'autor de la primera havanera que escoltarem, és una peça d'un cant a la pau, un cant a la justícia i al genocidi. Amb aquesta cançó trobem que és totalment necessària en els temps que estem vivint, amb aquestes guerres que estan provocades per gent que està molt boja i que també hem de dir que som incapaços de poder aturar. Estaria molt bé que tots els canons fossin com aquesta havanera. Així que amb tots nosaltres un fort aplaudiment per Estel de Mar.

Pedro.

Estel de Mar. Estel de Mar està composat, com heu vist, per 7 cantaires, estan dirigits per en Xavier Ardèvol i també els acompanya a la guitarra. Ells formen part de la cultura musical de la nostra població perquè ells venen d'altres grups d'aquí d'Esplugues, tenen la seva història com a coral individualment. El que sí podem dir és que Estel de Mar és l'entitat més jove que avui participa amb nosaltres. El 2024 es van constituir com un grup i es van acollir a dintre de l'Avent Centre Cultural com una de les seccions. No han passat ni 2 anys i ells han cregut que són majors d'edat i ara ja són una entitat pròpia amb el seu propi NIF, com solen fer les entitats. Segueixen venint aquí a l'Avent, segueixen assajant, però ja han considerat que han fet aquest pas i són totalment independents com a entitat. Són una entitat pròpia i qualsevol altra entitat que vulgui que vagi a participar o a fer una actuació, doncs estaran molt contents. També us volia dir que ells tenen una vessant social, perquè van a residències de la gent gran per acompanyar-los, per fer-los passar una bona estona i perquè aquesta gent gran doncs, no se senti tan sola, que això la veritat és que fa molta, molta falta. Estel de Mar és un grup jove, de jove creació, com us he dit, però que ells són molt veterans i ens transmeten aquesta tradició de les habaneres i també de la música de taverna. I ara hauríem de donar pas a una nova actuació que serà Cor de Cors. Ens cantaran diverses peces. Si em permeteu, m'estalviaré de dir els noms dels compositors en anglès, perquè l'anglès no és el meu. Jo parlo en català, em sento més còmoda, en alguna ocasió també em puc entrebancar, però si m'equivoco en anglès i dic malament el nom, doncs no queda gaire bé. Així que tenim la participació de Cor de Cors, és un grup de gospel que està dirigit per Joan Gas. Ells assagen aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns al vespre. Coincideixen amb una altra entitat que després també pujarà a l'escenari. Per tant, aquí els dilluns a la tarda vespre és un moment per venir, per passejar-se per dintre de l'Avent i escoltar música per qualsevol racó. Cor de Cors ens interpretarà 5 cançons. Meredith, you know. Aquesta cançó, que es va composar l'any 1984, va ser pensada inicialment per fer-li preguntes a Maria. El seu autor el que va fer és un guió nadalenc i el que fa és preguntar-li a Maria com si fos una amiga, tot prenent un cafè, i volia reflexionar sobre la encarnació de Déu, sobre Jesucrist. Més tard, uns 15 anys més tard, se li va posar una música i es va composar la seva melodia, donant forma a aquesta cançó que avui escoltarem i és tal i com la coneixem des de l'any 1991. De Jungle. Aquesta cançó de la jungla o el lleó l'haureu escoltat moltes vegades. Ens convidarà també a claquejar amb els peus, a ballar i a seguir el ritme. És una cançó africana de l'any 1939. I quan la sentiu ja veureu que es va fer molt i molt famosa. Ens cantaran la cançó, després la cançó Otis Jesus. It is Jesus. Oh, d'acord, em corregeixen, però sóc incapaç de pronunciar-ho. També és molt coneguda com una cançó cristiana. La lletra destaca la presència de l'impacte de Jesús en la vida dels creients. És una cançó tradicional de l'Evangeli, del gospel. Que tinguem sort. Aquesta és nostra, aquesta és de Lluís Jac, també la coneixem. No sé si claquejarem amb els peus, però la podem seguir amb el ritme del nostre cos i del nostre cor. En Joan ens diu que sí. Que tinguem sort, doncs és una cançó catalana que parla dels camins i de la vida
que pren a vegades comiats i esperances, però s'ha convertit també una miqueta en un símbol de que els camins s'han de reprendre i que hem de tenir sort i hem de continuar caminant. I per finalitzar, Thank You Lord, és una cançó icònica d'adoració que es caracteritza pel seu missatge de gratitud incondicional cap a Déu enmig de qualsevol circumstància, enfocant-se sempre en l'adoració i en la presència divina. En tots nosaltres gaudim amb tot el cor d'aquest cor de cors gospel.

Glory nos deleitará con Oiri Jesus, Julio.

Aquesta és una cançó amb sentiu, sense micròfonos. És un cant a l'amor, a l'amor gratuït, a l'amor sense reserves. No és un gospel, però què seria un gospel si no és un cant a l'amor?

0: dedicar aquesta cançó a la Gemma, que és una de les persones més veteranes de Cor de Cors, que està una miqueta perjudicada al coll i tenia que cantar aquesta cançó i no l'ha pogut cantar. Però que ens l'estimem igual.
1: Moltes gràcies per totes les vostres cançons. Ens han fet ballar i ens han fet ampliar el nostre cor. Cor de Gòspels és una idea que sorgeix de la necessitat de crear un gran cor de gòspel a Barcelona. No passa res, no passa res si seguiu parlant a la sala, perquè jo el que estic fent és acompanyament ara per la ràdio. Per tant, a la sala, no us preocupeu a la sala, val? Bé, el que han fet és reunir diferents veus, cadascuna dintre de la seva pròpia identitat, i cap d'elles ha perdut la seva essència. Per tant, aquest grup de cor de cors forma part d'una gran família i que el que els uneix és la música gospel. També hem de dir que durant tots aquests anys i aquest temps han desenvolupat un mètode molt innovador per aprendre a cantar, i molt especialment per a aquelles persones que el que volen és disfrutar amb la música i no tenen pretensions musicals. Però això de fet passa a gairebé totes les formacions locals de cant coral. La gent el que vol és ser feliç i passar-s'ho bé, perquè està demostrat científicament que cantar dona uns grans beneficis a tots els nivells, i per tant qui no formi part d'una coral que ho intenti, i si no que es reuneixi amb les seves amigues i amics i que cantin, perquè ho sabem que científicament està demostrat que cantar ens amplia no solament la capacitat pulmonar, sinó que ens fa fluir més la sang i ens fa viure d'una altra manera. El que els ha oferit amb aquest gospel és tota una sèrie de sensibilitats que ja coneixem, que el gospel ve de l'esclavitud dels Estats Units, i que el que volien era d'alguna manera elevar el seu esperit i elevar el seu crit d'un cos que estava totalment humiliat. Ara que ja estem gairebé a la meitat d'aquest concert, el que volem fer és dir als nostres oients d'Esplugues FM que estem escoltant el concert de l'Avenç Centre Cultural, l'Avenç Canta, que podrem tornar a escoltar el proper dissabte i diumenge a partir de les 5 de la tarda. Entra en formació Fem Cant. Fem Cant és un col·lectiu feminista que està dirigit per Carla Jovert i que porta a terme els seus assajos aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, al mateix temps que també ho fa Cor de Cors. Ens interpretaran diverses cançons. Lluna. Aquesta cançó és una mirada íntima i delicada sobre la fragilitat emocional i la calma i la necessitat de trobar la llum en moments difícils. La lluna hi apareix com una figura protectora i com una figura inspiradora, que gairebé és aquella companya silenciosa que molt de nosaltres necessitem quan ens sentim perduts. És una peça que transmet tendresa i proximitat. Una altra de les cançons és Si algun dia me toca a mi. És un crit contra la violència masclista i el feminicidi. Parla de la por que hi ha entre les dones quan viuen situacions quotidianes. Caminar pel carrer soles, per exemple, es fa sentir-nos vulnerable, perquè ens fa pensar que em podria passar a mi. És un missatge molt directe i emotiu de la cançó, i una cançó que demana empatia i que reivindica els drets de les dones per sentir-nos lliures i sense por. L'Eva i Jana és una cançó que ens interpreta d'una manera molt especial i que és d'en Ginesta. Ens fa connectar amb una història molt concreta i que transmet que és un missatge totalment universal. Mujer contra mujer de Mecano. Aquesta, jo crec que de les que estem a la sala l'hem ballada gairebé totes, Mujer contra Mujer, l'hem ballada i l'ha encantada i ens la sabem totes. També serà una cançó que ens convidarà a moure el cos a la cadira, ens podem aixecar de la cadira si volem. Estem aquí, com hem dit, hem tancat portes i finestres i ara estem en un espai molt segur. I després de Mujer contra Mujer ens interpretaran Cançó de fer camí. És un poema de la Maria Mercè Marçal. És un poema que ens fa i ens convida a caminar totes juntes per construir col·lectivament allò que volem superar. Val? És una cançó, és un poema que després va ser posada la música per Mireia Vives i per en Borja Penalba. Amb aquesta cançó el que ens fa és reforçar el sentiment de la lluita compartida i del camí

FEMCAN, grup col·lectiu feminista. Es va fundar l'any 2021 com un taller de l'Avent Centre Cultural i, per tant, no és considerat com un grup coral, sinó que és un col·lectiu feminista en el que fa diverses tasques. A més de fer el taller, fan aquests concerts que de tant en tant podem gaudir. Hem de dir que el projecte de FEMCAN va més enllà de cantar, perquè busca conscienciar a les participants i al públic sobre el paper de les dones al llarg de la seva història, per la lluita feminista, per la lluita dels drets socials i civils. I tot això ho aconsegueixen a través de l'ajuda de la transmissió de la cultura i dels valors de la cançó. FEMCAN és un projecte molt fresc, en el que voles compartir uns espais de coneixement i de creació. També us vull dir que el proper 26 de juny aquí a Esplugues podrem gaudir d'un concert que ens oferiran als Jardins de Can Tintorer a les 9 de la nit. Mireu, FEMCAN el que volen no solament és emocionar-nos, sinó que el que elles fan és crear un espai de complicitat. El que creen és un espai de seguretat, perquè són dones diverses que tenen les seves històries, que tenen la seva vida, i amb aquest espai el que volen és ser, dir i trobar-se com a dones. Si els hi preguntem a elles mateixes què és per elles FEMCAN, ens han dit que és vida, restauració, riure, sonoritat, amistat, complicitat, connexió, acolliment, reafirmació, teràpia, germanor i unitat. Imagineu-vos per elles mateixes el que significa aquest espai. Aquest espai també és possible perquè hi ha dues vessants. Hi ha la vessant de cantar i hi ha aquesta vessant que omplena la dramatúrgia, perquè elles estudien les cançons, li busquen un sentit i fan un treball de totes aquestes cançons i el que implica. I aquesta part més especial, aquest fil conductor, està a càrrec de la Montse Gatell Pérez. D'aquesta manera també en els espectadors, quan anem als concerts de FEMCAN, ens ajuden una mica més a entendre tot aquest missatge. I estem arribant a la recta final d'aquest concert. Com veieu, ja està entrant en formació la Coloma. Direm que la Coloma no solament és l'entitat més antiga d'aquí d'Esplugues, sinó que podríem dir que una de les més antigues de Catalunya. Actualment està dirigida per en Juan Carlos Márquez Carrillo. El mestre Josep Ansel Clavé va venir a Esplugues a la inauguració d'aquesta coral, i d'això ja fa molt de temps, ja fa molts anys. Totes aquestes persones no solament formen part de la nostra vida perquè són d'Esplugues, sinó que també elles formen part de la nostra història perquè coneixen molt bé els nostres carrers, la nostra vida i la gent que ha passat per aquests carrers que envolten l'Avent Centre Cultural. Hem de dir que la coral també ha passat moments difícils, i fins l'any 71 no es va incorporar una coral mixta en el que van entrar els infants, però no seria fins l'any 76 que no entraria a formar part les dones. I ara, actualment, i demano un fort aplaudiment per la Joana i la Carmina, perquè són la presidenta i copresidenta d'aquesta coral que ha hagut de lluitar el machisme que la nostra cultura ens ha portat. Així que, Joana i Carmina, moltes gràcies per portar endavant la Coloma. Ens cantaran La calma de la mar, que ja l'hem escoltada amb la versió de les Habaneres amb Estel de Mar, però que ara escoltarem una altra versió. Yesterday, d'en John Lennon i en Paul McCartney. La bella ciutat de Justin Hurwitz. Nabucco,
de Giuseppe Verdi, i la Maria de les Trenes d'en Josep Saderra Puigferrer. La Maria de les Trenes també ens sona, o sigui que jo crec que acabarem també movent-nos una miqueta. Doncs vinga, benvingudes i benvinguts a la Coral La Coloma.

0: Moltíssimes gràcies, bona tarda, i un plaer per a la Coloma estar aquí present en aquest concert de les agrupacions que som de casa. I bueno, com heu vist i sentit, hem fet un... ens ha tocat fer l'última intervenció, però és un recull, no?, del que hem sentit en tot el concert, perquè hem fet també una versió de la Calma de la Mar, que aquesta versió és la primera recopilació que es va fer per la senyora Sara Llorens de Serra a Pineda de Mar al final del segle XIX. Després hem fet dues cançons en anglès, alguna que és relacionat també això amb el estil de gospel, i hem fet òpera també, i ara farem, tancarem amb una cançó tradicional catalana. I en especial aquesta cançó és molt especial perquè aquí amb nosaltres tenim el senyor Guillem Eastaway. On és?
1: Guillem.
0: En Guillem, allà el tenim, i és molt especial, i aquesta cançó se la volem dedicar perquè el senyor Guillem s'ha dedicat gairebé tota la seva vida a la sardana, i ara ha arribat el moment ja que, bueno, que ara deixa, i espero que no deixis el ball, no?, perquè, bueno, que ho deixis així institucionalment, no?, però que no ho deixis de ballar. Així que per ell, i moltíssimes gràcies per tota la difusió de la sardana i de tot el que és la música tradicional catalana, i per això et dedicarem, i a tots vosaltres també, i agraïm la vostra presència, i us dedicarem la Maria de les Trenes. I per la nostra part de la Coloma, moltíssimes gràcies i fins la propera.

0: La Vents canta. Per commemorar aquest 120è aniversari, aquestes corals Estel de Mar, Corta Cors, Fent Cant i la coral La Coloma ens han acompanyat. Moltes gràcies a totes les persones que heu estat avui aquí amb nosaltres. Gràcies i bona nit.
1: Us hem ofert el concert La Vents canta amb les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Desitgem que us hagi agradat i si voleu cantar i participar a qualsevol de les corals que avui ens han acompanyat, trobareu tota la informació a Secretaria de La Vents, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27. Us hem acompanyat a la presentació del concert Isabel Almató, el control tècnic i so de la sala Sergi Vilà, el muntatge i edició Jordi Udina i la qui us parla, Lola Carrasco.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
2: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà, perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa,
1: ah,
0: o que es tregui la vergonya.
1: Però vale. No sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es

0: Ho feia la Maria Dolors, no?
1: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
2: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
1: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
2: I la importància...
1: Portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
2: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
1: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
2: Sí.
1: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
2: sí,
1: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual, Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
2: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
1: 25
2: diverses.
1: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
2: Sí.
1: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
0: Punta de coixí...
1: De tot.
2: Sí.
1: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
2: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
1: Sí.
0: Amb lo de puntes de coixí.
2: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
0: Exacte.
2: Que hi participen.
0: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí, ho hem sigut.
1: Més de 300 hem
0: I
1: sigut.
0: I més que res ens sembla que organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
2: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
1: Sí.
2: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
1: Tot el dia.
2: Tot el dia?
1: Tot el dia. Matí i tarda, a disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
0: Va, perquè pensa que la professora no cobra res, i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
1: Clar.
2: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats... Com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
1: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula.
2: Va.
1: Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
2: Molt bé.
1: Hi ha una petita quota anual...
2: Uh-huh.
1: Que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
2: Tots?
1: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula, i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
2: Val.
1: Però la majoria, diríem que passen de 40.
2: Clar.
0: Sí, tant, més amunt i tot.
2: Tant en compte.
1: Ja dic que passen de 40. N'hi ha de més joves també, però mínim. Veritat.
0: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem estat fent grans.
1: Clar.
0: Llavors érem molt joves, ara ja no tant.
2: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí.

0: El Casal de Cultura Robert Brilles.
1: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
2: Fem excursions.
0: Sí, també.
2: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
2: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
1: també. I conferències també.
0: També fem conferències.
1: Anem buscant temes que a tothom ens interessin. Perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
2: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
2: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
2: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
1: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
2: Sí, sí, tant. Sí,
1: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
2: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
1: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
1: Normalment la fem el Robert Brilles.
0: Sí.
1: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
1: Expressament per...
2: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui...
1: Originals per nosaltres.
0: Exacte.
1: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
1: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
1: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
1: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Okay.
1: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
1: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí,
1: i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
1: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
1: sí,
0: et trobes.
1: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí,
1: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
1: personalitat.
0: Sí, sí.
1: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
1: I ho fa molt bé.
2: I molt guai. És molt guai. Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400,
0: Associades?
1: Sí, sí, sí.
2: Ara, últimament, no tant,
1: clar,
2: però...
1: Home, quan només estava la nostra,
2: sí,
1: doncs, hasta 500 havien sigut,
2: potser,
1: sí, hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ec.
2: Això mateix.
1: Sí.
0: En tenim 3.
1: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup de dones empresàries.
0: Sí, exacte.
1: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
1: Som molts i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes. Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
1: Dones d'Esplugues.
0: Dones.
1: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
2: No.
1: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
0: És una festa.
1: És una festa, sí. Perquè per nosaltres, encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors, sí, aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
1: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
1: sí,
0: no s'acaba.
1: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
1: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que no és una
1: que són moltíssimes i allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir avui.
1: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
1: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, el gros, perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
2: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
2: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
2: Exacte.
0: Val? Sí, perquè a vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
1: I el nostre correu electrònic, si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue'l, a veure.
1: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
1: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat
0: de la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
2: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
2: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
1: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre dels països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, dir que passen. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla així. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens agermana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etc. Com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiu oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, com vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser i el farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà a la tira, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues a tot el Baix Llobregat. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol. I el foc representa, i està representat en les fogueres, perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, en Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm, no sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, coincidíssim on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses, i finalment com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes, i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el que més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força, vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues, tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de, jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens, bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs, i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, època. Col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran, i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Batoliva, a partir d'aquí ho organitza la Batoliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, i ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim, i llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i, no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs de, truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama, doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza. Així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea. I també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors, doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: Clar, la flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que ja, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec
3: que la deixen. Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que és recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el fuster de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de Calibet, però tio, tu estàs sonat o què? Com te l'encer? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu ho sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un mes.
2: Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria extendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa. La nit.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment de fer un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec, el 99% dels oients. Malgrat sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge melier, o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Em venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives de tot el que ens explicaràs avui, o sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge melier, si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet ve del terme que sommelier, en el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom doncs, per posar-li nom a tot allò que estava fent i el terme va ser que sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier, doncs ho vaig també transformar a formatge melier.
0: Uh-huh. O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, com
1: sí.
0: veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiós de mena, vaig pensar aquí tenim un programa i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat doncs, que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta

0: sóc gent de mercat. Jo no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, és, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algú, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem, però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien... però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot. El meu pare és un apassionat pel pernil.
1: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
0: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, Joan Carles sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? I jo, doncs, volia anar cap allà. Això ho tenia molt clar.
1: Jo ho conec ben de prop, això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
0: Sí.
1: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
0: Bueno, sí, sí.
1: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors, des de petitet, hem viscut aquest ambient de mercat i jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
0: Totalment.
1: És a dir, tu quan neixes ja veus que la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
0: sí,
1: es porta escrit aquí al front, no? I a més, tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves de jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
0: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar, doncs, que jo volia allò, doncs, endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava a dins, es notava, llavors em recolzaven, no? Sí que és veritat que quan ja sorgeix aquesta necessitat amb el que se m'obre amb el formatge és quan es queden sorpresos i és quan allà van dir, bueno, a veure, què és això, no?
1: Perquè ells no tocaven aquest producte.
0: Clar, nosaltres a les botigues sí que és veritat que hem sigut unes botigues sempre que hem tingut un sortit molt especialitzat, no? De fet, 15 anys enrere, el que teníem al nostre abast a totes les botigues entorn al formatge eren formatges més industrials.
1: Sí, correcte.
0: De fet, l'era dels formatges artesans ha sigut, doncs, durant el meu creixement, evolució amb aquest món, no? Però fa 15 anys enrere el tema artesà no es parlava.
1: Quatre coses.
0: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades ens tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge, doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
1: Ostres,
0: sí.
1: Això sí que és un gir de guió.
0: Sí.
1: Absolut.
0: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo, doncs, un període, bueno, un tant crític de salut d'intoleràncies, i em treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà, en aquell moment... Jo tenia, doncs, 19 anys, clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo, doncs, em vaig començar a posar, doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
1: Aquella prohibició és la que et crida,
0: sí,
1: una mica.
0: I recordo que un dia estava darrere el taulí,

0: l'ell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem abans venia de fora, amb molts formatges d'ells, i em vaig emocionar. I jo sóc una persona molt intensa, Joan Carles, però em vaig emocionar i...
1: De fet, ara t'estàs emocionant una mica.
0: Bueno, sóc, sí, sí, més recordant.
1: Perfecte, perfecte.
0: I recordo que al tocar el formatge, parlar del formatge, emocionar-me, és quan vaig sentir que... Vaig dir, uau, aquí passa alguna cosa, no? I és tal qual, eh? Vull dir, no poso intensitat perquè sigui més romàntic, eh? Va ser així, tal qual. I va ser quan vaig dir... Uau, jo vull descobrir què hi ha aquí, no?, per mi. I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
1: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
0: sí.
1: Però ja fas algun tipus d'estudi concret, marxes a algun lloc, fas alguna cosa?
0: Sí, aquí va ser on vaig trobar l'IRTA a Caldes, i doncs allà vaig fer un curs durant un any, teòric i pràctic, que molts formatgers, quan hi ha un formatger que vol fer el seu projecte, doncs va a l'IRTA, és una de les opcions on et donen totes les eines i aprens i la teòrica i la pràctica. I va ser allà, en aquest punt, on quan jo els dic als meus pares, vull aprendre el món dels formatges, vull estudiar l'IRTA, que aquí sé que es van trencar, van dir, a veure, com que vols aprendre formatges, no? Aquí va ser... que venia la pregunta abans, que em deia Joan Carles.
1: Una mica, no?
0: I aquí va ser, els vaig despistar una mica. I aquí sí que em van dir, mira, Marta, tu pel matí estàs aquí, les tardes les tens lliures, si vols aprendre sobre el que vulguis, doncs per la tarda, però al matí has d'estar aquí, a la botiga. I va ser així, vaig fer tot un any que no tenia carnet encara, i recordo que em portava el meu pare, i anava doncs, a Caldes totes les tardes a... aprendre, doncs, el món fantàstic dels fongs i tot el que hi havia al darrere.
1: I les bactèries.
0: Les bactèries, que són majestuoses.
1: Perquè vosaltres sou de Sabadell, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de Sabadell.
1: I llavors, tot aquest any, o sigui, és tot un any d'aquesta preparació.
0: Exacte.
1: En la que suposo, corregeix-me, entenc que has estudiat la teoria bàsica d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, tu comences ja a desenvolupar el que seria la professió, pràcticament.
0: Exacte, després d'aquí, clar, aquí toques tot, no? Totes les tipologies de formatges, tot. I coneixes també, doncs, a molts mestres molt interessants en aquest món làctic, no? I aquí, doncs, se m'obre una porta molt important i també un punt reflexiu, no? I un punt i a part de la meva vida. I a partir d'aquí, quan s'acaba el curs, començo, doncs, a viatjar, a conèixer formatgeries, perquè al final també la pràctica, com amb tot, és molt important.
1: Clar.
0: I aquí doncs, és quan ja comença doncs, la meva aventura. Començo doncs, a viatjar per Astúries, per la Sierra de Gredos, per aquí a Catalunya també, bueno, per tot arreu, per fora, a França, i començo doncs, a visitar formatgers, a conèixer productors i a tocar sobretot el formatge a la cuva, no? On passa tot. I allà doncs, començo doncs, a... Doncs, bueno, allà és quan comença tot.
1: I una qüestió, perquè, lògicament, investigant una mica, no?, abans de fer qualsevol programa, la curiositat també fa sempre averiguar coses, no? No he trobat gaires dones que s'hi dediquin en aquest món.
0: Sí, bueno, a veure, sí que és cert que quan jo vaig començar estava tot... És veritat, estava tot molt verge. No hi havia figures... Sí que hi havia dones que han significat molt i continuen significant en el món del formatge català i fora de Catalunya, que són les mestres, no? Però gent que es dediqui així a parlar, a viure del formatge o a fer...
1: A divulgar, feia,
0: sí, a divulgar,
1: no?
0: Sí, perquè també és veritat que començo una feina també per Instagram, començo tot el meu Instagram des del minut 2, perquè la primera imatge és pernil i a la segona ja és formatge, ja començo amb l'Instagram com a agafar com una eina de parlar de formatge, no? I sí que és cert que quan jo començo no hi ha masses figures, però ara, 16 anys endavant, sí que trobem ja, doncs, ara és un altre món.
1: Ja. Veient això que feies a la referència al teu Instagram, veient a l'Instagram teu, primer de tot, doncs, fa molta enveja, perquè, com molt bé dius, viatges molt i vas a molts puestos i estàs per tot arreu, i suposo que això és una part fantàstica de la feina. I m'ha sobtat perquè hi ha un dubte que jo tinc, per exemple, quan parles del món del vi, doncs són bodegues o caves.
0: Sí.
1: No? Quan parles del món del formatge, a les formatgeries, com se'ls diu. He vist en algun lloc que poses cueves... No sé si tenen un nom específic.
0: Bueno, les formatgeries
1: on...
0: són les formatgeries, no?
1: O sigui, no hi ha una denominació especial...
0: No, després sí que hi ha les coves d'afinació, les càmeres de maduració, on després estan els formatges, no? En la fase de maduració. Però com a concepte són formatgeries i, bueno, de fet, ahir vaig, bueno, part de la meva feina des de que vaig començar doncs és visitar, no, com t'he comentat, i ho pots veure, no, i és formatgeries, al final és que es pot confondre amb la botiga especialitzada.
1: Clar,
0: de formatges.
1: Per això t'ho preguntava, perquè sí. Una cosa és la botiga especialitzada, que pròpiament sí. És el comerç, i una altra cosa és allà on es fan, no?
0: És tenda de formatge, botiga de formatges i formatgeries.
1: Val. Llavors jo, per exemple, vaig estar a Cabrales fa molts anys i vaig comprar un formatge amb una senyora molt gran que ens va portar fins a una cova on el tenia allà madurant i tot això. Tres mesos després el cotxe encara feia l'olor, com és lògic, aquell formatge, no?
0: Sí.
1: Però em va impressionar molt el lloc on t'estava madurant. Per això també et preguntava una mica si hi havia diferents, diguéssim, maneres de definir en funció del tipus de formatge, però bueno, això suposo que ho anirem veient una miqueta més endavant. Una altra curiositat que tinc és, quan jo parlo de vins, per exemple, doncs, ràpidament ens ve al cap una classificació ràpida. Vins blancs, negres, rosats, caves, no? Més o menys després les denominacions d'origen de cada puesto. Amb els formatges, t'atreviries a fer una distribució així tan ràpida o és impossible?
0: Bueno, podem fer-la a termes genèrics, podem dir doncs així genèrics, a grosso modo, formatges de vaca, de cabra, d'ovella, de búfala, blaus, podríem dir formatges de pasta tova, de pasta prensada, de pasta cuita. Sí que hi ha termes que classifiquen doncs les tipologies de formatge, sí.
1: I després suposo que ja venen totes les denominacions d'origen, etcètera, etcètera.
0: No? Això és un altre món, sí.
1: Jo tinc curiositat per una cosa, mira. Quan a vegades parles amb sommeliers, que per cert, quan has dit lo de la intolerància a la lactosa, un dels millors sommeliers de Catalunya és Abstemi. Llavors és molt curiós perquè fa cates de vins i és jurat de concursos internacionals i no se'n passa mai el vi. Llavors és una qüestió molt curiosa per això que deies abans.
0: Sí.
1: Doncs quan parles amb sommeliers o indagues una mica sobre aquest món, jo tinc una sensació, i és que ens enganyen. Tu escoltes la definició que fan d'un vi i llavors, si em permets, dos segons, llegiré una cosa, ¿vale? De nariz intensa, con aromas a fruta de hueso y flores blancas, notas de panadería, de piel de cítricos, frutos secos y sutiles recuerdos de tostadas, levaduras y mantequilla, todo ello en un perfecto equilibrio. De entrada amable, amplia a su caso, cremoso, burbujas aterciopeladas y un final refrescante que regresa las flores blancas y la fruta sobre un fondo de panadería. Fort,
0: Fort.
1: Això és la descripció del Cava Gramona Imperial del 2018. I jo pregunto, és impossible detectar tot això en una cata d'un cava, però sí que passa.
0: Però sí que passa, sí, és cert.
1: I escoltant coses que tu fas amb el teu Instagram, veig que també es pot fer aquesta definició traslladada a algun formatge.
0: Sí, és que al final és cert. A més, les impressions, els gustos, no?, també van molt per l'experiència de cadascú. Això també... Però sí que és veritat que hi ha uns indicadors, no? Jo quan faig els tastos de formatge, quan primer deixo que sigui la gent amb la seva pròpia experiència, que comencin a parlar què els hi diu, no?, el formatge. Però és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat que d'altres, no?, tant en nas com en boca. Llavors és quan doncs, nosaltres ajudem, no?, a que surtin totes aquestes coses, però hi són, aquestes notes hi són. En el formatge també podem notar notes a verdures, a carxofes, a bròquil, no només làctiques, sinó també a carn. De fet, la setmana passada, en una festa que vaig fer una taula de formatges, em deien, sap a carn? Clar, és que un dels registres gustatius són càrnics, i és cert. Vull dir que sí, passa.
1: Llavors podríem dir que els sommeliers de formatge, com és el teu cas, també el que feu és que desenvolupeu tota aquesta capacitat, no?, de treure... No ens enganyeu, llavors, eh?
0: No.
1: Quedo més tranquil.
0: Sí, no, d'enganyar no enganyem, però sí que és veritat que les teves glàndules gustatives també tenen doncs una memòria i tenen una experiència, i jo en el meu cas, jo menjo constantment, ho tinc molt desenvolupat, ho tinc molt entrenat, però perquè és part de la meva feina. Llavors jo potser noto alguna cosa que no puguis ser capaç tu de notar, però no perquè t'estigui enganyant o no sigui, sinó perquè les teves glàndules gustatives tenen altres registres, que també són vàlids.
1: Cada persona detectarà coses diferents, o com passa amb un vi.
0: Exacte,
1: perquè en definitiva...
0: totalment, amb un vi, amb un oli, amb un xocolata. Jo, una de les coses que més m'agrada en Joan Carles és menjar consciència, i no només el vi parla, no només el formatge parla, parlen moltes coses que ens envolten i que, per la manera que portem de viure, no escoltem. Però tu agafes un pa, un bon pa, de massa mare, i t'està explicant moltes coses. Passa que, clar, no escoltem.
1: De fet, és interessant això que dius, perquè hem viscut uns anys, no?, en el que tot ha sigut com a molt industrialitzat, i no sé si és una percepció meva, després amb el una mica més endavant suposo que parlarem, com està passant amb el món del pa, s'està tornant a un món més artesà, no? On hi ha una elaboració, hi han forners que realment inclús gent jove que està traient noves tècniques amb les que es fa el pa molt natural, etc, això que deies ara, i la percepció que tenim des de fora és que els formatges, per exemple, està passant igual, no?
0: Total.
1: Hi ha com un boom, no?, amb el tema del producte de qualitat, de buscar tornar a l'essència de cada calçó.
0: Sí.
1: No sé si és així, eh?
0: Sí, perquè hi ha aquesta consciència, estem prenent consciència del que volem menjar, perquè el que mengem és el que som, Joan Carles. I prenent consciència del que escollim menjar, també ens anem a prendre consciència del territori, posar en valor el territori, posar en valor l'origen. I tot això ho fem, doncs, amb un nucli més petit, més reduït, amb una especialització, amb un artesà, amb un productor més petit, més proximitat, no? Quan escollim aquest camí, doncs al final ens hi trobem això, no?
1: Clar.
0: I sí, estem en una era on prenem consciència, volem menjar bé, i al final menjar bé és igual a, doncs, això, productes no processats, productes naturals, i el formatge és fantàstic, és llet fermentada.
1: Clar.
0: Llavors tu vas a un productor artesà i t'estàs menjant algú totalment natural i perfecte. A més, el formatge és fantàstic perquè, com hem comentat abans, les bactèries, és quan tu ho menges, és una micro... està alimentant i reforçant la teva microbiota, no?, intestinal. Vull dir, que darrere d'això també hi ha moltes coses, no? Però sí, es poden trobar especialistes en tot.
1: I hi ha en funció, per exemple, has fet referència diverses vegades a eventos, a tastos, a actes que es poden fer, en funció de la cita o de l'event o d'allò que s'estigui organitzant, ja enfoques el tema de quins formatges posaré o quins formatges tal? O sigui,
0: fas una
1: selecció prèvia, pensant
0: totalment
1: justament allà on vas?
0: Sí, sempre.
1: Sempre, eh?
0: Sempre. De fet, jo faig maridatge, sinergies també amb els formatges i la música, no? I m'agrada molt també conèixer la gent que estarà, doncs, en aquell acte, o jo faig tastos a domicili. Quan faig els tastos a domicili, clar, no conec el meu client. Abans d'anar a casa seva, pregunto, els demano les seves preferències musicals, per una mica per situar-me.
1: Diuen de flipar molt, clar.
0: Sí, però bueno, és part, no? És part de... El tast no comença a la taula, sinó el tast ja comença des de que parlem.
1: Clar.
0: No? I sí, hi ha molts formatges, i de fet, cada persona, doncs, té un formatge, no? Perquè també va per la personalitat. Igual que jo em podria definir amb un, jo estic convençuda que tu també.
1: No em diguis.
0: Sí.
1: Ho pensaré, eh?
0: A més, també jo també m'agrada definir-me, Joan Carles, com sóc una persona de caràcter, de llet crua. Hi ha persones que són llet pasteuritzada, jo sé que aquí ara ja t'he trencat,
1: ara,
0: t'he descol·locat totalment, però què vol dir? Quan parlem de formatges de llet crua versus llet pasteuritzada, són formatges amb més caràcter, que evolucionen molt ràpid, amb més imperfeccions, que per mi les imperfeccions són virtuts en el formatge, són més irregulars, més inestables, hi han pujades, baixades, no? Això és, serien els formatges de llet crua. I un formatge de llet pasteuritzada doncs és més tranquil, és més pausat, és més estable.
1: Inclús visualment suposo que la forma que ens presenta,
0: exacte,
1: ja deu ser molt uniforme, no? Molt
0: exacte,
1: igual.
0: Exacte, més perfecte. També és veritat que quan parlem de formatges de llet pasteuritzada ja entrem pasteuritzacions ràpides o lentes, no? Que aquí ens anem o cap a la indústria o cap al petit artesà que pasteuritza, no? Que no té res a veure un formatge pasteuritzat d'un productor artesà amb un industrial, no? Però vinc a... Et faig aquesta referència a... Doncs això, el meu caràcter és llet crua, sóc més irregular, més, amb més caràcter, més imperfecte.
1: Doncs jo crec que és un moment en el que els oients hauran de decidir, ara començar a reflexionar, què són.
0: Sí, sí. Què són, quin caràcter tenen.
1: Important que busquin cadascú cap a on creuen que van. He parlat de que hi ha centenars, milers de sabors, de textures, de... Llavors, imaginem-nos que estem davant d'un tast, a quin ordre hauríem de seguir? Perquè alguna vegada que jo he anat a un restaurant i et posen i et diuen comença per aquest i acaba per aquest, a mi no sempre m'ha semblat el més adequat el que m'han dit, igual és que no en saben prou o que, no sé, quina manera seria d'enfocar si hi ha diferents formatges? Tu què creus que seria l'ordre lògic?
0: A veure, l'ordre lògic seria de menys a més, de menys intensitat, exacte, de menys, d'una intensitat més lleugera, amb més intensitat. I acabant sempre amb formatges blaus, més forts, no? De menys a més, seria doncs, l'ordre més coherent, perquè a poc a poc tu vagis acostumant doncs, les teves glàndules a la intensitat i el greix... Clar, quan menges formatges es mengen greix, això és obvi, perquè és part del formatge, no? De la llet. Doncs anar acostumant a poc a poc el teu paladar, doncs de menys a més.
1: I llavors, per exemple, això que has dit ara és molt important quan nosaltres anem a comprar formatges, que no en sabem tant, evidentment, quins consells creus que hauríem de seguir per fer una bona tria? És a dir, en què ens hem de fixar? En el preu quilo de formatge per descartar allà la banda baja?
0: No, que se sobreentén i tal? No, això l'últim.
1: No, fixa't, sí, que això és un tema que moltes vegades es diu, no?
0: Sí,
1: que el preu marca una mica la possible qualitat i no és així.
0: No és així.
1: Què ens aconsellaries per buscar
0: primer
1: un
0: de tot,
1: producte de qualitat?
0: Anar a una botiga especialitzada. Primer de tot això, Joan Carles.
1: No anar per lliure, eh?
0: Bueno, a veure, també, perquè és part també... És una... Sí, també, per què no? Però anar a una botiga especialitzada on donaran informació, i la informació és poderosa. I després, quina tria podríem fer? Doncs escollir diverses tipologies. Agafar una pasta tova, que són formatges més cremosos, més joves, que tenen més acidesa, no? Una pasta tova ens donarà aquest punt més fresc en boca, no? Després escollir doncs, un formatge de cabra. Després escollir una pasta cuita, que les pastes cuites fan referència a tots aquells formatges com un comté, un gruyère, un parmesano, formatges alpins, o inclús d'aquí. Aquí hi ha molts productors que estan fent pastes cuites. Però la pasta cuita és una tipologia que treballa molt el gra de quallada i en boca... té un ventall molt ampli de matisos. Això que explicaves abans del vi, doncs són formatges que et donen des de xocolates, caramels, fruita madura, regalèssia, et donen molts matisos, no? I és molt divertit quan tu menges formatge i comences a notar que passen moltes coses. I agafaria també un ovella, sigui doncs, jove, curat, i un blau, sempre poder ser... escolliria un blau, per acabar.
1: I a l'ovella fresc?
0: També.
1: Se'n troba poc, eh?
0: Se'n troba poc, sí, però també n'hi han. O pastes toves d'ovella n'hi han menys, perquè és més complexa l'elaboració de formatges de pasta tova amb la llet d'ovella. Però, al final, el que buscaria seria buscar diferents punts d'origen d'animal, és a dir, vaca, cabra, ovella, que hi hagin diversos, diverses textures i consistències, cremosos, més eixuts, més compactes, i un blau. Sempre un blau ha d'estar.
1: Clar.
0: Hi ha, hauria d'estar.
1: Hi ha una cosa que personalment, bueno, jo sóc molt animalista, llavors doncs, hi ha una cosa que m'agrada i és que darrerament estic veient que es poden trobar formatges que d'alguna manera garantitzen el tema del benestar animal, no? Que fuig de les macrogranges aquestes que s'estan sortint per tot arreu i tal, i això m'imagino que no contradiu absolutament la qualitat del producte, al contrari, no?
0: Al contrari, sí, sí, jo estic treballant amb una, bueno, amb moltes formatgeries, però hi ha una d'elles que té el certificat de benestar animal i les altres que no ho tenen, no el tenen perquè és costós, Joan Carles, clar. Moltes vegades a una estructura petita els hi no poden fer aquest cost perquè els hi va d'això.
1: Clar, i això és una altra realitat. Gran,
0: això és una altra realitat que s'ha de posar sobre la taula. Tenim productors petits que treballen al ramat amb una perfecció impoluta, amb un tracte imperfecte, però que no tenen aquest certificat per això.
1: Clar.
0: I sí que és cert que, clar, la qualitat de la llet és una altra, és una qualitat perfecta. Però sí que és veritat que en el món artesà, Joan Carles, el tema dels animals és el que més cuiden. De fet, quan vaig començar en aquest món, per que estigui aquí, avui encara parlant de formatge, és perquè em vaig enamorar de veure a tots els formatgers i formatgeres que jo anava a casa seva, l'amor que tenien per el seu el que els envoltava, els animals, el territori, el paisatge. Això és brutal, de veritat.
1: Sí, són una mica com los últimos de Filipines, no? Perquè
0: defensen són defensors manera... del territori, del seu ramat. I si elaboren amb llet que no és de ramat propi, amb els ramaders que treballen, són igual d'exigents.
1: Els hi demanen també que tinguin aquesta exigència.
0: Llavors és important, m'ha agradat que ho treguis, perquè... es dona valor en el món petit, artesà, això està és de les coses... Si tu no tens un bon ramat, si tu no cuides bé els animals, no tindràs mai una bona llet.
1: Clar.
0: Si tu vols fer un bon formatge, on has d'anar abans de res, de decidir quin formatge vols fer, quina escorça vols desenvolupar, és al ramat.
1: A triar el producte...
0: I és cert que no parlem, perquè parlem del formatge, parlem de l'ubo que està, parlem de cap a on ens transporta, perquè el formatge té aquesta capacitat de moure'ns amb els gustos i amb els sabors, però no parlem moltes vegades dels més importants, que és aquell ramat de cabres,
1: sí, sí,
0: aquell ramat
1: d'ovella...
0: Sí.
1: Bé, doncs estem arribant a la meitat del programa. Ara farem una paradeta de segons per reposar i perquè jo crec que aquestes alçades, aquell 1 o 2% d'oients que no els hi agrada el formatge ja estan canviant d'opinió, ja t'ho dic ara.
0: Jo penso que sí.
1: Jo crec que en aquest moment ja pràcticament no queda ningú. I tornem amb res, en uns segons. Gràcies.
2: Perfecte. Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón, a Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs, després d'aquesta breu pausa, seguim parlant amb la Marta Medrán, experta sommelier de formatges, o com ella li agrada dir, doncs, formatges sommelier, no sé si ho he dit bé del tot. Fins ara, suposo que heu estat seguint amb molt interès tota la part de tot el que hem parlat, d'història, dels tipus de formatge, etc. I hem arribat a un punt que ens agradaria també saber la situació del sector. Sempre que parlem d'algú que està vinculat a un sector econòmic o de comerç, doncs ens agrada també que ens expliqueu en quina situació es troba aquest sector, no? És a dir, davant de cada vegada una industrialització més gran, quina és la teva opinió sobre què està passant, per exemple, amb els productors més artesans, si hi ha recorregut, si hi ha un moment... no sé.
0: Sí, estem en el sector del formatge, estem en un bon moment, és cert. Sí que és veritat que fa 2 anys van haver-hi moltes variacions en el sector de la ramaderia amb els preus de la llet, i això, bueno, i des de Covid, també des de la pandèmia, doncs va ser un punt també on el sector de la ramaderia doncs va patir. Però com a productor, com el sector productor de formatges, formatges catalans i artesans, estem en un moment, jo penso, molt bo, majestuós, on s'estan fent projectes a tot arreu de Catalunya molt interessants, projectes que la primera premissa és la passió. Joan Carles, conec projectes a l'Empordà d'un anglès físic que ho deixa tot per posar-se a fer formatges perquè per necessitat, perquè li fa bé fer formatges, se sent còmode, doncs com aquest et puc dir molts casos, però des del romanticisme i la passió, però des del ben fer, no? On... Llavors això ens situa en un moment de, de produccions de formatge molt bona i que s'està anant també a consonància amb el consum. Estem evolucionant amb el consum. No som un país consumistes de formatge. Som un país productors de formatge. De fet, també la nostra diversitat geogràfica ens dona molta tipicitat de formatges. Això amb això és veritat. El nord d'Espanya amb el sud d'Espanya és molt diferent, amb el Mediterrani, amb les illes. Llavors tenim molta varietat de formatge, però des de sempre hem tingut poc consum, perquè el formatge no està integrat a la nostra cultura gastronòmica. Però sí que és cert que aquesta evolució està a l'alça d'una manera més lenta, però això és bo. Si estem augmentant, encara que sigui lentament, és un indicador molt bo. Tenim molts formatges, s'estan elaborant molts formatges i estem tenint consciència i necessitat de menjar, no? De consumir. Sí que és cert que una de les meves coses que sempre reflexiono és que el dia que anem als restaurants i veiem els formatges ja de manera natural i que no ens sorprengui entrar en un restaurant i trobar un carro de formatges, serà quan estarem en un dels nostres millors moments, perquè al final la gastronomia, la restauració, també ens, és on passa tot. Si el formatge està integrat a la restauració, és que tenim cultura gastronòmica, no? Tenim consum. Però estem en un bon moment, Joan Carles, i a continuar. Sí que és cert que fa uns 7 anys el formatge va estar com de moda. Tothom volia formatges de proximitat, artesans, de petits productors, però no és una moda, sinó està sent una necessitat.
1: S'ha quedat també, no?
0: I això és perquè quan les coses venen de cop, no has de veure després què passa, no? I en el formatge està passant que cada cop el ventall de producte artesà i d'especialització està més al nostre abast. I això també doncs, ens està explicant què està passant, no?
1: I pel que dius, no solament és un augment de la producció més de tipus artesana, sinó que va lligat molt també a un producte de molta qualitat.
0: Totalment, totalment. Moltíssima qualitat, la qualitat també és tranquil·litat.
1: El que sí m'ha sorprès és una mica aquest comentari que has fet de que som un país molt productor,
0: sí,
1: però poc consumidor. La percepció era una altra, a part meva, com a mínim. La percepció era que realment és un producte que es consumeix de manera molt habitual.
0: No, sembla. No, de fet, a nivell genèric, estem entre els 10 últims consumidors. Estàvem amb, no sé si eren 9.000 quilos persona a l'any, mentre que hi ha països que consumeixen 22 quilos per càpita, no? Bueno, és un país poc consumidor, però molt productor. Tenim, de fet, França sempre ha estat davant, no? França, Itàlia. Però estem en un moment molt bo en el sector de producció, eh? No...
1: I ara que has dit França, per treure tòpics, eh?
0: Sí.
1: Aquell tòpic de que els francesos sempre acaben el dinar en comptes d'un postre amb un formatge, això és així o és un invent que ens hem fet tots?
0: No, no,
1: és així.
0: De fet, això és igual a cultura gastronòmica, que és on et vinc a dir.
1: I a tu et sembla molt adequat, per exemple, acabar un dinar amb bueno, clar, evidentment,
0: sí,
1: et semblarà bé, però vull dir, a nivell de gust, a nivell de digestió fins i tot, seria correcte?
0: Jo, per mi, és el millor moment. De fet, prefereixo de postre que d'entrant.
1: Que no a l'inici.
0: Que no a l'inici. De fet, al final és aquesta sobretaula on els formatges t'acompanyen, on et conviden a parlar, a gaudir d'una altra manera. Jo sóc defensora del formatge de postre. De fet, deixa'm dir-te, a les Canàries, a la zona de Canàries, el formatge està tan integrat a la seva cultura gastronòmica que passa com a França, que el mengen de postre, el mengen quan, pel matí per esmorzar, el mengen per la tarda, a mig matí, quan això passa, Joan Carles, és símptoma de cultura,
1: clar.
0: Consum igual a cultura, que és el que passa doncs, a Itàlia, a França, a Holanda, hi ha consum, hi ha cultura, perquè hi ha una cultura, no?
1: Sí, sí, molta, jo vaig molt a Itàlia i hi ha una cultura del formatge espectacular, és veritat.
0: Està integrat dins del teu dia a dia, de la teva dieta, del teu dia a dia, no?, del teu fer. Quan això passa, hi ha cultura, hi ha consum.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, eh? Hem arribat a un moment que serà fantàstic, sobretot sí. Pels que estem a l'estudi. Em sap greu pels oients perquè no podreu gaudir de la mateixa manera, però la Marta, perquè a més de ser tan didàctica i apassionada, és molt generosa. I llavors avui, a part de la conversa, doncs ens ha portat un tas de formatges que podreu veure a les fotografies penjades després a les xarxes i tal, i ara ho deixaré una miqueta a les seves mans perquè ens anirà explicant i espero que anirem degustant sí. Algun dels formatges que ens ha portat, que crec que aquests sí que són una mica els seus preferits o els seus de capçalera, ja ens dirà. Marta, tot teu.
0: Vale, a veure, he portat... Clar, a mi em costa, eh? Em costa dir-te quin és el meu formatge, perquè per mi, al final, darrere hi ha una història, una experiència i... Porto ja, doncs, 16 anys amb aquest món i tinc moltes històries al darrere i tinc molts formatges que són imprescindibles. Però t'he portat aquells formatges que parlen de mi i que parlen dels meus inicis, que és molt important també recordar com comença tot. I, doncs, t'he portat un formatge, si em preguntessis amb quin et defineixes, que és complexa aquesta pregunta, però jo em defineixo amb les escorces rentades. Amb formatges d'escorces rentades que fan olor, que són pudents amb nas, però després en boca són més tranquils, són més calmats, més lleugers, però són particulars perquè no tothom li agrada, no?
1: Els aprecia igual, no?
0: Doncs jo hi t'he portat el botàs de la Cerdanya, que de fet el Molí de Ger va ser la primera formatgeria on vaig començar a fer formatge amb en Pere. I clar, hi tinc una estima que havia d'estar aquí. Si jo parlo de formatges, he de parlar del Pere. I després t'he portat un formatge que és icònic, que és majestuós, és un dels formatges més doncs, majestuosos a nivell mundial, que és un Comté. I de fet, els meus inicis amb el formatge comencen amb aquest formatge. Començo a viatjar i m'emporto sempre el mateix tros de formatge i a tots els països on anava em feia una foto i ho posava a Instagram, i bueno, va ser com un joc, i la gent ja em reconeixia pel Comté, no? La gent em deia, Marta, Comté. Sí que és cert que com tot, com els formatges que evolucionen, jo també he evolucionat, i ara em sento més còmoda amb altres formatges, però el Comté que t'he portat indica doncs, els meus inicis. Mm-hmm. Després t'he portat un formatge que portaria a una illa deserta.
1: Bueno, això ja va, perdona que t'interrompeixi, perquè això ja va a un nivell ja, eh?
0: Bueno.
1: Digues.
0: No, però sí, de fet és l'únic formatge que sempre, sempre, sempre tinc a casa. Sempre, eh? És un manxec, un pessebre, és un formatge, doncs, un manxego, llet crua, d'ovella, i és la curació semi. Però aquest manxego és un punt i a part, és un semi... Quan jo parlo de semis, no, de manxegos, doncs sé que no sóc atractiva, que no et sorprenc, però quan proves el pessebre...
1: És un altre món.
0: És un altre món. I és un formatge que aguanta temperatura i sempre que viatjo a l'estiu, sempre el porto amb mi.
1: Us he de dir, pels oients que veureu després les fotografies, que realment quan mires aquest formatge que estava parlant ara la Marta, el pessebre, realment té un color i té una textura a la vista que es veu diferent, es veu algo completament fora del que normalment relacionem sempre, no?, amb un manxec, si és veritat.
0: Totalment, que perquè no tenim temps, si no entraria, ens donaria per parlar, no?, també dels formatges manxegos, perquè també han sigut i han estat molt prostituïts, I trobar, quan trobes formatgeries d'aquesta dimensió, és que s'han de donar valor, perquè això és la definició d'un formatge manxego, no el que tenim a la memòria o el que ens han volgut donar.
1: Ah, però suposo
0: això
1: que
0: és, dona per una altra...
1: Clar, suposo que s'ha industrialitzat molt,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, molt, molt.
1: Ens queden dos formatges per comentar?
0: Doncs sí, un d'ells és un dels formatges més importants per mi, m'atreveixo a dir, i que m'han portat a un dels millors moments de la meva vida, no com a Marta... professional amb el formatge, sinó com a Marta en aquesta intimitat, que és el Telledo. De fet, aquí el Telledo, no sé si n'has sentit parlar.
1: No.
0: Telledo és un Cabrales, perquè com no ens estan veient és un Cabrales, però és Telledo, que per mi és Telledo, no és Cabrales.
1: És,
0: no?
1: De la mateixa zona? O...
0: Sí. Sí. Però és un formatge fet amb les mans de Pepe Bada, que per mi és dels personatges més importants en el sector del formatge, en el món del formatge. Pepe Bada està fent un Cabrales d'una altra dimensió. Telledo és una cova que està a 1.200 metres d'altura i ells pugen els seus formatges a l'esquena. O sigui, això encara passa. Això, quan parlem d'aquests procediments, ens pensem que això era abans. Però encara passa això, Joan Carles. Porten els formatges a l'esquena, ho posen a la cova, els deixen en una cova amb una humitat del 99%, i dos cops per setmana, faci el temps que faci, nevi, plogui, faci calor, vent, pugen, i amb l'aigua que cau de les estalactites, el renten, el mimen, l'abracen, l'acaricien. Clar, imagina't, rentar un formatge que ja és salí, amb aigua salina, doncs estem davant d'un Cabrales que és salinitat. Més salinitat és equilibri. Ara ho provaràs. És un Cabrales que és gens salat, no és arrogant, està equilibrat, no? I Pepe Bada, que us convido a que el busqueu, perquè realment és una persona molt interessant, ell, Pepe Bada, diu que ell només el que fa és fa el formatge i l'altre 70% és escoltar la naturalesa. Això és molt important. Escoltar i donar-li el que necessita. Llavors, bueno, Telledo és Telledo.
1: Veient-lo realment és molt diferent dels habituals també que podem veure en una botiga o que podem trobar, realment té una presència
0: sí,
1: completament diferent.
0: És cremós. Aquesta cremositat és degut a aquest constant rentat i mimo, no? Amb les mans i amb l'aigua, amb aquesta humitat de l'aigua. I per últim, t'he portat un dels formatges més sexis de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que a més l'altre dia ho vam parlar i el vaig portar també a la selva i em venia de gust portar-ho aquí amb tu. Perquè sí, perquè també hi ha formatges sexis, Joan Carles.
1: Bueno, això no és la selva, és un programa més petit, però
0: bueno, no,
1: ens ho mereixem, també.
0: No, clar.
1: Sí, gràcies.
0: No. Però que sí, hi ha formatges sexis.
1: Té molta presència, també és veritat, eh?
0: Doncs comencem.
1: En aquest moment també us he de dir als oients que realment a l'estudi, que és un estudi petit, en aquest moment és com un festival d'aromes i un festival d'olors absolutament... Bueno, jo em quedaria aquí ja tot el dia, eh? No sé si serà molt radiofònic que provem i mengem alguna cosa, però bueno, ho intentarem, eh? Jo vaig a provar-ho.
0: Vale,
1: vaig a provar-ho mentre que tu vas parlant, eh?
0: Sí, doncs és important, Joan Carles, el formatge doncs, es toca amb les mans, amb els dits. Ja en els dits ja el formatge parla. Ja parla, ja ens està dient la textura. Aquí estem davant d'una pasta tova. I si t'hi fixes que toquem, té elasticitat, és cremós, té humitat. Després l'escorça és una escorça rentada. I jo et convidaria, quan agafem un tros de formatge, és partir-lo per la meitat. I un cop l'hem partit per la meitat, apropem amb nas. I aquí en nas, al partir-lo, hi ha les notes més polides, més primàries del formatge. I ens dona uns registres que no té res a veure en si apropem a escorça, que tenim un altre tipus de notes. Important, primer menjar-se un tros de formatge doncs, de la pasta, de l'interior, i després fer-ho amb escorça.
1: Començar per la part més, diguéssim, més tova, no?
0: Sí, la part sense escorça, notarem doncs, un registre més net, com t'he comentat, i després fer-ho amb escorça. L'escorça és molt important. Jo sempre dic que les escorces es mengen sempre. En el món artesà, escorces naturals, l'escorça té un paper fonamental. És com les persones, sempre ho dic, però és que és així. No podem viure sense pell, els formatges no poden viure sense escorça. A l'escorça s'impregna tot el que passa fora. Hi ha bacteris, hi ha fongs, hi ha llevats. I si t'hi fixes, no parla igual el formatge sense escorça que amb escorça. Aquest és el tou del Mujal de Vaca, de Navàs i de Calmusic, que de fet és un formatge que també ha tingut premis en fires com l'Actium, el Fòrum de Girona, i bueno, és fantàstic.
1: Us he de dir que l'he provat i realment és espectacular, eh? O sigui, tot el que la Marta anava explicant, jo li he fet cas absolutament, m'he deixat guiar, i he fet tot el procediment tal com anaves dient, i és espectacular. Té un sabor i una textura i bueno, deixa un regust fantàstic, eh?
0: De fet, que bé, m'alegro. De fet, hem fet una mica, farem com la vida, Joan Carles. Començarem per la joventut, hem començat per la joventut, amb el tou de Mujal, de Vaca, i a poc a poc anirem passant per la maduresa, com la vida, amb formatges més fermes, i acabarem per la vejez, amb formatges més degradats.
1: No em mires a mi el dia.
0: No. Doncs ara et convido a que provis, que tastis el botàs de la Cerdanya. Aquí és important que apropis amb nas, perquè aquí sí que és el reflexe d'una escorça rentada, que amb nas és molt més animal, és més salvatge.
1: L'olor és brutal, eh?
0: És brutal.
1: És molt més forta que l'anterior,
0: sí.
1: I dura, és una
0: sí,
1: olor
0: sí,
1: dura.
0: Sí, sí, aquí és... Aquesta tipologia de formatges és una tipologia que és el que et comentava abans, que o agrada o no agrada, però és fantàstica.
1: Deixa'm el provar. Realment, és tal qual estàs dient, eh?
0: Aquí pots trobar notes a carxofes, a bròquil, a verdures. És també molt untuós en boca, la textura és fàcil. I si t'hi fixes, en nas era molt intens, però en boca és més pausat.
1: Molt més suau, és veritat, sí.
0: Té aquest contrast, no?
1: La sensació inicial és que ha de ser molt fort,
0: sí.
1: I en canvi quan l'estàs degustant va baixant el to.
0: Sí, que bé.
1: Tenim una mala notícia, i és que a la ràdio el temps també és limitat,
0: sí.
1: I amb tu se'ns ha fet absolutament superràpid tot. Jo crec que mai 50 i pico minuts se'ns han passat tan ràpids. T'agraeixo moltíssim sobretot l'apassionament amb què tot això ens ho has explicat. Llavors, durant la conversa ha anat sortint que tu tens diferents activitats, fas sí. Events, fas actes inclús de tasques privats i diguéssim per encàrrec a domicili, etc. Llavors a mi m'agradaria que abans d'acabar, si vols dir el teu Insta, la teva pàgina web, per si algú vol buscar-te.
0: Sí, doncs el més fàcil és buscar-me per Instagram, Marta Medran, i allà doncs la gent podrà veure el meu dia a dia, que és ben a prop del formatge, i també tinc la meva pàgina web, martamedran.com, però és més fàcil trobar-me per Instagram, escriure'm, i jo ja envio la informació de totes les meves activitats, textos, experiències, assessoraments, també faig packs de formatge que envio a casa, que em busquin per Instagram i que contactin amb mi, i és fàcil.
1: Doncs em sap molt de greu, Marta, perquè jo crec que ens ho estàvem passant fantàsticament,
0: sí.
1: Però com et deia, el temps és limitat i ens hem d'assenyir una miqueta. Estem arribant a aquest final del programa i en aquest moment a mi m'agrada sempre fer-li una pregunta al convidat, una pregunta senzilla, no és rotllo broncano ni coses d'aquestes, però sí que ens porta una mica una reflexió, no? I seria, tu ara ja tens uns anys d'experiència professional i personal, llavors si tu ara tornessis enrere amb aquella Marta de l'institut, que tenies totes aquelles coses, què li diries a la Marta de quan tenies 15 anys avui, després de tot el que has viscut?
0: És bona pregunta, eh? Què li diria? Li diria, més que dir-li, segurament li faria una abraçada a la Marta. I li diria, ho estàs fent molt bé. Ho estàs fent molt bé. Jo sempre he sigut molt autoexigent i també he estat rodejada d'exigència, que ho agraeixo. Ho agraeixo perquè m'ha portat aquí on soc. I a mesura que he anat creixent, també doncs, he equilibrat aquesta exigència en mi. Ara et puc dir que estic en un dels millors moments de la meva vida. A nivell personal també estic en equilibri, gaudeixo del que faig, controlant aquesta passió, perquè un dels problemes de les passions és que
1: les passions
0: es desborden i jo vic per la passió. I li diria que ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé perquè si estic molt orgullosa de moltes coses, però si d'una estic molt orgullosa és que sempre he tingut clar cap a on i no he parat fins que he arribat. Doncs li diria això, ho estàs fent molt bé, Marta.
1: Pues, m'agrada molt aquesta reflexió que et faries a tu mateixa de fa uns anys. Jo, arribat a aquest punt, vull donar-te mil gràcies perquè espero, jo m'ho he passat genial, espero que tu també, i també confio que els oients doncs hagin gaudit sobretot d'aquest desbordament, d'aquesta passió i d'aquesta visió tan professional d'un sector que jo personalment aprecio molt i que jo crec que és un dels aliments que cada vegada més, com deies abans, la gent va incorporant al seu dia a dia i anem agafant també cultura, no?
0: Sí.
1: Llavors, gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i sobretot per ajudar-nos a triar millor i a tenir aquesta cultura del formatge d'una manera molt millor que el que fa pues, una hora enrere, no?
0: Moltes gràcies a vosaltres, Joan Carles.
1: Per acabar el programa, també una mica el que fem sempre és que li demanem al nostre convidat que triï una cançó, que la defineixi. Ja sabem com és la Marta com a formatge i ara li hem demanat que ens digui com és de cançó. Llavors ella ha triat una cançó que bueno, jo que ja tinc una edat, pues, era un temazo de mi època, que és de Gloria Gaynor i és el I Will Survive, i que amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Realment jo crec que ha sigut un programa molt rodó i que ha sigut per tots una gozada el poder escoltar-te i poder aprendre, sobretot, que és una mica la idea del nostre Entre Nosaltres, sempre saber una miqueta més. Llavors, doncs, tirant aquesta cançó de l'I Will Survive de Gloria Gaynor, ens despedim i us esperem d'aquí 15 dies amb un nou programa. Moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies a tu, Joan Carles.
1: I seguiu-vos sempre doncs, a l'Instagram de l'Entre Nosaltres i Esplugues FM al 99.7, i l'endemà doncs, tindreu sempre penjat el podcast a la plataforma iVoox, on podreu escoltar tantes vegades que vulgueu per recordar els noms dels formatges que ens ha dit avui la Marta. Gràcies i fins aviat.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre d'avui al nostre estudi. I llavors, jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas a l'Andreu Buenafuente. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests diguéssim monòlegs, de cop i volta, doncs hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret.
1: Perquè em veus amb bons ulls.
0: Amb una guitarra diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes habitualment sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És el que habitual.
0: I en canvi, amb aquest en concret només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra, i què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge.
1: Sí, va dir, ostres, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco. Llavors, ostres, el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir al millor al cap, que li vaig dir també, dentro tengo queso. Això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment, em va convidar a dir la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient amb tant de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí, no?
1: I sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir lo del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de dir, hòstia, és veritat, no? Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flaçats. No? Llavors, l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hòstia, que ahir va passar això, va aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer, és un bon plaer, és meu.
0: Vull dir, és... Moltíssimes gràcies. Aquí és un programa petit, però el fem sobretot una mica, jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano, és a dir,
1: i això està molt
0: amb
1: bé.
0: Tot el carinyo que aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de lo seu i que comparteixi. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara, i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé, la veritat és que tenen un equip allà que treballa que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals, i bueno, allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I bueno, després, això suposo que després a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles, És un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els 2, 3, 4 persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà és un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda, és que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és super, és impressionant, impressiona bastant, sí.
0: I a més, difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts,
1: clar.
0: Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. La tele és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb algo, no?
0: I
1: és exacte,
0: no?
1: És divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar, en aquest sentit? Bé, còmode o...?
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? De, sí. Bueno, de formar part d'un projecte molt gran... d'una cosa que mai has fet i els nervis també a mesura que van passant els dies de gravació doncs ja els vas posant a lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa en marxa.
1: A vegades diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hostia, Sergi, és que sabes molt serio. També és perquè ho soc, vull dir... Jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa i no, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaria, no?
1: Però sí que cada cop em vestic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava, si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell, perquè aquesta serietat, que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i
1: intentem... És més cosa familiar, si coneixes el meu pare o el meu avi, eren aquests... El meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant, i per tant doncs aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument? O...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment, el meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Aquesta és, me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó, i després ja anar, jo, diguéssim, m'anava ensenyant coses i després jo ja sol, ja, quan ella estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests... Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no? De ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Més menys.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o... Sí, no te sabria dir del cert, però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, és que és de molt, molt, molt petit, molt petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra, suposo que és un tema que també vius molt de prop, i en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió, és més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja està, vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer el que em mola, està guai, vale. Després també dius, vale, també perquè suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, ostres, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el
0: que em portant cap allà i
1: sí,
0: és no qüestió és allò, també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No, no sé, jo crec que és més un, com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit era, no és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia, van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu, allà vaig fer el grau mig, allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així, en el sentit que potser ja estava més... Ja,
0: clar, una mica més
1: havia,
0: madur...
1: Havia i... gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com, ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria, per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i o sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que m'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és lo interessant, també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles. Clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs, l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més el món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... Al Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu.
0: Saps? Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teu... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? O 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot, depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habituals que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí, però bueno, sí, és relatiu, també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que com ocupava moments de fer de mestre i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com la de música i tal, em surten, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I als bolos, i als bolos.
1: I als bolos,
0: que
1: sí.
0: No parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Mm-hmm. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Sóc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les parts de l'orquestra.
1: Tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Sí. Exacte. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, que és aquesta faceta teva dels instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt, molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i post i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè... merci, perquè jo penso... Aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No s'hi podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos... Que a mi és el que m'agrada, acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què vull dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller. També és com, és com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va a jugar a la petanca ja, o no?
0: No sé, la veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto.
1: Això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor, per això que deies ara, de l'edat, és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Això ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt.
0: Clar.
1: Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja més el que deies tu, un one man band, està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió. Sí.
0: Bueno, jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament... sorprenents.
1: Sí, tinc diverses, sí.
0: Podem parlar d'una escombra.
1: Sí, l'escombra elèctrica, tenim la guitarra de llaunes, de cervesa, que aquesta també... Vaig fer algun vídeo que també es va moure bastant. Després tinc una altra guitarra feta amb una peça d'una barca, que és un col·lega meu de Sitges, va a pescar i fan servir una barca que es diu el Petit Català, que és com un petit catamarà de fusta. I just la peça del mig, doncs ell tenia aquesta peça i va dir, ostres, crec que això t'aniria molt bé per fer-te una guitarra, és un tros de fusta gegant. Això passa quan s'escampa la veu de que Sergi Estella acumula deixalles o porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home, i per això...
0: Una mica d'ordre, no?
1: Exacte, i per això acabes amb un taller... Jo tenia dos gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Sí, ja no sé on són, saps?
0: Ara et diu Sergi Estella Diògenes, no?
1: Exacte, tal qual.
0: Tal qual. Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Seawolf, em sento sí, que es diu, no? Sí. Que és aquesta de la barca,
1: sí.
0: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat ara, i, a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Seawolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
1: Sí, el problema que, o sigui, no el problema, però el que passa quan et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, al principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt i acabat... Llavors vaig començar a fer les caixes. Però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent això. I llavors fas la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt un pop,
0: sí,
1: intentant caçar un petit català allà al mig, això com molt èpic, no? El Kraken sí. No? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far rebaixant la fusta, així amb un estil old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això i tenia col·legues que diu, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
0: Tu passes bé,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, clar, però és un perill també a haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences allà a tonejar la capsa, van passant els dies, dius, va, siguem pràctics. Que poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requereix aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: quan l'acabaràs.
0: Dos anys per fer la caixa.
1: Exacte.
0: No?
1: Vull dir.
0: Sí. No, però sí, és molt curiós, perquè bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit, que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
1: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era doncs, anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen, bueno, no ho sé, no ho vaig entendre tampoc massa. I llavors, què, quin nom li posem? I en veritat l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
0: Sí, té una forma, sí.
1: I llavors,
0: sí.
1: El coso pirulón, ja està,
0: quedat, no?
1: No, ja... Són coses que és divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal.
0: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
1: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
0: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vinguin...
1: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
0: Clar, està guai. Sí. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema. Ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
1: Merci.
0: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016.
1: No,
0: i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un comentari. El 23 de maig passat, ara fa 4 dies, vas penjar un vídeo del moment que va sortir el Buenafuente, i allà tens 3.016 likes i més de 190 comentaris. Ara mateix tens més de 81.000 seguidors a Instagram. Sergi, ets un tio famós ara ja, eh? O sigui, això, la fama, jo no sé què t'ha portat. És positiu? No? T'agrada?
1: Aquí hi ha un debat que seria interessant, perquè a mi em fa gràcia. Vull dir, això de les xarxes, a mi, o sigui, està bé, a cap i a la fi, perquè et dona a conèixer i tal, però el número de seguidors tampoc és... reflexa molt si ets conegut o no. Ja. També això és un debat que
0: podem
1: tenir. Tothom
0: s'hi apunta, no?, a anar clicant.
1: Bueno, exacte, que potser hi ha un vídeo que els agrada, cliquen, però no vol dir que siguin realment seguidors que estiguin cada dia preocupant-se. Però sí que és veritat que vulguis o no, si tu quan penges contingut, el que estàs fent és que vols que la gent et conegui. És que ho parlàvem fa poc amb els col·legues. Quan vam començar amb els primers grups, imprimíem a la copisteria els cartells i els penjàvem al carrer anunciant el concert, resant perquè no plogués.
0: I s'emportés el
1: carrer. I que la gent sapigués que hi ha un bolo. Després sí. Va venir l'època aquesta del Facebook i els eventos i tal, i feies eventos i miraves qui s'havia apuntat en l'evento, si li interessava o no, si vindria o què. I doncs ara toca... Jo veig si fas ús de les xarxes en un sentit positiu, està molt bé, no? És com la pólvora, o fas focs artificials o armes, no sé on diu.
0: Sí, està
1: clar. Llavors és buscar el costat positiu de les coses. I sí, la veritat és que les xarxes, amb els vídeos i això, han crescut molt i m'ha donat a conèixer, i sobretot hi ha gent, festivals o gent que també fa instruments, et posa en contacte, que vulguis o no, t'ajuda també a créixer tu com a artista.
0: Clar. Bé, doncs, el Sergi, a més de ser un gran músic, luthier i cantant, és un tio molt generós, i quan vam parlar de fer el programa, doncs es va oferir a portar aquesta famosa guitarra i tocar-nos alguna cosa en directe. Llavors, jo, si us sembla bé, farem una breu pausa perquè ell pugui preparar la guitarra, i quan tornem ens interpretarà algun tema seu propi. Fem una parada i tornem d'aquí uns segons.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock. I tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
1: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és, el disc es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. Aviam què us sembla.
0: Vinga, endavant.

Més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat. Aquell globo de fira perdut entre els núvols, el cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de vàter quan

0: Són les 12.
1: Hola, una salutació per tots. Els parla en Josep Maria, com sempre, amb el meu company l'Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Com anem?
1: Avui tenim un personatge molt interessant amb nosaltres. Tenim el fundador i director del Cineclub Esplugues, en Jordi Udina Tormo. Bon dia, Jordi, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Benvingut i espero que ens expliquis moltes coses del Cineclub.
3: Bé, farem el que podrem, sí.
1: Moltes gràcies.
2: Bé, jo, la primera pregunta seria, com se't va acudir això de crear un cineclub o un poble com Esplugues? Primer, ets gran aficionat al cinema, no? Això és fonamental.
3: Sí, sí. T'he de dir que ho era més que ara, eh? Ara ja, que, o sigui, quan has començat a retirar de les coses, se't va...
2: Bueno, això és l'edat, això és el tema d'edat.
3: Sí, ja se't va oblidant tot i ja no, el no estar-hi ficat de dins...
2: Involucrat.
3: Ja perds una mica l'actualitat, no? Doncs mira, tornant a la pregunta que em feies aquí, jo m'hi vaig començar aquí a Esplugues. Hi havia una bibliotecària que es deia Natàlia Hernández, que ja feia cinefòrums i els feia aquí a l'Avenç, i aquí és on vaig començar jo a venir a introduir-me en el món aquest del cinefòrum, i això t'estic parlant de l'any 59, que va començar a fer...
2: O sigui, el segle passat, ja.
3: A l'any 59, aquesta senyoreta, Natàlia Hernández, feia cinefòrums aquí a l'Avenç. I, bueno, i aquelles pel·lícules com Fahrenheit 451, Els Tarantos, L'Escapada, Siete Días de Mayo, Días de Vino y Rosas, tot això ho vaig veure aquí, a la sala...
1: Grans pel·lícules.
3: Que malauradament després es va cremar, no? Que per això et deia abans el cinema Paradiso, que
2: tens
3: també se'ns va cremar.
2: Una vida paral·lela. Després escoltarem una miqueta la música del cinema Paradiso.
1: Parla'ns d'això que es va cremar, explica'ns què va passar.
3: Bueno, això era l'any 69, que, bueno, aquí feien cine, hi havia un que tenia la sala llogada per fer cine i tal, i era el gener, una hora abans engegaven la calefacció, la caldera va fer un esbufec d'aquells,
2: sí.
3: Es va començar a prendre el pols de carbó que hi havia baix, No va passar res, fins el primer que va obrir una porta de l'escenari, una bola de foc que bueno, allà va anar tot, no? I això, ja dic, era l'any 69.
2: I llavors que va estar molt temps tancat fins que es va tornar...
3: El 26 de gener. Sí, a veure, un parell d'anys. La sala va estar inaprofitable durant molts anys.
2: Passa que l'Ajuntament no posava diners aquí a aquella època.
3: No.
2: No n'hi havia.
3: No. Aquesta societat sempre ha sigut dels socis i ha viscut de les quotes dels socis i prou. Això antigament, ara sí que hi ha ajuts i tal, no? Però bueno... hi havia una altra saleta més petita, que és la que es va tenir que habilitar perquè l'incendi va destruir una mica tot els voltants de la sala, no? I llavors vam començar a fer aquesta sala, que era el pis de dalt. Allà vam començar a fer el que vam poder, perquè era tan petita i tan poca alçada, que és la que encara hi ha actualment, no donava per posar la pantalla, per fer teatre no hi havia per posar decorats, i, bueno, però bueno, sort d'això, amb aquesta sala s'ha anat fent, fins ara s'ha anat fent de tot. I on era, on som ara exactament, era l'escenari de la sala que es va cremar.
2: Bueno, tenim que dir que estem a Ràdio Esplugues, a l'Avenç, al nostre estudi, que antigament era on es feia el cinefòrum, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Com canvien les coses, no? De fer cine a fer ràdio ara. Però bueno, parlem de cine, que és l'important.
1: Parlem de cine, que és l'important. Deixa'm fer-te una pregunta. Quan es va tancar el cineclub?
3: Bueno, tancar oficialment no s'ha tancat mai. Però bueno, vam celebrar els 40 anys. Aviam, això era... l'11 de maig del... Això va ser l'any...
1: Tindria que ser el 98, no?
3: Sí.
1: Per dates?
3: Sí. Vam celebrar els 40 anys, però després encara vam fer 3 o 4 anys, vam fer una mica si anem al carrer, això que fèiem els estius aquí, que amb gran èxit, per cert.
1: El cinema La Fresca.
2: Això s'ha perdut, eh? Mira que era maco l'estiu quan eres petit, sí. El cinema que havia abans a La Fresca.
1: Sí, a La Fresca, això sí. Sí.
3: Pues aquí a la pista posàvem una pantalla gran, també, perquè jo sóc de pantalles, com més grans millor.
2: És que jo també sóc com tu.
3: Quan em diuen...
1: Un minicine no t'agrada ni veure'l. Una minisala ni regalada.
2: Una pel·lícula es té que veure en una sala de cinema gran, fosc.
1: Estem d'acord, estem d'acord.
2: Per molt que tinguis una tele amb alta definició, no, com el cine, no hi ha res.
1: Té que ser una pantalla gran.
3: Una vegada vaig anar, em sembla que era el Coliseum, o el

0: et pots muntar avui en dia.
1: Clar.
0: Hi ha projectors que tenen una qualitat magnífica.
1: Clar.
0: Jo a casa meva tinc una pantalla de 3 metres amb un videoprojector. Llavors, bueno, si vas al cinema és per veure un plus, no?
1: Clar,
0: una mica més.
1: No, no, això és com això del... hi ha, diu, cineclubs, em sembla que aquí Esplugues, aquí, al barri del Can Vidalet, n'hi ha un que ho fan amb un, si diuen cineclub, amb una, amb un televisor, que no sé com, no hi anem mai, no sé com...
2: Això és teleclub, serà en tot cas.
1: Però, esclar, després... I jo pregunto, bueno, però un director de fotografia... tu veus una pel·lícula, els fotogrames tenen una llum que aquell director li ha posat. Es veurà o no es veurà? Serà... Però a la tele diuen, no es veu... Li pugen la llum...
2: Ah, sí, el brillo, que es diu, el brillo.
1: Però... I ja està, ja.
2: Bueno,
1: estàs destrossant l'obra d'aquest home que ha fet això, no?, del director de fotografia.
0: I avui en dia, amb la projecció digital, també hi ha moltes vegades que les obres queden una mica tocades, perquè moltes vegades les pel·lícules no es passen amb el brillantor que originàriament es van fer. Per això hi ha molts directors que encara avui en dia volen filmar amb cel·luloide, no volen filmar amb digital.
1: Clar. Sí, sí.
0: El Tarantino, el Spielberg, tots aquests volen firmar amb cel·luloide, perquè al final el que tu deies, el director de fotografia està posant el seu art i no perquè després ningú l'agafi, el mermi, el canvi o el toqui, vull dir, és que si no perd la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja no parlem de televisió, de totes les bestialitats que fan,
2: sí, no,
0: de projeccions...
2: Quan tallen la meitat de l'escena d'intriga, posen els anuncis i ja acabat, i què passa aquí?
1: Sí.
0: No, no,
2: i sense avisar.
1: T'has vist tota la pel·lícula i dius, ara no recordo com es diu aquell secundari que he vist allà, i que arriben els crèdits, te'ls treuen
0: i no veus ni... No, és veritat.
1: Això...
2: És que, a part de llegir els crèdits, és escoltar la música que han posat aquella pel·lícula, que també és interessant quedar-se...
0: No, jo sempre em quedo fins al final, perquè...
2: Jo sempre miro a veure on s'ha rodat, a veure on s'ha fet aquesta pel·lícula,
0: sí.
2: Quin lloc, i sempre em quedo a mirar.
0: Sí, a mi m'agrada mirar aquestes coses.
1: Normalment és l'últim de tot.
0: Sí.
2: Però, bueno, escoltes la música, que si t'agradis,
1: sí.
2: I a més estàs assentat en una sala,
1: sí.
2: I estàs còmode, estàs allà.
0: Sí. El problema, per mi, és la meva dona que ja es vol aixecar i marxar, i llavors la tinc que fer sentar per acabar de veure, i per què vol veure això? Perquè, és que vull veure, perquè m'interessa, perquè moltes vegades la gent està acostumada a acabar la pel·lícula, agafar i marxar,
1: sí.
0: Quan en realitat els títols, jo també trobo com vosaltres, són interessants, t'aporten també una informació sobre la pel·lícula que és interessant.
1: Sí.
2: Per això a vegades hi ha curiositat quan algun director posa els títols al començament.
0: Sí, senyor.
2: Hi ha pel·lícules,
0: Superman,
2: alguna de l'Spielberg, que han posat títols al començament.
0: Sí, també
2: que te'ls tinguis que...
1: T'has de veure per força, clar. Sí, sí.
0: Molt bé. Tornant al cineclub, ens has parlat abans de l'operador que teníeu, que teníeu un operador de cinema que era una persona especial, i també amb coses paral·leles al Cinema Paradiso, la pel·lícula.
1: Bé, sí, el senyor Oliva, que dèiem, Lluís Oliva, Sala, també ens va deixar un mes abans de celebrar el 40è aniversari, que va venir el seu fill i vam refer-li un record, no? Va estar des del principi, bueno, menys les tres primeres sessions, que una la vam fer amb un projector que em va deixar un amic de la facultat de farmàcia, un projector de 16 mil·límetres, la segona ja van venir uns amics també de Cornellà, i vam dir, això no pot ser, que ens deixin el projector cada vegada, no pot ser, i llavors ja vam contractar aquest senyor, el Lluís Oliva, que venia amb un Meopta, un projector Meopta, txec és, que de 16 mil·límetres, i vam començar amb ell. I ells sabíem que sempre era el mateix, que era un professional i que no fallaria mai. Crec que amb tots aquests anys només hem hagut de suspendre una vegada la projecció, que precisament era de la pelota basca, per avaria en el projector, només una vegada.
0: Pues els Meopta tenien fama de ser molt, molt forts, vull dir que eren projectors molt, molt bàsics, però tenien fama de ser ferro colat i fort.
1: És,
0: passaven molt, però...
1: un tanc,
0: sí, sí.
1: Aquest, els patins, per on passa la pel·lícula, són de safir. Una cosa que no es desgasta mai per voltes pel·lícules que hi passin. I una anècdota, i és que aquest projector, aquest mateix, el tinc jo a casa. Aquest senyor se'n volia desfer, me'l va cedir, i és el que la festa del 40è aniversari vam posar en marxa aquí en el vestíbul de la sala, mentre fèiem un pica-pica, vam posar en marxa el primer projector que
0: va haver-hi.

0: tenir.
1: Sí, perquè recordem els que ens estan escoltant que antigament hi havia gent que es dedicava amb projectors de 16 a anar a fer projeccions a diversos llocs. Era a dir, ell era tenia el seu projector, s'anava al Velozfilm, s'anava, hi havia diversos distribuïdors de pel·lícules de 16, sí. Llogaven la pel·lícula, sí. Que venien amb unes maletetes de mig cartró, mig, sí. Amb una cinta al mig.
0: Sí, sí.
1: Llavors, ells agafaven la pel·lículeta i s'anaven, doncs, jo què sé, Esplugues, Castelldefels, Molins de Rei,
0: a passar la pel·lícula,
1: i passaven, sí. La pel·lícula i guanyaven la vida fent això, perquè sí. Pagaven el lloguer, amb ells els hi pagaven la projecció i era això.
0: Pues aquest era un senyor,
1: aquest era un d'aquests,
0: d'aquests que feia això, sí, sí.
1: Sí, sí. Enamorats del cinema,
0: i
1: tots.
0: I m'explicava que anava també a fer els pel·lícules als de Can Barça, els jugadors del Barça.
1: Ah, també anava a projectar
0: ell. Era el projeccionista oficial d'allà, sí, sí.
1: No, no, i a més que això, amb 16 mil·límetres, pels que no ho sàpiguen, també era un format que antigament la televisió feia totes les pel·lícules i tots els reportatges es feien en 16, abans del digital, tot es feia en 16 mil·límetres.
0: Sí, sí, hasta les notícies, anava, tot. Sortia un càmera amb 16...
1: Filmant.
0: Sí, sí, sí, després s'havia de revelar...
1: Una feinada, una feinada.
0: Arribava les notícies del vespre, suposo, perquè...
1: Ja... Sí, sí, clar, perquè està que la pel·lícula no arribava físicament ja revelada fins als estudis per poder-la passar, imagina't tu.
0: Clar, clar.
1: Però un format que al seu dia, bueno, va tenir molt èxit perquè era la meitat de gros que el que era el 35,
0: sí.
1: I tenia una qualitat de projecció fenomenal,
0: sí.
1: Amb la qual no es perdia qualitat i en canvi el format era la meitat i per tant les bobines ocupaven la meitat o menys de la meitat del que ocupaven les de 35.
0: Sí, sí, sí, sí. Per això amb aquesta màquina, bueno, la primera pel·lícula que vam fer, que va ser Adivina quién viene esta noche, aquesta pel·lícula jo,
1: sí,
0: sí, l'havia vist, és en color, però amb 16 mil·límetres era en blanc i negre.
1: Bueno.
0: Perquè les còpies que feien sempre, no sempre, però amb 16 mil·límetres les feien en blanc i negre per qüestió
1: pels costos,
0: preu,
1: sí, pels costos, era molt més barat, sí. Sí. Tirar amb 16, o sigui, el dels
0: és
1: negatius.
0: És com mon oncle, mi tio, també la vam fer en blanc i negre, però si l'he vist en color.
2: Sí, sí, sí. El Jack Steady, molt bona pel·lícula.
1: Són curiositats, eh? Curiositats que la gent que ens escolti de menys edat es pensarà que estem parlant de coses d'una altra galàxia.
2: Mira, jo tinc curiositat per una cosa.
1: Digue'm.
2: Com escollies les pel·lícules cada setmana? Quin criteri feies? O
0: sí.
2: Que canviaves de gènere, avui oeste, avui d'intriga, avui comèdia? Com...
0: Sí, fèiem cicles, que en dèiem. No? O sigui, fèiem per cicles. Llavors, ho fèiem sempre conjuntament amb el Rui de Villalobos, que era crític de cinema, i director d'una revista i tal. Bueno, llavors, quan venia ja deia, a veure què preparem per el mes que ve o això. I es posàvem d'acord, per què no fem un cicle d'autor del cine espanyol d'ahir, d'avui, de... I mira, pues va, vinga, va, què hi ha? Pues mira, no hi ha cartes abertes, nada menos que todo un hombre. Vale, pues fem-ho i tal. I fèiem així.
2: Es aconseguies les pel·lícules? Clar, no és un altre tema. La cosa és escollir i després
0: sí,
2: trobar la còpia.
0: Sí, bueno, no, ja teníem quatre, em sembla que quatre o cinc cases. Hi havia una que era regentada per les monges, que se deia San Pablo Films.
1: San Pablo Films, molt coneguda. No, jo recordo quan va tancar que vaig poder comprar còpies de 16 i de Super 8 que en tenien, sí. Més de 16, de Super 8 no, de 16.
0: A l'Avinguda Catedral.
1: Sí, sí, sí, a l'Avinguda Catedral. Sí. Era una gran distribuïdora, eh?
0: Sí,
1: a més tenia un catàleg, grandiós.
0: Magnífic, sí,
1: grandiós.
0: Sí. Encara en corren per casa.
1: Sí, sí,
0: eren uns llibrets fantàstics. Després hi havia Lux, Veloz...
1: El Velozfilms, el senyor Sala, sí, que el cel estigui.
0: La Lux, que després va ser la primera que va caure... i Profilmer.
1: Ah, Profilmer, sí. Sí, sí, també.
0: I allà anàvem a llogar, tot amb 16, eh? Llavors això tenia una limitació, és que perquè estigués, una pel·lícula que estigués en catàleg de 16 mil·límetres vol dir que feia 4 o 5 anys que s'havia estrenat amb 35. O sigui, sempre anaves 4 o 5 anys enrere. Però bueno, com que nosaltres ja buscàvem coses com més enrere millor i com menys vistes millor i com... Bueno, en fi, era, el Cineclub era una mica un estudi de coses que no sabien... Primera, que no eren comercials. No eren comercials. Vull dir, eren pel·lícules...
1: Eren cultural, més que... Clar, buscaven més un cinema cultural que comercial.
0: Tot i que aquí sempre vam anar a cavall d'una cosa i l'altra. Aquí Esplugues s'havia de vigilar molt, perquè, si no, a la tercera que feies... No anava bé, la gent veies que anava
2: baixava.
0: I de tant en tant fèiem alguna cosa comercial, perquè de tot se'n pot treure profit. O sigui, de tots els col·loquis eren vius, vull dir, sigui la pel·lícula que sigui. I aquí és que hem fet de tot.
2: Llavors, quan presentaves la pel·lícula, que primer feu una explicació de la pel·lícula abans de començar,
0: sí,
2: i després, quan acabava, havia un diàleg amb el públic, que opinaven...
0: Sí, dic el Roy de Villalobos, perquè és fora dels tres primers, ell es va incorporar a la tercera o quarta projecció, que, per cert, me'n recordo que va ser aquella dels vampirs del
1: Polanski.
0: Del Polanski.
1: Boníssima, boníssima. Una de les meves pel·lícules preferides. L'ambientació és preciosa. En 16 vaig tenir una còpia en 16 també d'aquesta pel·lícula.
0: Ah, sí? El Baile de los Vampiros.
1: Baile de los Vampiros.
0: Va ser la primera que es va incorporar al Ruy de Villalobos, que era la tercera que fèiem o així. I a partir d'ahir, ja fins a l'últim dia, va estar ell, no? I ell és el que em proposava, jo conec, o que estava a Ràdio Nacional amb un programa que es deia Dia de Domingo. Ell feia els diumenges al dematí, feia un programa que es deia Dia de Domingo, va estar molts anys fent-lo a Ràdio Nacional. Bueno, 30 anys va estar fent-lo.
2: Déu-n'hi-do. Devia ser bo el programa, eh?
0: Sí, jo l'escoltava sempre. També va ser director de la Setmana del Cine Espanyol de Molins de Rei, i director de la revista Imágenes de Actualidad. Bueno, llavors, amb ell dèiem, jo tinc a la ràdio, tinc tal director diumenge, tal, ja li diré que la setmana que ve...
2: Ah, clar, llavors us portava directors, clar, actors, això, clar, està molt bé.
0: Clar, clar.
2: I que la gent pugui interactuar amb la gent que ha fet la pel·lícula.
0: Clar, això ho hem fet molt, moltíssim. Vull dir, després també hem fet preestrenes, ens posàvem d'acord, perquè llavors jo era de la Federació Catalana de Cineclubs, era de la Junta, i també tenia accés a dir, bueno, s'ha d'estrenar a Barcelona una pel·lícula que es deia Barcelona, precisament, s'havia d'estrenar, doncs primer l'estrenàvem aquí a Esplugues, per veure com anava,
2: la reacció de la gent.
0: Venia tot l'equip, venia el director i tot l'equip, guionistes, tot, i clar, ja palpaven una mica les impressions de la gent. En color, o sigui, primer el Villalobos feia una explicació del director, o com s'havia rodat, anècdotes, sí, si és que n'hi havia, de la pel·lícula. Llavors, el tema que anava es discutia després en el fòrum que es feia després amb tota la gent. Aquesta pel·lícula anava de droga, doncs vinga, es parlava de droga, no? I així... I, bueno, i a vegades havíem tingut, durava més el col·loqui que la pel·lícula, i s'havien tocat també quarts de dues les dues aquí xerrant, no?
1: Bueno, perquè si el col·loqui era interessant.
2: Sí. I ara que, clar, això parles dels anys 60, no?
0: Sí.
2: Tenies problemes amb la censura segons quins temes tocaves d'aquella època? O...
0: No.
2: No us hi posaven?
0: No. No, perquè era un cineclub. Perquè si no, segurament que sí. Vull dir, a veure, és que aquí als cineclubs només es deixaven, segons el Ministeri
2: d'Educació,
0: Formació i Turisme, que sí, que al principi de tot havia de treure uns permisos, perquè reunir-se a la sala més de tres persones ja era una manifestació.
1: I subversiva, de més. Sí. Depèn de la pel·lícula, ja clandestina. Sí.
0: O és que dicen que van a hablar d'esto i hablan d'altra cosa.
1: Clar.
0: I que és efectivament
1: el que passava.
0: El que passava.
2: Fita la trampa, no?
0: Sí. I clar, llavors, segons el ministeri, diu, és curiós, perquè diu, deberán assistir a les sessions cinematogràfiques organitzades per los cineclubs solamente los socios de los mismos. O sigui, només podien entrar els socis. I llavors, diu, en ningún caso pueden funcionar con taquilla abierta. Un altre problema, imagina't com has de subsistir.
2: I bé, com tu deies, com no es podia subsistir amb no, tots aquests costos que tenies.
0: Clar, impossible. És que el projeccionista, el senyor aquest, encara que havia de pagar el lloguer de la màquina de 16, però jo sempre vaig negar-me a comprar-ne, es podia comprar... però llavors el tenia que fer jo.
1: Era més fàcil agafar algú que tingués i ja està.
0: Llavors, manteniment, làmpares, de tot això també era...
1: Bueno, jo recordo que hi havia el carnet de projeccionista.
0: Sí.
1: Per 35 necessitaves un carnet especial,
0: sí,
1: i tenies
0: sí,
1: que fer un examen.
0: Sí.
1: Jo tenia el carnet de 35 de projeccionista, per això ho dic, eh? Sí, no, però és veritat.
0: No sé si amb 16 també l'exigien, potser sí, perquè aquest senyor anava per col·legis i anava per escoles fent projecció, es dedicava a això només.
1: Sí, perquè el 16, pels que ens senten i no coneixen gaire, el tamany del projector era, entre cometes, més o menys portable, devia passar uns 20 o 30 quilos,
0: sí.
1: Però era més o menys portable. El del 35 és que ja no es pot ni moure, perquè igual pesa 150 o 200 quilos, llavors era completament fix, encara que després van treure uns 35 portables que es podien més o menys moure, però clar, només el que era la pel·lícula en si, el pes de la pel·lícula i el tamany de la pel·lícula feia impossible que la poguessis...
2: Eren de ferro, aquells.
1: Impossible
2: portar-lo.
1: Impossible.
0: No, manejable era el 16.
1: Quan vau començar amb el 35?
0: Amb el 35 va ser que va tancar el cinema comercial d'aquí, el cinema Savoy, va tancar i ens vam quedar els dos projectors que tenien. Comprar tampoc, vull dir, perquè va ser negociar amb el propietari del era un restaurant, això, i els màquines i el cine era del restaurant, tenia llogat, però bueno, i em vaig anar a parlar amb ell i al final em va dir: mentre m'ho treguis d'aquí,
1: endú-ho tu.
0: I hi havia un OSA, un projector OSA 6 i un 7. Ens vam quedar, el 7 ens el vam quedar aquí i el 6 el vam posar al Casal Robert Brilles aquí davant.
1: Uh-huh.
0: I va ser l'època que vam començar a fer una setmana aquí, una allà, una aquí, una allà, per anar donant joc a les dues sales.
1: El Robert Villa està més preparat, perquè la sala aquella és més per projectar, suposo, seria més fàcil, no?
0: Sí, allà sí que l'Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació. La pantalla també la vaig posar, em sembla que una mica més gran que aquí, però allà ja hi havia la bobina gran, diguéssim.
1: La contínua aquella gran.
0: La contínua aquella roda de carro. Que,
1: allò gegant.
0: Que i l'aparell aquest, que si l'havies de passar tarda i nit, ja es tornava a quedar...
1: A posar i tornava a començar.
0: Sí. I si no, doncs, bueno, si no, normalment fèiem una sessió a la nit i ja està, no? I a mesura que anava passant es havia d'anar desmuntant.
1: Sí, perquè és que això també recordem, pels que s'escolten i no ho saben, que els largometrajes venien en 5 o 6 bobines, llavors hi hauria un moment que el projeccionista veia a la dreta una marca que volia dir que en 2 segons tenia que canviar la bobina, llavors es tenia que empalmar en directe, fer que passés, llavors desempalmar i començar a rebobinar l'altra bobina que no es notés, tot això...
0: Sí. Sí. Això, primer, i normalment hi havia dos projectors a les cabines, ja tenia preparat l'altre. Quan veia la senyal, era com una mosca a la tele que surt.
1: A la dreta, dalt a la dreta.
0: Sí. Normalment això ho feien els mateixos els primers que ho feien, o una rodona, o una X, i pam, ara, pam, engegava l'altra màquina.
1: Llavors una parava i l'altra engegava i era la continuïtat. Però hi havia vegades, si tiraves amb un sol projector, que tenies que empalmar directament amb la bobina, treure corrent, tornar a posar, i això era un follon, això.
0: Sí. Bueno, jo això ho havia fet amb 16 mil·límetres, també.
1: Igual, amb dues bobines...
0: No parar i que la gent no noti res, ho fèiem sobre la marxa.
1: Sobre la marxa, sí. Amb més problema, potser, perquè amb el 16 no tenies el carro aquest gran, ni tenies, clar, més complicat.
0: Sí.
1: I eren dues bobines, normalment, el 16, no solien ser més de dos. Dos o tres.
0: Tres o quatre, a vegades, sí.
1: Bé, pot ser, ja estic els anys ja em passen factura.
2: I això, quan anàvem al cine i no s'empalmaven bé, és quan tothom cridava, què passa?
1: Sí, o quan esperava, sí. I esperava la projecció, que això solia passar, tampoc no era una cosa rara.
2: I també
1: a
2: vegades que es cremava el fotograma, que veies que...
1: Sí, que es cremava, perquè si es quedava parat davant de la bombeta, la força de la bombeta, la calor que feia, perquè recordem que era una calor bestial, cremava la pel·lícula, o que es trencava algun fotograma i quedava... Això amb 35 era més difícil, amb 16 era més normal. O que s'enganxés, o perquè portés algun fotograma mig trencat. Bueno, totes aquestes coses, els que ens senten i són més joves, pensaran que estem parlant
2: de la prehistòria.
1: Sí.
0: Però és això, per això, bueno, també em vaig aficionar al Super 8, perquè l'has de manipular tu, la pel·lícula, i mirar aquells fotogrames, i per qui tallo, i per qui enganxo, i tot això.
2: I és un tamany ideal per tindre a casa. Els aparells, el Super 8, compraves la moviola, el projector, la càmera.
1: Sí. No, és per això va sortir, per això va tenir durant els anys 70, va ser un boom.
2: Tu i jo ens vam aficionar al cinema al Super 8, que feien pel·lícules.
1: Sí, senyor.

0: Estem escoltant aquesta gran música d'Ennio Morricone d'una pel·lícula del Giuseppe Tornatore, el Cinema Paradiso, que és semblant a la vida del nostre cineclub d'Esplugues. Ja. Sí o no, Jordi?
1: Sí, bé,
0: també es va cremar, també.
1: Sí, sobretot el projeccionista que teníem, que era un manetes de la cabina, no?, del cinema. No va retallar tots els petons que,
2: de com a la pel·lícula,
1: que va passar, però bueno, era un senyor entranyable i que vivia per això, i el veies, parlava de cinema i
0: no, se li queia la bava, no?
1: Sí. O de les màquines, i aquell sorollet com un rellotge, que això m'ho va encomanar, perquè jo també tinc una col·lecció de projectors i a vegades només els enxufo per sentir el soroll.
2: No, és veritat, aquell soroll és especial.
0: És entranyable.
2: És especial, aquell soroll, sí. Sí, els que ens agrada i ho hem viscut, és música celestial per nosaltres.
1: Jo sí, per mi sí, vaig... Sí.
2: Escolta una pregunta, quantes sessions veu arribar a fer al Cineclub?
1: Pues unes 650.
2: Déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, eh?
1: Sessions, eh? Perquè entremig hi ha moltes sessions de 6 hores, que vam començar fent les 6 hores i després vam passar a 12 hores, i que, bueno, que aquí entraven 5 o 6 pel·lícules cada vegada.
2: Eren temàtiques sempre? O...
1: Sí, eren temàtiques. Vam fer... jo crec que vam tocar tots els gèneres, però bàsicament ciència-ficció, terror... Recordo que una vegada de terror van venir uns amics de Molins de Rei, que van entrar, fèiem Slugs.
2: Slugs, home, dels cucs aquells que entraven per l'orella, sí. Sí, del director aquell, sí, ja et diré el nom, sí.
1: No recordo, bueno, però aquest grup de feien una performance i entraven a la sala tots disfressats de monstru, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant padrers, coses de pollastre a la gent que va allà.
0: La gent devia cridar.
2: Això devia ser, bueno, la bomba.
1: Això va
2: quan
1: ser...
2: van entrar aquests devia ser la bomba.
1: Sí. I es deien algo de Fàstix Group.
0: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs, que l'han estrenat, sí, fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet Esplugues.
2: Sí, això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Esplugues City?
1: Sí, després, arrel del 50è aniversari d'Esplugues City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, la vam fer aquí dalt. Sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Esplugues City.
2: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Esplugues City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior, aquí a Esplugues, i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
0: Del qual farem un altre programa, perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parla, si la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb Companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3...
0: La Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, això, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà que és el Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt la... Sí, sí, de com és Espanya. I, si no, que encara és.
1: I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va bé. Un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència... d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professor API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professor API, amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa. I dic, puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que puguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, bueno, preocupis.
2: Tots
1: cap a l'Up and Down. I bueno, llavors a mi, van omplir allò, ballant allà, mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama, bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia dos de...
2: 200 quilos.
1: Que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bé. I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
0: És que dones el paper, eh?
1: I al final tot sortien ells, i jo cridava el cotxe, i els feia formar, bueno, passar revista i tal, tot això en mut, eh? Era cine mut, era... I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
2: el guardaespaldes, el guardaespaldes. Sí.
1: I així va, aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això el tenir-lo a prop li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i això, sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
0: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era un sí, molt, sí, molt bon actor, aquest.
1: Sí, i bueno, i així, el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família ben gràcies.
0: També molt bones aquestes pel·lícules, eh? La
1: vam fer perquè vingués, i sí, sí, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, la meva època de televisió, però...
0: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
1: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
0: dir res.
1: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més. Però com? Ja sense sortir amb antena.
2: Escolta, i tots aquests personatges, perquè, per exemple, com abans dèiem, l'Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
1: No. Jo diria que no. No sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... ell es llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i això, i era el protagonista, vull dir que...
2: Pues quina memòria,
1: sí,
2: eh?
1: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i ja em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
2: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
1: Sí, i bueno, i mira, no, veníem aquí a dinar al Bicoe, o... passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic, no sé qui ho...
2: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
0: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
2: I el Saza, què tal era?
1: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
2: Per endur-se'ls.
1: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
2: Pobre.
1: No hi va haver manera.
2: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
1: No, ja...
2: Bueno, així, aquests records amb els personatges de, bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
1: sí,
2: suposo.
1: Sí, sí.
2: El Kassen, no ens has parlat del Kassen?
1: No, el Kassen no, va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Rui de Villalobos al seu programa a la ràdio també, doncs bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, la Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, el Manel Cusó, Carles Balaguer, també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, la AMFE, l'Associació de Amics del Tren. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
2: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí,
1: que es deia Los Ases...
2: Sí, no muere, no... Sí,
1: Los Ases busquen la paz.
2: Ah, està, això.
0: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
2: Sí,
0: també,
2: sí, senyor,
0: també.
2: Sí, senyor.
1: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquesta...
2: Trobar-la devia costar.
1: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells, va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soler Tura, fill del Soler Tura. I bueno, i després el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt amb això.
2: Clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
1: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana us la... Bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal, pocs en queden, a mi me'n deuen quedar 3 o 4, però bueno, ja us en passaré un.
2: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
1: Clar, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Representaria com si el vent s'endugués, encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
1: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu, no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el Casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles a Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
2: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
1: Sí, i vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua.
2: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No, deixem-ho estar. És història nostra.
1: Sí, sí, bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
2: Heu tocat una mica de tot, eh?
1: Sí.
2: Escolta,
1: sí, sí.
2: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al puesto on estava,
1: sí.
2: I encara es podria, ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
1: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que per deixar de l'activitat ha estat que ens havíem de passar del
2: analògic al digital.
0: Digital.
1: I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
2: sí, no,
1: d'allà al mig.
2: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no, necessites un professional, i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional...
1: Llavors aquesta despesa no, impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avenç, ni l'Ajuntament.
2: Bueno, aquí ho deixem. Si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris. Ara sí, falta posar el projector. Que
0: jo vinc cada setmana a la
2: Pafocina. Em sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
1: Sí, o més, o més.
2: Sí, d'ocasió. Jo ja busco d'ocasió.
1: Ah,
2: ja busco, sí.
1: No crec que n'hi hagi.
0: Pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
2: sí,
0: tema
2: tota
0: aquest.
2: La part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, que potser no cal tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar, i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
1: no sé, ja no vaig demanar ni pressupost.
2: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
1: Sí, sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les Estrelles. Això es va començar dient cinema a la fresca. No, cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, 3 o 4 barris,
2: fent
1: projeccions. Després cinema a la fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després cinema Sota les Estrelles. Bueno, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, al carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
2: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
1: Aquesta pel·lícula va...
2: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que sí, té que ser per divertir-te, sí, perquè al final no és només ni negoci ni només art. Ah, també té que haver una part de lliure.
1: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, aquí no, ni fèiem col·loquis,
2: ni
1: presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
0: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
1: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
2: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
0: m'ho vaig perdre, quina pena.
1: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
2: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas sí, poder menjar, sí, vas sí, tenir tot.
1: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
2: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant, i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
1: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili.
0: Sí. El petate.
2: Les recordo, el petate, el petate, els petates, sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
1: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte, o no, divendres, que dissabte no, igual estava tancat, i a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia,
2: deixi-la preparada
1: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. Ah. I ja, però vaja, que m'he fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
2: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de totes Plugues la feina que vas fer, perquè al final si no fos per gent com tu tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys al final, com tu has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Plugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem de Plugues.
2: Sí, senyor,
0: que també hem d'aprofitar.
2: Hem d'aprofitar. Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
1: Bueno, de Plugues City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Plugues City.
0: Molt bé, doncs fins al proper programa.
2: Molt bé. Una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigo.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: 3 minuts i 3 quarts de 2. Saludem a aquesta hora que ha trucat el 932-07474 en Miquel des de Sabadell. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Digue'm, Miquel.
1: Mira, era per saber, les paraules són correctes. Bocadillo de llumillo, està ben dit?
0: Bocadillo de llumillo, eh?
1: Sí, i l'altre és col·legi, amb T, acabat amb T.
0: Col·legi, acabat amb T.
1: Correcte, aviam si són correctes aquestes paraules.
0: Molt bé, perfecte. D'acord, Miquel, moltes gràcies.
1: Bona vacances.
0: Encara no, eh? Encara no, això continua, encara ens queden 2 setmanes, però vaja, vinga, gràcies, Miquel, adéu, bona nit. I tenim també capítol de preguntes contestades avui.
2: No me moleste mosquito.
0: Mira tu, no me moleste, justament avui
2: mosquito. No me moleste mosquito, why don't you go.
0: Doncs sí, i parlarem de mosquits, no, perquè la setmana passada la Montserrat des de Mataró ens feia aquesta pregunta.
3: A veure, els mosquits, al matí, o fas al pati, o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit, si estàs al llit i t'ho dius,
0: sí, els sents, que xiulen.
3: Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia...
0: O què passa, no? Doncs mira, ara ho resolem, Montserrat, perquè contesta Roger Aritja, que és responsable d'entomologia i de validació de dades de Mosquito Alert.
4: Les ales de les diferents espècies de mosquits són diferents entre elles a nivell de la seva mida, la forma o les escates que poden tenir en la seva superfície. Això, combinat amb les diferents freqüències d'aleteig entre espècies, fa que puguin sonar diferent. De fet, ells ho noten, i molt millor que nosaltres. Dins de la mateixa espècie, els omzets, els mosquits, pot tenir funcions de comunicació, sovint relacionades amb la reproducció. Per exemple, l'ús de diferents freqüències entre gèneres per a la preparació a l'acte sexual. Ara bé, com en totes les preguntes dels oients, no podem descartar un factor relacionat amb la pròpia percepció humana. Un mosquit com el comú, que ens pica de nit en la cara, per tant, vora de les orelles, i en un ambient silenciós, sempre ens semblarà molt més sorollós que el vol d'un tigre, que sovint en exteriors, més sorollosos, que són més sorollosos durant el dia, i segurament volant pels turmells, i per tant, allunyats a les orelles.
0: Pels turmells, i per tot arreu, i els meus d'avui no feien soroll, però ja tenim la pregunta contestada. Moltes gràcies, Roger Aritja, responsable d'entomologia de validació de dades de Mosquito Alert. Que n'aprendrem de coses, que n'aprendrem, i quantes n'hem après ja aquest any fent aquesta nit dels ignorants. Tantes com totes les històries que cada setmana ens porta al final del programa l'Anna Maria Ricart i el que decideix ell amb els seus relats.

0: per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Penúltima secció, perquè és que ens queden dues setmanes per acabar la temporada, no m'ho puc creure. Per tant, això vol dir que l'Anna Maria Ricart vindrà aquesta setmana i la que ve i que llegirem els últims contes, sí. I em fa pena. Qui em llegirà el conte abans d'anar a dormir? Bona nit, Anna Maria.
2: Bona nit.
1: T'hauré de trucar perquè me'l llegeixis a cau d'orella.
2: Jo ho faré, amb molt de gust.
1: D'acord, perquè si no, no sabré dormir ara ja. Escolta'm, aquesta setmana veig que ens portes un dels nostres escriptors més importants, més traduïts i més premiats, eh?
2: Sí, i en una faceta menys coneguda d'ell, que és la de contista, perquè a ell se'l coneix sobretot com un gran novel·lista.
1: I tant.
2: Ell és en Jaume Cabré, escriptor i guionista. Ell és l'autor, juntament amb Joaquim Maria Puyal, ho recordarem, de la primera sèrie de TV3 que es deia La Granja.
1: I tant.
2: I que estava dins del programa La vida en un xip.
1: Sí, senyora, i tant.
2: També va ser responsable d'Estació d'Enllaç, per exemple, o de la sèrie Crims. Sí, hi havia un Crims abans dels Crims.
1: Abans del Porta. Ah, hi havia un altre Crim, sí senyora.
2: A veure si la recordeu. Estava protagonitzada per l'Emma Vilarassau i en Ramon Madaula.
1: Oh.
2: Feien de dos detectius que resolien crims mentre investigaven també l'aparent suïcidi de la germana de l'Olga, que és el personatge que feia la Vilarassau.
1: Ostres, que em tires enrere d'això, de quan és?
2: De l'any 2000.
1: Ah, amiga, fa un munt de temps.
2: I en Jaume Cabré també ha estat guionista de diversos telefilms i de pel·lícules de cinema, però anem a parlar de la seva feina.
1: D'escriptor, sí.
2: Molt bé. Com a escriptor comença amb relats curts. El seu primer recull de contes es titula Faules de mal desar i va guanyar el Premi Víctor Català l'any 1973. Uh-huh. I té un segon recull de contes que es diu Toquen amors. Però Jaume Cabré es va consolidar gràcies a les seves novel·les.
1: Sí.
2: N'ha escrit moltes, però només n'anomenaré unes quantes perquè pugueu dir, ai sí, aquesta
1: jo
2: també
1: l'he llegida. Jo l'he llegida.
2: La Teranyina, Fra Junoi o l'agonia dels sons, Senyoria, l'ombra de l'eunuc, Les veus de Pamano o Jo confesso.
1: I tant, sí.
2: Totes aquestes novel·les, sobretot el Jo confesso i Les veus de Pamano, van ser traduïdes a moltíssims idiomes i van internacionalitzar Cabré.
1: Sí, senyora.
2: Però tot i això no va deixar d'escriure contes, ha fet altres reculls i enmig de totes aquestes novel·les té temps per escriure també, ha tingut temps per escriure també assaig, novel·les infantils, una obra de teatre i altres reculls de contes, l'últim dels quals serà el nostre protagonista aquesta setmana i es titula Quan arriba la penombra i és del 2017 i el publica Proa.
1: Com és aquesta història, bueno, les històries que hi ha aquí amb aquest títol, eh? Quan arriba la penombra, què hi trobarem aquí?
2: Doncs aquí Jaume Cabré, com també ho va fer Jo confesso, explora la maldat i la violència humana. Ell explicava en una entrevista que he llegit que tenia curiositat per l'origen del mal en les persones,
1: sí.
2: No? Que deia, si veig algú que ha fet alguna cosa, vull saber el
1: per què
2: la raó.
1: Sí, sí.
2: Doncs ens trobem això, ens trobem la mort i el mal en 13 contes que són autònoms, però que també conformen un tot. Cabré recomanava llegir-los en l'ordre en què ell els ha posat, cosa que nosaltres no podrem fer perquè només oferim un tastet d'aquests relats. I sobre la diferència entre escriure una novel·la o un conte, l'escriptor va dir diverses vegades que escriure una novel·la és com córrer una marató i escriure un conte, en canvi, és fer els 100 metres llisos.
1: I ell ho fa tot bé, la marató.
2: Exacte.
1: I els 100 metres. Escolta'm, amb quin conte obrim la setmana, doncs?
2: Amb un conte que es titula A sou.
1: Doncs vinga, a córrer aquests 100 metres llisos amb en Jaume Cabré i aquest recull de relats Quan arriba la penombra.
2: Home, doncs perquè jo diria que els soldats maten d'ofici. Els que en són més conscients són els d'infanteria. Poden veure cara a cara l'enemic i poden sentir els plors dels nens. Els que llancen bombes no arriben ni a ensumar l'olor de sucarrim que provoquen les seves accions. Però tots plegats maten d'una manera impersonal. Els que més se m'assemblen són els franctiradors. Cada tret és un mort, com qui diu, amb dedicatòria, personalitzat, però sempre amb la seguretat de la distància i amb l'ajut d'una bala. Veuen la víctima, però no els fa falta conèixer-la de res. Jo no. Jo mato de tu a tu. Treball de proximitat. Mato persones amb nom i cognom a les quals abans he mirat els ulls. La meva feina ho requereix. No em puc permetre cap error perquè se m'acabaria l'anomenada de cop i volta. És un ofici molt cruel, aquest, perquè encara que sembli mentida, hi ha una competència duríssima en el meu ram. Per tant, per no haver de patir, no em puc permetre mai cap error. Mai. Sí, l'entenc, però no. Cap remordiment. El que faig és un pur acte professional. Miri, jo he matat homes, dones, nens, gossos, cavalls, avis, de tot, en predomini dels homes de mitjana edat. Mai no he pensat que era diferent matar un caixer xerraire que neutralitzar una criatura de 12 anys, l'existència de la qual pertorbava profundament els plans del meu client. Esclar, és que a la vida hi ha gent que destorba, jo soluciono el detall i punt. Que per què els miro als ulls? És la meva garantia. Cadascú té el seu estil. El meu es basa en l'absoluta certesa que aquell és el meu objectiu. Abans, en les setmanes prèvies a l'acte, estudio per menut la fisonomia del meu objectiu. El segueixo en la seva vida normal i fins i tot hi tinc una conversa ocasional. Esclar, és llavors quan aprofito per mirar-lo als ulls i em sento com una aranya gegant. Sí, home, la víctima no sap ni que és víctima ni que ja li tinc parada la trampa d'on mai no es podrà escapar. Per què, compassió? Aquella persona destorba el meu client i ja està. I qui paga té les seves raons en les quals no vull entrar. Jo em limito a fer bé la meva feina i prou. Bé, com ho expressaria? Com tots els que es dediquen a tasques semblants, visc bé, sense estretors, però potser una mica massa sol. Tinc dones, però de vegades em mossega el coquet de la llar de foc encesa i una mà que t'acarona el clatell mentre deixeu escolar la tarda sense cap altra pretensió que la de mirar com se't van fent arrugues imperceptibles a la cara. Sí, sóc una persona molt sensible. Entenc que de vida només n'hi ha una i això em fa valorar molt els detalls en les relacions, per exemple. Ara fa poc he decidit que viuré amb una de les meves amigues. Sí, sí, convivència marital, sí. És una gran senyora que no em pregunta on vaig quan dic que tinc feina i sóc fora un mes sencer. A més, quasi té tanta afició a l'art com jo. Ui, pensi que a casa tinc unes parets força carregades de teles bàsicament contemporànies. I ara li diré un secret. En un raconet discret hi tinc penjat la paisana de Millet. Exacte, la que es va fer famosa per... No, estic ben tranquil. És una petita fortuna que m'obliga a tenir instal·lat un sistema sofisticat d'alarma a casa. La veritat és que m'ho puc permetre. Dues a l'any. Alguna anyada excepcional. Tres intervencions. No, prou i massa. Més no, perquè tampoc no podria viure. Pensi que per cada intervenció necessito unes quantes setmanes d'estudi teòric i després de treball de camp. A més, sessions d'assaig i de redefinició. Després, l'actuació i el replegament, que no vull fer de manera precipitada. Tot plegat m'ocupa de 3 a 4 setmanes. Perfeccionista, indubtablement, però és que en aquest ofici o ets perfecte o t'enxampen el primer encàrrec. No, jo no visc amb l'ai al cor, no em valdria la pena. Jo visc tranquil, primer de tot amb mi mateix, després amb els que m'envolten i estimo, i després amb el món. I evidentment no em fa gens de por cap mena de represàlia, perquè el meu sistema de replegament és tan eficaç que ningú no sap que existeixo. Vull dir que l'afable senyora àvia de Delhi, que va morir d'un atac de cor, ningú de la seva inacabable i sorollosa família ni sospita de lluny que va ser assassinada. O aquell nen, l'existència del qual complicava les coses, va tenir la desgràcia d'ofegar-se un dia que hi havia bandera vermella a la platja. És clar, el servei de seguretat de la família va rebre l'esbroncada de l'any perquè el nen, que era un peça, s'havia escapat del seu control i ningú no sabia on era. I resulta que la criatura estava empassant-se aigua amb els ulls esbatanats perquè jo l'agafava pels turmells des de sota l'aigua i no el deixava surar. Van trigar 2 dies a recuperar el cadàver perquè la mar moguda fa males passades. Àngela Maria, en cada cas he de crear una situació. He d'inventar una mena de novel·la dins de la qual la mort desitjada tingui uns paràmetres d'acceptació que no deixin espai al dubte ni a la sospita. Què? Es pensava que anava pel món amb un fusell i amb mira telescòpica i tot això? Per l'amor de Déu, que som al segle XXI. Si vol que li sigui franc, la ratlla entre la vida i la mort és molt fina. Jo m'encarrego de gestionar-la en alguns casos concrets i ho faig amb netedat. La qual cosa no vol dir, si és que som uns bons professionals, que les morts gestionades siguin innòcues. Que això no és un escorxador, senyor meu. Si l'argument que he creat demana una mort esgarrifosa, doncs la mort és esgarrifosa. I no em sap greu dir que no tot es pot resoldre amb oportuns atacs de cor. Miri, pare, estic convençut que el meu bagatge cultural m'ajuda a fer una feina neta, precisa i incontrovertible. La qual cosa no vol dir que hi posi més pa que formatge. Mai no m'extralimito, ni jugo amb l'escenificació. Per mi, els assassins que deixen guants, cartes de trèvols i altres tipus de signatures em semblen tendrament patètics, sortits d'una novel·la d'Agatha Christie, i que l'únic que desitgen en el fons és ser enxampats perquè la gent els admiri. El meu repte consisteix a no existir per ningú. Fins i tot no existeixo ni pels meus clients. Com pot comprendre, ara no li explicaré quins mètodes així en plural segueixo per contactar jo amb els clients i ells amb mi. Però li puc dir que mai no m'han vist la cara, ni em coneixen el nom ni la veu. I fins i tot ignoren el número del meu compte corrent. I el parany que he construït, diferent en cada intervenció, el destrueixo en acabar cada feina, perquè algun d'aquests clients podria convertir-se en una amenaça per mi en el cas que les coses li anessin maldades i volgués fer derivar en responsabilitats. Em blindo per totes bandes i és per això que puc dormir tranquil. Perdoni, però jo no parlo mai de víctimes, parlo d'objectius. Pietat, diu, pietat. Que consti que no tinc res contra els meus objectius. Al contrari, els estic agraït perquè em permeten poder comprar-me aquell Pollock que fa temps que festejo. A part d'això, no hi tinc cap mena d'obligació, ni moral, ni econòmica, ni sentimental. Doncs he actuat a tots 5 continents i sempre amb aquestes premisses. Per què li explico? Sap, pare, arriba un moment que un es planteja definitivament la jubilació. I llavors, vulgues no vulgues, tens ganes d'obrir-te, d'explicar-te, de sortir de la closca, ni que sigui de manera momentània, abans de reconvertir-te en un ciutadà honest que obre una galeria d'art per entretenir les hores lentes del dia. I tot allò que li he explicat de la llar de foc encesa i deixar passar el tic-tac del temps? Perquè un confessor sempre és la garantia més clara d'inviolabilitat del secret. Doncs no, la veritat, no n'estic penedit. Però a veure, home de Déu, com vol que estigui penedit d'allò que és l'orgull de la meva vida? Oh, és que no busco l'absolució. Només busco unes orelles atentes. Vostè és l'excepció a la manera d'actuar que tinc en les accions que he creat fins ara. Mai no havia parlat de mi. Però sabent que la feina que ara estic duent a terme és l'última d'una llarga i fructífera activitat professional, m'he permès aquesta frivolitat. No, no, no. No tinc cap mena de por que ho expliqui a ningú, perquè crec fermament en les lleis fèrries del secret de confessió. D'acord, vostè pot ser capaç de cometre aquest horrible pecat d'explicar secrets de confessió, sí. En això té raó. No fora la primera vegada, pel que jo sé. No cal ser creient per saber-ho. Què vol que li digui? Sóc una persona informada. Per què estic tan tranquil? Perquè vostè és precisament el meu últim objectiu professional, pare. No el vull ofendre, però espero que es faci el càrrec, que no li puc revelar el nom del client que m'ha fet la comanda. Que li dic que no, no cal que insisteixi. Però el que sí que em ve de gust a dir-li és que se'n faria creus si ho sabés. Possibilitats? No cal que arrenqui a córrer perquè no en té cap ni una, pare. Vostè és el meu punt final. Adéu-siau. Ha estat un plaer.
3: Que bèstia. Que bèstia, és molt bo el gir
1: final. És molt bo.
3: Molt bo. Déu-n'hi-do. Ai, quina por. Gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.

Doncs amb les històries de quan arriba la penombra, aquesta setmana tancarem cada dia la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les dues i per tant vol dir que ens n'anem a dormir nosaltres, que no les nostres companyes dels serveis informatius que ja són aquí per explicar-vos les notícies d'aquesta hora, i que la resta de la nit doncs també hi seran, perquè algú s'ha de quedar tota la nit fent notícies, no? Perquè després l'endemà al matí s'han d'explicar també el programa al matí. Per tant, avui són elles. Us deixo amb elles, amb l'Anna i la Montse. O sigui, m'estic inventant ara el segon nom. Això em passa per dir coses que no haig de dir. Venen aquí, han de fer les notícies i ja està. Tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com sempre. Fins demà, adeu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Pedro Sánchez s'enfronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire Díez i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que ha encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
2: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional.
1: Més notícies, Sara Riera.
4: A Colòmbia, el candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, lidera el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials que s'ha fet aquest diumenge. De las Priella obté poc més del 50% dels vots, amb dues